0: discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres, serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera

0: següent ja no comencis doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
1: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
2: 3CAT Info.
1: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
3: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
7: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació.

0: premeditació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
2: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
3: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
6: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
5: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tot a Catalunya, sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.

0: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa ells de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
1: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
0: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
0: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
3: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
4: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
5: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
4: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
6: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
4: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
7: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
3: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
9: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
8: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
9: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
8: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
3: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
10: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
3: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
11: 3CAT Info.
3: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Andarroc.
12: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
3: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
11: Esports.
3: Amb David Ubach.
13: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
13: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
15: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
13: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
16: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
13: Més futbol, Mundial a banda.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
13: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
18: Està clar que això és un gran pas per mi. Jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
13: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
11: 3CAT Info.
13: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
11: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a

0: sentencia.
1: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
2: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
3: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
4: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
6: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
5: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
7: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat

tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'Aena, 21 dels 28

0: Port de Girona Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
1: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
2: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
3: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
2: Par la mémoire, la justice.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
6: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
7: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia

0: habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
1: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
2: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
1: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
1: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
3: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
1: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
4: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé veure què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
5: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
6: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
7: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
8: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
6: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.

0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-hye debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
1: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun In-hye ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
2: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
1: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
4: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
3: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
3: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Iván Morante i Izan González. Sentim Iván Morante.
7: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
3: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
5: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
8: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
3: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028.

0: Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: Trescatinfo.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada. Per què no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret?
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents...

0: quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els han emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
3: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
4: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
3: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
5: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
3: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
6: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
8: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
7: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
8: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
7: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
9: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
10: 3CAT Info.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
11: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
10: Esports.
2: Amb David Ubach.
12: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
13: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
12: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
14: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
12: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
15: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
12: Més futbol, Mundial a banda.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
12: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà, dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona,

0: Aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
1: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
2: 3CAT Info. Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis.

0: juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
0: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
3: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
7: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
8: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
2: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
9: 3Cat Info.
2: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir

0: aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
1: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
2: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
3: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
4: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
3: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
5: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arbós i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025.

0: Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
1: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
2: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
3: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
2: Par la mémoire, la justice.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
6: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
1: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
7: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
8: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
9: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
8: A la protesta també hi han participat

0: Pat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
1: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
0: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
0: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
1: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
8: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. és en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
9: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró

0: de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
1: And that's the journey of the horse show.
2: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
3: Esports. Amb David Ubach.
4: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
5: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
4: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
4: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
7: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
4: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
8: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
4: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
4: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: 3CAT Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que

0: arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions, si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
1: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
0: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
1: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
0: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. La Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, es el río, fa calor, son nanos, ¿qué quieren hacer? Lo que es una pena.
8: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies, otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
3: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
2: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones. 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
9: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
10: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
9: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
9: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
13: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
12: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tot a Catalunya, sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
17: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
16: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
16: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
19: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
20: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
19: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
1: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
19: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
21: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
12: 3CAT Info.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
0: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
12: Esports.
2: Amb David Ubach.
4: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
4: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
7: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
4: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
8: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
4: Més futbol, Mundial a banda.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
4: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
4: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
3: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre la Noia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial

0: Ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
1: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
3: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
5: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
2: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
6: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
8: 3Cat Info.
1: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
9: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
10: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP, és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
11: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
12: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
11: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
1: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
13: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
1: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte a ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
14: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale.

Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides

0: atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
1: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
2: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
1: Par la mémoire, la justice.
3: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
5: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
6: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
7: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
8: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
7: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
7: Els sis municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el

0: Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del Canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
1: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les seves Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
0: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran dos anys i costaran 13 milions d'euros.
2: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
2: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
2: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
8: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
9: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
8: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada acció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
2: Esports. Amb David Ubach.
10: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
11: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
10: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
10: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
14: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
10: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
12: 3CAT Info.
10: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
15: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
10: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info.
10: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
12: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també

0: S'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
0: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
5: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta

0: tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
2: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola amb segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
3: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
4: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
5: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocència de David Sánchez.
4: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i Laufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
4: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
8: I was called by

0: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
1: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
3: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
5: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
6: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
5: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
7: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
5: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
3: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
8: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
9: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
8: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Oriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
10: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
8: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
11: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
3: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
13: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
12: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
13: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
12: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
3: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
14: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
3: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
2: 3CAT Info.
3: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
15: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
3: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, La indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
1: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb quatre catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
3: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
1: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
4: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
1: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
6: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
0: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
0: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda.

0: crema entre la noia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una 50ena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua.

0: Aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
2: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
3: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
4: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
5: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
7: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
8: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
9: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200.

0: 100 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
2: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
1: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
3: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
4: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un

atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 8

0: par la mémoire, la justice.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
4: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
2: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
5: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
2: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
6: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
7: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
6: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
2: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
6: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de la zona de les més costoses de regar.
8: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
6: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regar.

0: Gegants, amb dues dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran dos anys i costaran 13 milions d'euros.
1: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
2: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
3: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
4: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
5: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
6: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
4: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
7: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
8: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores, el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
7: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: Esports. Amb David Ubach.
9: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí,

0: Sí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
1: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
0: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
4: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
5: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Esteu molt bon dia, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, bona part del país.
1: Correcte, i a més en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb què el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès el grau de perill és molt alt, el Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir a última hora havia cremat una cinquantena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, que és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador, dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem. Però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salellas, que ens acompanyarà avui al matí de Catalunya Ràdio. En temps d'Àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'11, evidentment, Àgora Esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final, yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0. D'altra banda, avui tenim nou article de Mariano Rajoy al Debate, on no es disculpa per dir allò que a França no hi juguen francesos. El nou article es titula S'ha de tenir bon humor, fa tot un anàlisi del partit, en la línia del que és habitual en l'expresident espanyol, i diu que li agraeix molt l'atenció que li ha donat no només la gent que l'ha saludat pel carrer, de fet per aquí diu, aquí és on diu s'ha de tenir bon humor per saludar-me, sinó també que les autoritats s'han preocupat del que no se'ls hauria de preocupar. Avui també ho explicaré. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol.

0: L'Audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
1: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
2: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional. Serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
3: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
5: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
4: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
4: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Continua el degoteig.
0: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals, que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
1: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
3: Dol oficial.
2: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
3: Més detalls, Maria Costa.
7: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia jugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Molt mal inici.
0: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
1: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
10: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
3: Toca sostre.
2: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
0: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
3: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
7: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
11: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci i doncs en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
7: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I, malauradament, nous incendis.
1: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana.

0: Politana Sud.
1: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
3: 3 minuts i arribarem a 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
4: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
5: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
2: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
6: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
7: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
3: I s'intensifica.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
3: Washington, Oriol Serra.
8: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
9: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
8: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Discursos d'odi.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
3: Joan Vilaplana.
10: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
11: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
12: Gastar-se el dinero en drogues i putas com han hecho los socialistas.
10: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I en minoria.
2: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
3: Girona, Laia Claret.
13: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
14: Si algú ha volgut, per por d'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
15: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
13: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ja es queden.
4: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
3: Tombats.
0: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2024. 2027 a la Cambra Baixa.
2: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria

0: Crosset de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
1: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
2: És un dia importantíssim per a la política social d'este país i que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions que, en teoria, hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
6: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
3: 100 quilòmetres.
4: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
6: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
3: Més creixement.
4: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
3: Brussel·les, Bruno Forte, Amires. Recuperem després aquesta crònica del Bruno, de moment ensorrat.
6: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
3: Queixes.
4: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
7: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
3: I 244 milions.
6: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música, que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
3: Montse Pujol.
8: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el mig milió d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
9: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
8: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Montse. Una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una vintena de dotacions, un centenar d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
3: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
10: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de

0: generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22. Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
1: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
0: Pedri va ser suplent.
2: L'altre finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
0: Partidàs a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
3: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
2: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben bé mitja temporada de baixa.
0: Sí, sí, mitja temporada. Té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial. Podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
7: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
6: I se't transmet el fred a la mà?
7: Suposo.
6: Oh.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 5, 6, 17, 34 i 36. El sols, el 3 i l'11.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale,
2: let's go. Vinga, històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
14: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory. Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia. Feia però més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
15: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a nadie.
14: El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui per cert va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, els quarts de Mèxic, 86.
16: Válido.
14: Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
17: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
14: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història, que va tombar Anglaterra en un Mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part. A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion. I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
2: Vinga, parlem de televisió. El més destacat amb la Mariola Cubells, avui el San Fermín és...
16: Ni m'agrada ni em sembla acceptable el que representa la festa dels Sanfermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant, sembla que si veuen patir a un bou, no passa res.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Satisfacción Garantizada.
17: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que, enmig d'una sessió, veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí, queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
2: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
18: Atendé, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît.
19: Arroba escaltera!
20: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
21: No, pues no tengo ni la más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó... Pues
20: a veure, senyor Florentino, de què està parlant vostè?
21: No estan hablando de partido contra el Getafe?
20: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
21: Es un
20: otro robatorio.
21: Es que les escuché hablar de un robo y digo, mira, ya están echando mierda al Real Madrid otra vez.
20: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
21: Bueno, eso es interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad en colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
20: Después en parlarem.
21: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes. Pero
20: no, es cap opinió.
21: No, es una opinión.
20: Es un robatori.
21: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
20: Bueno.
21: Ah, ¿antes de quién eran?
20: Ya.
21: Claro. Y si yo
20: ¿quién roba aquí, no?
21: ¿Quién roba quién? ¿El primero, el segundo? Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. Pagado por unos servicios.
20: Ya, això és una interpretació molt forçada.
21: Mi querido Zenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
20: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
2: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a dos quarts. Clavats, dos quarts de vuit.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això, evidentment, fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez d'inhabilitat durant 9 anys per prevaricació perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més, perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb. Tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre que De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà, la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus, i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs circulació complicada aquesta hora a la P7. Hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes. Destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara. Ah.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava, l'Aitor Arriaga, el Joan Guirà, el Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts d'altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Forada, Pol Foradada, com estem? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
8: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
9: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
8: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
9: Ja escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
8: I que no hi ha desfilada militar a Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
9: L'altre gran tema del dia és polític i judicial, titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
8: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
9: Ja es pregunta quants càrrecs ha dit s'han creat Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
8: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
9: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
8: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
9: I l'Ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
10: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat «Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord». A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula «Don't Look Up, No Miris Amunt», d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí! Sort que he portat nou!
13: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El Barri Vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del Barri Vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gerds i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles?
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara que ara està de retallades.
0: No m'he dit això, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Ah, sí, que
0: mica,
23: no paga.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Aizar i Albert Duran.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també acapara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días...

0: explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment ja ha anomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansión diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País ja han anunciat que hi votaran en contra.
1: Vinga, anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar a una final d'un Mundial.

L'esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periódico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat que les estrelles tirin del carro.

0: El diari Ara diuen que va ser una lliçó de futbol d'una generació increïble. A El País remarquen que Deschamps s'acomiada de la selecció francesa amb només una rematada d'Mbappé. Pel Marc, que va ser un bany històric, i l'equip francès il·lustra el partit amb una gran imatge d'Mbappé i un titular, Estrella Fugaz.
1: Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 3:15. Ja la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Sacha Listeron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
1: A les xarxes socials, ahir la família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el passi a la final del Mundial. En fi, a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio, mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, un altre cop.
1: Qui fanxa avui?
3: Doncs mira, avui va de roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de The Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits, de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i una altra periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
1: I el Santoral, Mireia.
3: El Santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna llegenda, són Pompili, Piroti, Antíoc, Bonosa o Zòsima.
1: Zòsima?
3: Sí.
1: Amb Z, això, eh?
3: Sí, exacte.
1: No, crec que no en tinc cap.
3: Has vist? Cada dia... Sí.

0: sí, coses
1: no,
0: noves.
1: Sí, no, no, m'agrada molt el Zòsima. Gràcies, Mireia. Cada dia aprenem coses noves, com diu la Mireia, i cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària des del matí de Catalunya Ràdio, des d'una llibreria.

0: Ja, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
1: Passant 2 minuts de 7:45, aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
5: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa.
6: Jo també he vingut a banyar de petit.
7: Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i encara que sàpigues nedar, o xucador xucla.
8: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
9: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
10: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
11: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
12: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
13: Degoteig. Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
1: Minoria.
13: Els menys, el més petit de dos nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder influir, diu, en el govern de l'alcalde Salellas.
1: Persiana.
13: Tanca en una porta, en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb Albert Duran. 500.
14: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
1: 28,3.
14: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
1: 39.
14: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
1: I 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
15: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar i a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas i pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
1: A la segona imatge veiem 2 persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta i en un costat la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
15: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca al punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
1: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Iber de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
16: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar atenció durant les guerres sertorianes, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27enes intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa repensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.

0: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusada de racisme... Una dona acusa de racisme, perdoneu. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tots els companys i les companyes li organitzaven una festa per celebrar-ho. Aquest detall li va sorprendre i aleshores es va preguntar per què ella no havia tingut la seva festa. La notícia explica que en lloc de consultar-ho als companys, la treballadora va optar per dimitir del seu lloc de feina i presentar una denúncia. Una denúncia davant del Tribunal Laboral per discriminació i racisme.
1: I això és real o és fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: El periodisme viu una transformació accelerada i exigeix professionals capaços d'adaptar-se als nous hàbits informatius. Segons el Digital News Report 2026, el consum setmanal de notícies en vídeo arriba ja al 77% a escala global. A més, en 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
4: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, ho aclarim. La notícia que ara circula i que diu que una dona acusa de racisme els seus companys de feina per no organitzar-li una festa d'aniversari és una notícia real. Ha passat al Regne Unit. La dona que acusa els companys de racisme treballa a una ONG i el cas ja ha arribat als tribunals. El jutge ha desestimat la seva denúncia perquè diu que l'única raó per la qual els seus companys no van muntar-li la festa és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia.
6: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
1: Precisament, previsió del dia, avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
7: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
1: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
6: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins d'aigua.
1: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
7: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijóo.
8: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
6: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
9: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Truffaut de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
7: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per la Junta.

0: Ajuntament.
1: De fet, el Cinematrofó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
2: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
1: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident, i a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un altre accident que també talla un carril.
1: Gràcies, Clàudia.
3: Fins ara.
1: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
4: Ei, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida, la meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Un altre accident provoca retencions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Santa Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la

0: nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
1: Esports.
2: La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol, molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta de marxar del Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, en Pogacar refermat el lideratge, surt de Vichy i fins a Nevers amb 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i fins i tot valors més alts a Ponent i a Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb por sahariana.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres 15 de juliol i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius, amb una vintena de dotacions, han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. També tres dotacions terrestres dels bombers treballen també en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès. Poc abans de les 9 del vespre ja van quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Serveis de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals, per aquest motiu gairebé tots de gent gran. I avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Manlleu, Maria Costa.
1: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat

0: anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig al Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: Avui torna a haver vaga Renfe convocada a tot l'estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari. L'aturada de finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. Les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, Rodalies s'han decretat per avui uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. L'alta velocitat seran del 73%. Anirem veient com va, doncs, aquesta jornada pel que fa als trens. Marxem ara cap a Girona, parlem de política. El govern de Girona es queda en minoria després de la sortida de Junts per Catalunya. La ja exvicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde, Lluc Salelles, de Guanyem i veu motius electoralistes. Laia Claret.
5: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
6: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
5: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
7: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
5: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria.
4: També hi ha hagut canvis a Cambrils, al Baix Camp. Dues de les regidores de Junts es mantenen al partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Daza. D'aquesta forma, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
9: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
8: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
10: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
8: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
4: Encara en política, el setge judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez s'ha endut al primer assalt amb la condemna al germà del president espanyol, l'Audiència de Badajoz. Recordem, feia pública ahir la sentència de condemna a David Sánchez Pérez Castejón a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació de Badajoz va crear una plaça de coordinador de conservatoris de música expressament per a ells. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu un intent de tombar l'executiu en la seva condemna per prevaricació. Pel PP, en canvi, és una sentència històrica perquè per primer cop es condemna el familiar d'un president del govern espanyol en exercici. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez Veaja.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció.
4: I Mariano Rajoy evita disculpar-se pel seu comentari sobre la selecció francesa en un article al digital El Debate. En una nova columna carrega contra els que l'han criticat per haver escrit que la selecció de França no juga amb francesos i especialment contra el govern espanyol. I Pedro Sánchez dona les gràcies a les autoritats per l'atenció que li han prestat aquests dies i ha afegit que és una llàstima que tants esforços dedicats a parlar d'ell els hagin distret d'altres qüestions que realment importen als espanyols. Considera que els interessa més fer soroll, distreure l'atenció i provocant renou, tot perquè no es parli del que s'està vivint, i conclou que ells no demanen perdó per res i que sempre els toca als altres.

0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Notícia destacada d'avui, us ho dèiem en titulars. Des d'aquesta mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar ja és història.
1: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la reixa que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja han travessat la frontera aquesta mateixa nit, aprofitant aquesta eliminació dels controls policials entre territori britànic i estat espanyol. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
2: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
3: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, serà avui al pas fronterer de Gibraltar per veure en persona la desaparició d'aquesta històrica tanca. I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians. S'ha reactivat aquesta nit. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
5: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
4: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz.
0: Continuem amb més notícies. Un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquesta matina de Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits. Segons els bombers, havien evacuat preventivament els veïns perquè ja s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant a aquesta hora. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueix els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades. I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, reclamen solucions als seus problemes de liquiditat. Són 16 comerços que han hagut de baixar la persiana perquè han de continuar fent front a tota la... Però, volíem dir, que han de continuar fent front a totes les despeses corrents. Per això demanen que se'ls avancin diners a compte de les futures indemnitzacions. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental.
6: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no?
0: L'Ajuntament ofereix assessorament, però els diners hauran de venir de les assegurances. Sentim la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
7: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar ja a casa. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim les carreteres, també com estan funcionant els trens. Avui recordem jornada de vaga, però convocada per un sindicat minoritari. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs matí amb forces incidències a les carreteres. A aquesta hora, retencions a la P7 per un accident del Papiol a Barberà del Vallès en sentit nord. De retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident amb un camió implicat que ocupa el voral provoca retencions a la mateixa P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat. Destaca sobretot la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. Avui que, com ara explicaves, hi ha vaga convocada a Rodalies pel sindicat minoritari

0: Ferroviari, Sindicat Ferroviari, SF Intersindical, fins a 9:45 d'aquest matí hi ha serveis mínims decretats del 66%. En paral·lel, avui de nou incidències a les línies R13, R14 i RT1. Els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons.
1: El temps. Jofre Genuer.
2: Avui dimecres esperem les temperatures més altes d'aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens ha de dur la tornada dels valors de 40 graus en moltes poblacions, sobretot del prelitoral i cap a ponent, interior del país. La calor, per tant, s'intensifica al llarg de la jornada d'avui, amb una jornada dominada un cop més per la presència d'aquesta pols agriana en suspensió i encara per l'aixafogó a la façana litoral, tot i que pot anar una mica de baixa, però en detriment de l'augment de les temperatures. Per tant, es notarà tot plegat poc. Calor més intensa, en definitiva. De fet, hi ha avisos de risc alt de superar els llindars d'onada de calor arreu del país i amb el risc molt alt, sobretot al Baix Llobregat i Vallès, on, insistim, poden haver-hi valors de 40 graus. A Ponent, de fet, per la Lleida, es podria arribar als 42 graus, almenys de manera local, tranquil·lament. Amb una jornada que, sobretot a partir de mitja hora, tarda estarà dominada per un augment de núvols prims, amb un cel més entrenat, mig ennugulat. Això pot esmorteir una mica el sol i també fer una miqueta de fre al termòmetre al llarg de la tarda. Demà esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front. Les temperatures variaran poc o baixaran una mica, però continuarem amb una calor molt intensa, i això sí, els ruixats guanyaran terreny al terç oest del país, sobretot comarques de Lleida, i amb l'entrada de la tramuntana, sobretot a darreres hores, amb una calor més moderada, o potser no tan extrema, de cara a divendres i al cap de setmana.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3GAT Info.
7: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem a Catalunya. S'han ofegat 20 persones des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava que al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
8: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
7: Durant la campanya de bany de l'any passat, entre juny i setembre, van morir ofegades 28 persones. I les altes temperatures d'aquest inici d'estiu han provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals i s'ha situat a nivells perillosos pel que fa a la supervivència de la vegetació, però també pel risc d'incendis. Són dades del nou mapa d'humitat de la vegetació de la península Ibèrica desenvolupat pel CREAF, que mesura a temps real la quantitat d'aigua que hi ha al sol, als arbres i les plantes de les zones forestals de tota la península i les Balears. Ens ho explica la Montse Poblet.
9: Malgrat que a la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera sumament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que han desenvolupat el mapa.
10: Lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad en las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
9: La novetat que porta aquest nou mapa és que, a més de mesurar la humitat de les restes de vegetació morta, com les fulles o els troncs, també detecta la humitat d'arbres i arbustos vius. Pel que fa al risc d'incendi, no és el mateix tenir un bosc amb matolls que depenen de l'aigua superficial i s'assequen ràpid si no en tenen, que arbres amb arrels que arriben a la que hi ha al subsol. La presència d'uns o altres a una zona forestal explica que, en condicions iguals, el risc d'incendi sigui sigui diferent en un bosc o en un altre. Tenint en compte tots aquests paràmetres, a Catalunya la vegetació està especialment seca al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i a la zona interior de Girona. A la resta de l'estat, Extremadura, la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Anem ara cap a Girona. L'emblemàtic cinema Truffaut, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Clara Jordan.
12: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
13: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
14: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
7: Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de l'Assut de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Anem ara cap a Tarragona, Jordi Barranca.
15: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sartorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
16: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
15: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que l'Assut és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, tensió durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
17: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
15: Entre altres objectes, s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sartorià, monedes o una fíbula romana.
7: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
18: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol és la primera finalista del Mundial amb una victòria clara davant França per 2-0. L'equip espanyol va superar un equip francès molt apàtic que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne, una acció de Murri. El segon gol el va fer Pedro Porro al minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador de partit. El central de l'Estanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, és un dels catalans finalistes del Mundial de Futbol.
19: Doncs si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
18: A més de Cubarsí, hi havia tres catalans més a l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres.
11: 3CAT Info.
18: L'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra plaça de finalista del Mundial a partir de les 9 a Atlanta. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions, amb 1.600 agents de seguretat que vigilaran la zona dins i fora del camp, on les aficions es barrejaran. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Anglaterra es troba de nou amb els fantasmes del passat i el partit de quarts del Mundial de Mèxic 1986 amb els dos gols més cèlebres de Maradona, la mà de Déu i l'anomenat gol del segle, en el 2-0 contra els europeus.

0: Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ho té a la ment.
1: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
0: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. El Barça, mentrestant, Frenkie de Jong podria estar mitja temporada de baixa. El neerlandès té una lesió al genoll dret i podria estar entre 4 i 6 mesos inactiu. Es va lesionar durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i està a l'espera que li facin noves proves per determinar l'abast exacte de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Són declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio.
2: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip, i si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, Vicky Losada, excapitana del Barça, de 35 anys, arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol City anglès.
3: Va ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Vicky, que parlava de jugar contra el Barça. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028.
4: Desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
0: Scott, de 19 anys, és formada a planter blanc i blau i prové del Barça B. I encara en clau blanc i blava, l'Espanyol ha presentat Sergio García com a entrenador del filial.
5: La cantera de l'Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, podemos sacar muy buenos jugadores.
0: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić. Com a nou entrenador, Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Direm també que el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers. Propícia per als velocistes. Tadej Pogačar surt reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari i ja treu 3 minuts i mitja Jonas Vingegaard a la classificació general. En futbol sala, la Supercopa jugarà a Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre i prendran part al Barça, al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma. En tenis, Paula Badosa ha passat als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. La Bagurenca ha superat la ucraïnesa, que elimina en 2-7, 6-3 i 6-1. I en waterpolo, Mataró ha anunciat en les últimes hores el fitxatge de Miquel Gasulla com a entrenador del seu equip masculí i de Carla Martín com a jugadora del femení.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs del més destacat, estabilitzat des de primera hora del matí. L'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Rubió, a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees. També ahir es va actuar en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que es va poder estabilitzar. I atenció, perquè avui arribem al pic de la tercera onada de calor. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Dol oficial avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua. I avui, pendents d'aquesta vaga a Renfe, es preveu que l'afectació però sigui relativa perquè la convoca un sindicat minoritari. A Rodalies s'han decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. Des d'ara fins les 9 recordarem el cop d'estat fallit a Turquia avui fa 10 anys, quan una part de l'exèrcit va intentar sense èxit fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. I com una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que ha portat a una degradació de les llibertats civils. També us explicarem que Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries

0: per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I en cultura sentirem la crònica del debut a Barcelona de la coreògrafa sud-coreana Sun Im-her dins el Festival Grec. També us explicarem que el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassa el piano tota la seva carrera. En esports, Montserrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlarem, evidentment, del Mundial.
1: I d'aquesta selecció espanyola que jugarà diumenge la final després de superar i França 2-0. S'enfrontaran el guanyador del partit Argentina-Anglaterra, que juga avui a les 9. I De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll i que podria deixar sense jugar mitja temporada.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornen a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona, tampoc a la Catalunya central i fins i tot valors més alts a ponents i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb pols sahariana. Abans de tancar aquest repàs, connexió també amb el nostre equip viari. Us parlàvem d'aquestes afectacions que hi pot haver als trens per aquesta jornada de vaga. També carreteres amb força incidències des de primera hora. Sapiguem com ho tenim. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí. Es preveu que sigui un nou matí complicat a Rodalies per aquesta vaga que hi ha convocada. Recordem que a aquesta hora hi ha serveis mínims del 66% fins a 9:45. A partir d'aquesta hora els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, però, ja hi ha dues incidències actives també que afecten diverses línies de Rodalies. La línia R4 acumula demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i les línies R13, R14 i RTU circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la plana Picamoixons.
0: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal tal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, poc abans de les 9 del vespre, però ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a les tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet de la Gornal. Els agents rurals fan una crida, però a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. També mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures. La gran majoria són cops de calor, també seguit de deshidratacions i de síncope. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Anem ara cap a Manlleu, avui primer dia de dol oficial per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Maria Costa.
4: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit va intentar, sense èxit, fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. En resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i desenes de milers d'acomiadaments de jutges, professors o periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que l'intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils a Turquia i a la concentració de cada cop més poder en mans d'Erdogan. Jordi Baró.
8: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
9: It's been a 10 years of...
8: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
10: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per a aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
8: Erdogan, que amb 72 anys i després de 2 dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.
0: I Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions de la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions de tot el continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics als territoris que, com Catalunya, viuran un creixement tan pronunciat. Alhora, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden contrarrestar l'envelliment poblacional. I va dir la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ahir al Catalunya Vespre.
12: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. Els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
11: Segons l'informe, el creixement demogràfic es concentrarà en grans àrees urbanes amb economies dinàmiques. Europa, en el seu conjunt, perdrà població.
0: I ara anem cap a Andorra, que rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
13: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Urgell.
0: i d'Andorra cap a Madrid, el Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i la Unió del Poble Navarrès. Era el primer pas de l'elaboració dels comptes per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ficava la banya en els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
14: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor, com reconeixia la diputada Teresa Jordà.
15: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari convocat pel 23 de juliol. I aprovada al Congrés, en canvi, la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que reforça els drets de les persones dependents i amplia les prestacions. La nova norma també fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema i amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge i també reconeix com a cuidador persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy es ministre de Drets Socials.
16: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: En paral·lel, el Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de més de 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per finançar els serveis de dependència. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 més continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. I el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Amb aquesta nova llei, la violència vicària s'introdueix en el Codi Penal com a delicte específic i, entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
17: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
0: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest mateix any. I el futur de la mobilitat per carretera estarà marcat d'aquí a pocs anys per la conducció autònoma i Catalunya vol ser pionera a Europa a posar les bases tecnològiques per ordenar la circulació dels cotxes autònoms. Amb aquest objectiu, el govern ha aprovat un programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu instal·lar sensors en 930 quilòmetres de vies per crear els futurs corredors digitals.
18: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Són declaracions de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Ara els sensors ja estan en proves a la C32 entre Sitges i l'Arbós. El sistema operatiu preveu disposar d'una xarxa wifi pròpia perquè el cotxe autònom s'hi connecti. D'aquesta manera, el vehicle podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, podrà prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges a altres usuaris. Hem arribat a 3:15, no deixem de parlar de mobilitat. Connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions destacades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs. També els accessos a la ciutat, molta intensitat a la B23, Esplugues cap a la Diagonal i a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui que estem vivint un nou matí complicat a Rodalies, recordem-ho, hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari i els serveis mínims a aquesta hora del 66% fins a 9:15. A partir d'aleshores, els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, dues incidències actives que afecten la línia R4. Aquesta línia circula amb demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal, i a les línies R13, R14 i RT1. Aquestes tres línies circulen amb 30 minuts de retard per una incidència, en aquest cas, a la plana Picamoixons.
7: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
19: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures amb un ambient tropical o tòrrid arreu del país, fins i tot cap a les valls del Pirineu. Només hi ha hagut algunes poblacions on el termòmetre ha baixat per sota dels 20 graus, però tot i així, molt estirat, poc per sota dels 15, amb aquests 13 graus a Das, a Ger, o alta muntanya, 14 es pot. Destacarem que no s'ha baixat dels 24 a Lleida, 22 a Girona, 27 a Barcelona, 27 a Benissanet, 20...

0: suspensió sol al matí, perquè a la tarda aniran arribant núvols amb un cel mig ennuvolat i enteranyinat, anunciant un petit canvi de temps que ens afectarà demà. Demà ens creurà un front, al llarg del dia s'esperen núvols més abundants, temperatures reculant una mica, i fins i tot a les comarques de Lleida ja de bon matí amb alguns ruixats que podrien persistir al llarg de la jornada, localment amb alguna tempesta, al Pirineu i Prepirineu. Acabarem demà, dijous, amb l'entrada d'una lleugera tramuntana i temperatures reculant una miqueta, que es notarà més de manera general entre divendres i dissabte amb una calor no tan intensa.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Seguim endavant, 11 minuts i les 10 del matí. Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Des de Tarragona, Jordi Barranca.
4: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai 27 anys després de començar les excavacions. Els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric pel 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sartorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
5: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
4: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, atenció, durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
6: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
4: Entre altres objectes s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sartorià, monedes o una fíbula romana.
3: Molt bé, gràcies Jordi Barranca. Albert Genovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Ens ho explica en Marc Ruiz.
7: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
8: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs la, també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
7: El programa també inclou peces amb que homenatge a Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
8: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
7: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
8: Un ha de ser... no ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des de

0: des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
1: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el Festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. És una informació de Clàudia Roses.
2: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán es el director del festival.
3: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
2: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, porque he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
2: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
1: 5 minuts i mig i les 10 del matí.
5: Esports.
1: Amb la Montse Reia. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol supera clarament França 2-0 i jugarà diumenge a la final del Mundial. L'equip francès, considerat el millor atac del Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de Murray de l'extrem mataroní. El segon gol el va fer Pedro Porro a minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. A l'equip espanyol hi havia 4 catalans, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça i Marco Corella de Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Sentim el central de l'Estanyol, Pau Cubarsí, feliç.
7: Doncs sí, dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
6: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió després de l'eliminació de França del Mundial. Aquest vespre a les 9 comença el partit que decidirà qui jugarà la final contra l'equip espanyol. L'Argentina i Anglaterra s'enfronten en un partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran la zona dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Els anglesos es trobaran davant un equip dirigit per un Leo Messi que està fent un Mundial extraordinari. Thomas Tuchel, seleccionador anglès.
8: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. Increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, és clar, per a l'Argentina.
6: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. Doncs bé, de ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Les proves mèdiques que va passar de Jong ahir diuen que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Avui li han de fer noves proves per determinar la base exacta de la lesió. Pel que fa a Marc Casador, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són de declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, al Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà

0: dos amistosos, aquest dissabte contra l'Olot i dimarts, dia 21, amb el Pau. El Sabadell, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge del defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B. A la Lliga Femenina, Vicky Losada vol ajudar a pujar el nivell de la Lliga F com a nova jugadora al Badalona Women, on jugarà cedida la pròxima temporada. L'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Escort, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. Escort, de 19 anys, és formada a planter blanc i blau i prové del Barça B.
1: 3Cat Info.
0: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar a Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umud i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. Pel que fa a l'aler pivot Georgia Schengelia, podria marxar perquè vol un projecte amb opcions de títol a l'Eurolliga. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogačar surt reforçat al lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari. Ja treu 3 minuts i mitja. Jonas Vingegaard, a la General.
2: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
0: En tenis, Paula Badosa ha passat als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. La begurenca ha superat la ucraïnesa, que elimina en 2-7, 6-3 i 6-1. Demà jugarà en vuitens de final contra la russa Ibragimova.
1: Trescat Info.

La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió. A l'Anoia, el foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte, malgrat la nova situació. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també al PSC fins a finals de legislatura. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres. Un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli. Els últims 10 dies, Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citat per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenars de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà el piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Esports.

0: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara i França per 2-0 gols d'Oyarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar en mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar refermat en el lideratge, surt de Vichy, s'acaba a Nevers, en 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
1: I el temps, les temperatures tocaran avui sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol, ambient enterbolit també. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem parlant d'economia. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas van frenar pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada de preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'IVA. Deixem aquesta qüestió econòmica, ens situem ara a Catalunya. Pel que fa als incendis, s'ha estabilitzat aquest matí el foc de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius, amb una vintena de dotacions, han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa, amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, poc abans de les 9 del vespre, però ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció. Ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als CAPs per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures. La gran majoria, cops de calor, seguits de deshidratacions i també de síncopa. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. A Manlleu, a Osona, avui primer dia de dol oficial per la mort de dos germans bessons, 11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Ahir van trobar els dos cadàvers a dins l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens és perillosa.
4: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
1: A les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas de Guanyem, confia en mantenir el pacte amb Esquerra i governar en minoria després de la sortida de Junts del govern municipal. I creu que pot arribar a acords amb Junts, a l'oposició i també amb el PSC, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
1: I l'exvicealcaldessa Gemma Geis de Junts s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per a la ciutat, però ha recordat les diferències que els han portat a sortir del govern municipal.
6: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més ambient,

0: penta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables i tot allò que sigui per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria.
1: I ha tornat a desvincular la decisió de sortir del govern d'un plantejament electoralista de cara a les municipals de l'any que ve. Ara marxem cap a Madrid, on avui el jutge del cas Leire Díez escoltarà la versió de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre les seves converses amb l'exmilitant socialista. Santiago Pedraz l'ha citada com a testimoni per saber quina implicació o quina informació tenia en relació amb les maniobres de les anomenades clavegueres del PSOE. També passarà per l'audiència la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat. Allà hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Cristina Narbona està citada a les 11 del matí aquí a l'Audiència Nacional. El jutge l'ha cridat per esbrinar què sabia sobre les accions de Díez i d'altres investigats per fer descarrilar causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Bàsicament, per unes converses que apareixen en informes de l'UCO que ja ha entregat el jutge, Díez li ofereix ajuda qualificada per capgirar, com un mitjà deia, aquests casos, i Narbona responia dient que ja sabia que li havia explicat a Santos Cerdán, llavors número 3 del PSOE. La presidenta del partit va demanar, va davant del jutge, perdoneu, amb el suport del seu partit, que confia que ho aclarirà tot i que remarca que estan col·laborant en tot moment tant amb el jutge Pedraz com en d'altres causes que els afecten. Abans de Narbona, de fet, ja han entrat en aquest edifici, passant davant del jutge, també com a testimonis, dos fiscals que han reconegut que es van reunir amb Díez i amb un altre advocat. Un d'ells, Diego Villafañe, era la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: Doncs quedem pendents de tot el que surti d'aquestes declaracions. Tània Tàpia, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I ara parlem de l'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, que està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable per als interessos dels líders del procés. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
1: Ara bé, Comín creu que la sentència deixarà clar que els interessos financers de la Unió Europea no van quedar afectats pel procés, però no aclarirà si hi va haver enriquiment personal dels líders de l'1 d'octubre, com sosté el Suprem, per no amnistiar-los.
3: Li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses. L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional.
1: Sobre el fet que la Comissió de Garanties de Junts hagi reobert l'expedient en contra seva per les acusacions d'assetjament a dos exassessors del Parlament Europeu, Comín ha refermat la seva innocència, assegura que no li passa pel cap que el puguin expulsar del partit. 4 minuts i arribarem a un quart d'11. Mariano Rajoy ha evitat disculpar-se pel seu comentari sobre la selecció francesa en un article al digital El Debate. En una nova columna, carrega contra els que l'han criticat per haver escrit que la selecció de França no juga amb francesos i especialment contra el govern espanyol i Pedro Sánchez. Dona les gràcies a les autoritats per l'atenció que li han prestat aquests dies i ha afegit que és una llàstima que tants esforços dedicats a parlar d'ell els hagin distret d'altres qüestions que realment importen als espanyols. Considera que els interessa més fer soroll, distreure l'atenció i provocar enrenou, tot perquè no es parli del que s'està vivint. L'expresident del govern espanyol conclou que ells no demanen perdó per res i que sempre els toca als altres.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre aquesta nit. Forma part de la nova estratègia de l'exèrcit ucraïnès per castigar la flota que Moscou utilitza per transportar petroli i derivats. Les accions es concentren sobretot al mar d'Azov, on Ucraïna hi ha atacat més d'un centenar d'embarcacions els últims 10 dies. L'objectiu no és tant enfonsar-les, sinó deixar-les inoperatives i tallar subministrament i aïllar més encara la península de Crimea annexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de pirateria i terrorisme per aquests atacs. Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud d'Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és avui a Kiev, on assegura que farà nous anuncis per integrar més les indústries de defensa ucraïneses i europees i fabricar més armament i més ràpid. Els 27 continuen avui en paral·lel buscant el consens sobre el 21è paquet de sancions contra Moscou, que vol castigar més el gas natural liquat rus o mantenir el topall al preu del petroli del Kremlin. Les dues mesures topen amb reticències d'alguns països amb interessos en aquest negoci, com ara Xipre, Grècia o Malta. I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians, reactivat aquesta nit. 7 militars iranians han mort aquesta mateixa nit per atacs nord-americans, segons ha informat l'exèrcit. Donald Trump

0: que ha fet marxa enrere en la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, ha optat per pressionar Teheran amb amenaces de nous atacs. Anem cap a Washington. Oriol Serra.
1: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
2: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
1: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz.
0: I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica, que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar, és història.
3: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la reixa que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja han travessat aquesta frontera aquesta mateixa nit, aprofitant aquesta eliminació dels controls policials. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà però de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i també la rèplica de Fabián Picardo.
4: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
5: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El president espanyol Pedro Sánchez serà avui al pas fronterer de Gibraltar per veure en persona la desaparició d'aquesta històrica tanca. Hem arribat a un quart d'11, toca connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora comença a millorar la circulació a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara hi ha trams amb intensitat a la ronda litoral de Sant Adrià, al Poblenou, en sentit Llobregat, a l'A2, a Cornellà, sentit Barcelona, per un camió avariat que talla un carril, i també a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat. En paral·lel, encara hi ha retencions a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, sentit nord, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident amb un camió implicat que talla un carril. Parlem de transport públic. Avui hi ha vaga a Rodalies convocada pel sindicat minoritari Sindicat Ferroviari SF Intersindical. Una vaga que, segons Renfe, a Catalunya està tenint un seguiment baix que no arriba al 4%. A aquesta hora els serveis mínims són del 33% fins a les 5 de la tarda, quan pujaran al 66%. En paral·lel, hi ha demores en diverses línies. La R4 circula amb retards d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal, i les línies R13, R14 i RTU circulen amb 30 minuts de retard per una altra incidència a la plana Picamoixons.
0: El temps. Crònica del Jofre, Genué.
7: Després d'aquesta matinada tòrrida tropical, a gran part del país només s'han salvat de les temperatures de 20 o més graus l'àrea del Pirineu, però lleugerament, perquè de fet la majoria de valors poc per sota dels 20, només amb aquests 14 es pot, o 13 a Ger, com a excepcions. Avui esperem que la temperatura s'enfile de valent i toqui sostre. De fet, les mínimes han sigut tòrrides en molts sectors de la costa, 27 a Barcelona, 26 a Mont-roig del Camp, als Alfacs, a Vinebre, a Sitges, per exemple, 25 també a Sabadell. Tot això ha de donar pas a valors de 34 a 38, molta calor, i tornen als 40. De fet, des de la setmana passada, que més o menys no havien els termòmetres arribat a aquesta xifra, avui serà fàcil arribar-hi, a tocar els 40 a diversos indrets. De fet, hi ha un risc molt alt de calor extrema al Baix Llobregat i Vallès, on podria haver-hi valors de 40, també a l'interior de les comarques de Girona, de manera local també Catalunya Central, i sobretot per la Lleida i Terres de l'Ebre, on fins i tot podria haver-hi algun 41 o 42. Amb un ambient enterbolit, per la pols segrena en suspensió, vents de garbí que s'intensificaran a partir de migdia i aquesta tarda, i

0: Esperem que domini el sol, però al llarg de la tarda poden aparèixer núvols prims pel sud del país, Terres de l'Ebre, façana litoral, que deixin un cel una mica enterbolit, però poca cosa més. Demà esperem un canvi de temps, perquè arriba un front que produirà al llarg del dia alguns ruixats, potser al matí cap a l'Aran, al Pirineu, i a la migdia tarda, doncs a molts sectors del Prepirineu i gran part de la serralada, nord de les comarques de Girona, localment amb alguna tempesta acompanyada de calamars, localment podrien ser una mica intenses, però de manera local. A la resta, núvols, però poca precipitació, i en tot cas la calor que començaria a fluixar una mica, no molt, amb notable xafogor a la façana litoral. I sembla que enfluixarà una mica més aquesta calor, tot i ser encara força intensa, entre divendres i el cap de setmana.
1: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
4: 3GAT.info
5: 10 minuts i arribarem a 11:15. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han dut a terme a Cerdanyola del Vallès, a Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors fan aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3CAT Info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
6: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual cosa és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
5: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per a la resta del mes de juliol. I us ho dèiem en titulars, un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit restaurar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El tractament encara no s'ha provat, però en persones. El tractament torna a posar en marxa una part de la retina, concretament, que havia quedat inactiva. Segons els investigadors, això permet recuperar la resposta a la llum sense necessitat de manipulació genètica ni d'implants.
7: Lo que hemos hecho en el laboratorio es desarrollar unas moléculas pequeñas fotosensibles que actúan sobre unas células que justo reciben las señales de los fotorreceptores y entonces cuando los fotorreceptores ya están degenerados, todo el circuito se queda silente porque ya no hay señales. Nuestra molécula lo que hacen es imitar la función de los fotorreceptores.
5: En els experiments, els animals tractats van tornar a mostrar comportaments guiats per la llum. Els investigadors també han obtingut resultats prometedors administrant els compostos tant amb injeccions intraoculars com en forma de col·liri.
7: Hemos conseguido el resultado mediante la administración inyección en el ojo, como se hace con varios fármacos oftálmicos, pero también mediante una aplicación tópica mediante gotas oculares. Seguramente es una ventaja que tiene la tecnología porque en este caso es un método que no es invasivo y que es amigable para los pacientes.
5: L'equip treballa ara per continuar avaluant la seguretat dels compostos i la seva formulació abans d'avançar cap a futurs assajos clínics. I ara Cultura, Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà

0: Anarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Ens ho explica Marc Ruiz.
1: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
1: El programa també inclou peces amb homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
2: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
1: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
2: No ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
0: Esports. Montserrat, ja molt bon dia.
3: Hola, bon dia. La selecció espanyola supera clarament França 2-0 i jugarà diumenge a la final del Mundial de Futbol. L'equip francès, considerat el millor atac del Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal en minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de Murri, de l'extrem mataroní. El segon gol el va fer Pedro Porro al minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. Un dels golejadors, Mikel Oyarzabal, es mostrava feliç, però no eufòric.
4: La felicidad la llevamos por dentro, el orgullo lo llevamos por dentro, estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, pero creo que tener también esa calma, esa tranquilidad que tenemos y que creo que transmitimos es bueno para lo que viene.
3: També feliç el central de l'Estanyol, Pau Cubarsí, un dels catalans finalistes del Mundial.
5: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
3: A l'equip espanyol hi havia altres tres catalans, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió després de l'eliminació de França del Mundial. Aquest vespre a les 9 comença el partit que decidirà qui jugarà la final contra Espanya. L'Argentina i Anglaterra s'enfronten en un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran la zona dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar que és només un partit de futbol.
6: Es que la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y es un partido de fútbol. No hay otra. Mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
3: A partir d'Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga Atlanta.
7: 3CAT Info.
3: De ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Les proves mèdiques que va passar de Jong ahir diuen que haurà d'estar de baixa entre

0: 4 i 6 mesos. Avui li faran més proves per determinar la base exacta de la lesió. I Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, en el migcampista de Sant Antoni de Vilamajor. Diu que té una conversa pendent amb el tècnic Hansi Flick.
1: L'únic que jo vull és quedar-me aquí, però està clar que si algú em diu que no, doncs s'haurà de buscar solucions i buscar la millor situació per tots. Encara hi ha coses a parlar, crec que es parlaran doncs, durant aquestes pròximes setmanes i a partir d'aquí doncs, decidirem quin és el millor camí.
0: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. I parlem també del Tour.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: El Tour de França, avui onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat el lideratge després de guanyar i l'etapa de muntanya en solitari.
3: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens han encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
0: L'eslové de l'Emirates ja treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard del Visma.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. El conjunt de l'Estat, l'IPC, es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i de l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava Rubió a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. I drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Ursula von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. A partir d'ara també us explicarem que Andorra ha rebaixat durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. També anirem a Girona en el cinema Truffaut. L'únic que quedava al centre de la ciutat ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar-lo endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs que va fer l'Ajuntament. També sentirem quins són els últims preparatius per a l'arrencada de les Baloia, d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge, el festival programa més d'una vuitantena d'activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers. Quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Montse Reia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs que la selecció espanyola elimina França del Mundial 2-0 i diumenge jugarà a la final. Aquest vespre a les 9, l'Argentina i Anglaterra busca també ser a la final. Al Barça, avui fan noves proves a De Jong, que es va lesionar el genoll durant el Mundial i podria estar mitja temporada de baixa.
1: I el temps, les temperatures avui toquen sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida, calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí.

0: Passen 3 minuts de 11:15. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat espanyol, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons ha indicat l'Institut Espanyol d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada de preu dels combustibles va compensar aquests increments. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió, a l'Anoia ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament sobre el terreny. Un foc que ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i de Rubió. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, poc abans de les 9 del vespre, però ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a les tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida, però, a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. Per això s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició també d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa d'aquesta calor i com anirà acompanyada de pols en suspensió, també.
1: Intentar anar hidratat, barret, protecció. Ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen algun tipus de problema respiratori.
0: Doncs bé, les altes temperatures d'aquest inici d'estiu han provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals. S'ha situat a nivells perillosos també pel que fa a la supervivència d'aquesta vegetació, no només pel risc d'incendi. Són dades del nou mapa d'humitat de la vegetació de la península Ibèrica desenvolupat pel CREAF, que mesura a temps real la quantitat d'aigua que hi ha al sòl, als arbres i també a les plantes de les zones forestals de tota la península i Balears. Montse Poblet.
2: Malgrat que la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu, ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera sumament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que han desenvolupat el mapa.
3: Lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad de las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
2: La novetat que porta aquest nou mapa és que, a més de mesurar la humitat de les restes de vegetació morta, com les fulles o els troncs, també detecta la humitat d'arbres i arbustos vius. Pel que fa al risc d'incendi, no és el mateix tenir un bosc amb matolls que depenen de l'aigua superficial i s'assequen ràpid si no en tenen, que arbres amb arrels que arriben a la que hi ha al subsol. La presència d'uns o altres a una zona forestal explica que, en condicions iguals, el risc d'incendi sigui diferent en un bosc o en un altre. Tenint en compte tots aquests paràmetres, a Catalunya la vegetació està especialment seca al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i a la zona interior de Girona. A la resta de l'estat, Extremadura, la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre aquesta nit. Forma part de la nova estratègia de l'exèrcit ucraïnès per castigar la flota que Moscou utilitza per transportar petroli i derivats. Les accions es concentren sobretot al Mar d'Azov, on Ucraïna hi ha atacat més d'un centenar d'embarcacions els últims 10 dies. L'objectiu no és tant enfonsar-les, sinó deixar-les inoperatives i tallar el subministrament i aïllar encara més la península de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de pirateria i terrorisme per aquests atacs. Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud d'Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és avui a Kiev, on assegura que farà nous anuncis per integrar més les indústries de defensa ucraïnesa i europea i fabricar més armament i fer-ho més ràpid. Els 27 continuen avui, en paral·lel, buscant el consens sobre el 21è paquet de sancions contra Moscou, que vol castigar més el gas natural liquat rus o mantenir també el topall a preu del petroli del Kremlin. Les dues mesures topen amb les reticències, però d'alguns països amb interessos en aquest negoci, com ara

0: Xipre, Grècia o Malta. I avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit, recordem, va intentar sense èxit fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. En aquesta resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i també desenes de milers d'acomiadaments de jutges, professors i periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que l'intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils. Jordi Baró.
1: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
2: It's been a 10 years of...
1: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
3: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veuràs restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
1: Erdogan, que amb 72 anys i després de 2 dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.
0: Seguim. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
4: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, espera que el papa anomeni ben aviat el seu successor, ja que aquest any ha fet 80 anys i ja ha perdut la condició de cardenal elector. Ho ha dit a Radio Estel, on no s'ha volgut pronunciar sobre qui hauria d'agafar el seu relleu.
5: Jo estic esperant pues, que el papa digui qui és el meu successor. Espero que sigui el més aviat possible. Jo pensava que a la millor es començaria la tardor ja estant de vacances, però dic, pot ser a veure si per el torró ja estic jo de mèrit.
0: A més, ha dit que després de l'èxit de la visita del papa i el ressò internacional de la Sagrada Família i el seu arquitecte, la beatificació d'Antoni Gaudí està més a prop que mai. Ara anem cap a Girona. L'emblemàtic cinema Trufó, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
6: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
7: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
8: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
6: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sartorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
10: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
9: A banda de les troballes, també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, tensió durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
11: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
9: Entre altres objectes, s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sartorià, monedes o una fíbula romana.
0: Hem arribat a 3:15, ens aturem, toca trànsit i temps i comencem pel trànsit. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè, recordem-ho, avui hi ha vaga convocada a Rodalies per un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari SF Intersindical. Una vaga que, segons Renfe, a Catalunya està tenint un seguiment baix que no arriba al 4%. A aquesta hora els serveis mínims són del 33% fins a les 5 de la tarda, quan tornaran a pujar al 66%. En paral·lel, atenció, hi ha demores en diverses línies. A la R4 se circula amb retards de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal, i a les línies R13, R14 i RT1 la circulació es fa amb demores d'uns 30 minuts per una incidència a la plana Picamoixons. Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora, retencions a la P7 de Parets a Mollet del Vallès en sentit nord cap a Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la resta de carreteres, força fluidesa, tot i que encara queden alguns punts amb una mica més d'intensitat a l'entorn de Barcelona, a la Ronda Litoral de Sant Adrià al Poblenou en sentit Llobregat, a la 2 a Cornellà sentit Barcelona per un camió avariat que talla un carril, i també a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
13: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
14: Avui la calor toca sostre i esperem que tornin a aparèixer aquests valors de 40 graus a diversos indrets del territori. Hi ha avisos de calor intensa en aquest sentit. Per tant, després de la segona onada de calor, que ens va deixar molts registres i rècords la setmana passada, des de divendres el termòmetre no havia arribat a tocar els 40, avui podria tornar a fer-ho. Especialment comarques com el Baix Llobregat, Vallès, interior de Girona, potser Catalunya Central, però sobretot també Pla de Lillet, Terres de l'Ebre. Aquí fins i tot es podria arribar a superar àmpliament els 40, amb algun valor de 41 o 40 42. Per tant, avui el termòmetre que toca sostre serà el dia més càlid de la setmana i hi ha avisos en aquest sentit, amb un risc molt alt al Baix Llobregat, Vallès i a la gran part del territori d'aquestes temperatures extremes durada de calor, amb un panorama sempre de sol, ambient enterbolit per pols sahariana, amb un vent de garbí que avui s'intensifica força i amb un augment de núvols al llarg de la tarda, la majoria prims, que poden donar un cel una mica enterbolit des de les Terres de l'Ebre, litoral, prelitoral, però poca cosa més. Demà sí que els núvols seran una mica més compactes. Ja de bon matí s'esperen alguns ruixats cap a l'Aran, al Pirineu, i és que s'acosta un front que ha de provocar que les temperatures tendeixin a normalitzar.

0: S'esperen més núvols, com dèiem, i els ruixats a la tarda es podrien estendre més a la Catalunya central, però sobretot Pirineu i Prepirineu, on localment no descartaríem alguna tempesta acompanyada de calamarsa.
1: Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: 3CAT Info.
4: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11 en cultura. Ara la coreògrafa sud-coreana Sunim Her debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes al canvi del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Ens ho explica la Marta Vives.
5: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sunim Her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica.
6: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
5: És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
6: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
5: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
4: I també dins la programació del GREC, Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío fins dissabte, i actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
7: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
8: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en El Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, en menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
7: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco, i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
9: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nueva, y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
7: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
4: I l'Esvaiòlet, el Festival de les Arts Escèniques al Carrer, dona demà el tret de sortida a Esterri d'Àneu amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts hi destaca Fantasmes de Guerra, un espectacle familiar de la Baldufa inspirat a la novel·la Eren Feres, escrita justament pel bibliotecari del municipi historiador Oriol Riart. Aquesta que sentim.
10: Està preparada per matar a la
4: Fins diumenge, el festival reunirà més d'una vintena d'activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
10: L'Esbaiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure, mantenint l'aposta per combinar companyies de referència amb propostes internacionals i activitats per a tots els públics. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Érem Feres, publicat per Oriol Reart.

0: després d'anys d'investigació sobre la Guerra Civil al front del Segre. Riart, que és bibliotecari d'Esterri d'Àneu, va reconstruir la història a partir dels diaris personals de combatents dels dos bàndols. D'aquella recerca en va sorgir una novel·la de ficció amb un missatge marcadament pacifista, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar. L'obra explica la història de tres amics de Seròs atrapats per la guerra i retrobats molts anys després en una residència. Allà reviuen els records d'un conflicte que va marcar les seves vides. Riart destaca la dificultat i el valor de convertir aquesta història en un espectacle per a tots els públics.
1: La idea que ells volien transmetre, no?, de com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no?, com era viscuda sobretot per part dels particulars, dels sense nom. I això també dona molta força, no? És com ells han sigut capaços de transmetre un fet tan dramàtic com és una guerra i poder-lo traspassar o fer-ne una obra per a tots els públics, o de caire familiar.
0: La programació del festival es completa amb espectacles de circ contemporani, clown, música, dansa, titelles i tallers participatius. Diverses funcions ja han penjat el cartell d'entrades exaurides abans de començar, consolidant l'Esbaiòlet com una de les grans cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
2: Esports. Doncs fins a les 11, tota l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial de Futbol després d'eliminar França 2-0. L'equip francès, considerat el millor atac del Mundial, es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22, gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de Murri, de l'extrem mataroní. El segon gol el va fer Pedro Porro a minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. El central de l'Estanyol, Pau Cubarsí, és un dels catalans finalistes del Mundial.
4: Doncs sí, dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
3: A l'equip espanyol hi havia altres tres catalans, Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió per incidents després de l'eliminació de França del Mundial. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es decanta sobre quin equip vol a la final.
5: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
3: L'Argentina i Anglaterra s'enfronten aquest vespre en un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran la zona dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. El porter anglès Jordan Pickford elogia l'estrella argentina, Leo Messi.
6: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
3: Un Messi copta a la bota d'or del Mundial. Kylian Mbappé ocupa, de moment, el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències pels mateixos gols que té Leo Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força bé per guanyar premi. Queden encara amb alguna opció Bellingham i Kane amb 6 gols, quart i cinquè. El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. De ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. Va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Les proves mèdiques que va passar de Jong ahir diuen que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Avui li han de fer noves proves per determinar la base exacta de la lesió. I pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions del migcampista de Sant Antoni de Vilamajor, al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
7: Sí, em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
3: Mentrestant, l'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà un estaix durant 8 dies fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts dia 21 amb el Pau Francès de la Lliga Francesa, de la segona divisió francesa. I el Sabadell de segona divisió ha incorporat el defensa José Luis Català de 21 anys que arriba procedent de l'Espanyol B.
8: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umut i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propicis per als velocistes. Tadej Pogacar s'ho ha reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari.
6: Avui ha sigut increïble. L'equip ha fet un molt bon treball. Teníem aquesta etapa entre cella i cella des de fa molt temps. A més, fa dos anys que en Jonas em va guanyar la contrarrellotge i avui ha estat similar tant a la sortida com al final. Estava completament destruït, però ho he gaudit.
3: L'eslové de l'Emirates ja treu 3 minuts i mig a la classificació general del Tour a Jonas Vingegaard del Visma. I en tenis, Paula Badosa jugarà demà en vuitens de final del torneig de Iași a Romania contra la russa Ibrahimova.
8: Trescat Info.

0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. És un foc que hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Coincidint avui amb el pic de l'onada de calor, més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra Republicana l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte. Malgrat la nova situació, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també amb el PSC fins a final de la legislatura. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citada per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. Últims preparatius per l'arrencada de l'Esveiola, Terri d'Àneu al Pallars Sobirà amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge, el festival programa més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers.
1: 3CAT Info. Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara França per 2-0, gols d'Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. El Barça, De Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll, que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del club si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, amb Pogacar refermat en el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba a Nevers i amb 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable als velocistes.
0: I el temps, com us dèiem, les temperatures tocaran sostre avui amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país i fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa, amb domini del sol i ambient enterbolit. A partir d'ara al migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de garbí.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen justos 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Han pogut estabilitzar aquest matí l'incendi de Rubió, la comarca de l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, encara. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius, amb una vintena de dotacions, han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa, amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballant en un foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès. Poc abans de les 9 del vespre ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia perquè avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre, podrien superar, com us dèiem, els 40 graus a diversos punts del país i per això s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques. Es manté també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: A l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i de síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals, per aquest motiu gairebé tots de gent gran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia en mantenir el pacte amb Esquerra i governar en minoria després de la sortida de Junts del govern municipal. Els juntaires argumenten diferències en temes clau, però es comprometen a donar suport al que sigui positiu per Girona. Núria Peraire.
4: A l'hora d'afrontar els últims 10 mesos abans de les properes eleccions municipals, l'alcalde Lluc Salellas creu que pot arribar a acords amb Junts a l'oposició i també amb el PSC. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
4: L'exvicealcaldessa Gemma Geis, que ahir va anunciar la seva sortida del govern per la manca d'influència en les decisions de l'alcalde, s'ha compromès també al Matí de Catalunya Ràdio a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat, però ha recordat les diferències.
6: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables i tot allò que sigui per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria.
4: Ha desvinculat la decisió de sortir del govern d'un plantejament electoralista de cara a les municipals de l'any que ve.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'equiparació salarial del tercer sector a les entitats que no només donen servei al Departament de Drets Socials, sinó també a d'altres departaments, com el d'Igualtat i Feminismes, Justícia o Salut. Això ho ha anunciat a la cimera del quart pla de suport al tercer sector, on ha fet una crida a enfortir l'estat del benestar i les polítiques socials.
7: Tenim sistema educatiu, tenim sistema de salut i volem tenir un sistema social. Un sistema prou sòlid per arribar a tothom, també a unes classes mitjanes i treballadores que avui pateixen noves tensions. Això implica un canvi de mentalitat. Hem de fer que el sistema social arribi a les persones, no pas que les persones acudeixin al sistema.
0: En l'acte, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que un dels reptes és desplegar la llei del tercer sector que reconeix la feina que fan les entitats socials. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu. Això són dades de l'Institut Espanyol d'Estadística que apunten també que els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas van afegir pressió a l'alça coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'impost. Primer dia avui de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és que es tracti d'un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per mirar-la de localitzar-los. Ahir, finalment, van trobar els dos cadàvers a dins de l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens és perillosa.
8: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I encara que sàpigues nedar, o xucador o xucla.
0: A les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans.
1: 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig haurem arribat a 11:45. L'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable per als interessos dels líders del procés. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
0: Ara bé, Comín creu que la sentència deixarà clar que els interessos financers de la Unió Europea no van quedar afectats pel procés, però no aclarirà, creu ell, si va haver enriquiment personal dels líders de l'1 d'octubre, com sosté el Tribunal Suprem per no amnistiar-los.
9: Li trauran en el senyor Llarena per entendre'ns una de les excuses. L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Mm-hmm. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional.
0: Sobre el fet que la Comissió de Garanties de Junts hagi reobert l'expedient en contra seva per les acusacions d'assetjament a dos exassessors del Parlament Europeu, Toni Comín ha refermat la seva innocència. Assegura que no li passa pel cap que el puguin expulsar del partit. I a Madrid avui, el jutge del cas Leire Díez escoltarà la versió de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre les seves converses amb l'exmilitant socialista. Santiago Pedraz l'ha citada com a testimoni per saber quina implicació o quina informació tenia en relació amb les maniobres de les anomenades clavegueres del PSOE. També passarà per l'Audiència Nacional la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat. Madrid, Tània Tàpia.
10: La presidenta del PSOE està citada a les 11 del matí a l'Audiència Nacional. El jutge l'ha cridat per esbrinar què sabia sobre les accions de Díez i d'altres investigats per fer descarrilar les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Sobretot per unes converses que apareixen en informes que l'UCO ha entregat al jutge, on Díez ofereix ajuda qualificada per capgirar, com un mitjà deia, aquests casos, i Narbona responia que ja sabia que li havia explicat a Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Narbona va davant del jutge amb el suport del PSOE, que confia que ho aclarirà tot i que remarca que estan col·laborant en tot moment amb el jutge Pedraz i amb la resta de causes que tenen obertes. Abans de Narbona passen davant del jutge també com a testimonis dos fiscals que es van reunir amb Díez i amb un altre advocat. Un d'ells, Diego Villafañe, era la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
0: Onze i dotze minuts, els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han fet a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Avui hi ha nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies. Són jornades de vaga per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors fan aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, que és Mario Pariente, ha explicat a 3cat.info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha en aquesta planta.
11: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada.

0: teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni donar el mínim.
1: I hi ha 5 dies més d'aturades convocades pel que queda de mes de juliol. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre aquesta nit. Forma part de la nova estratègia de l'exèrcit ucraïnès per castigar la flota que Moscou utilitza per transportar petroli i derivats. Les accions es concentren sobretot al Mar d'Azov, on Ucraïna ja ha atacat més d'un centenar d'embarcacions els últims 10 dies. L'objectiu no és enfonsar-les, sinó deixar-les inoperatives i tallar el subministrament i allà més la península de Crimea, que està annexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de pirateria i terrorisme per aquests atacs. Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud d'Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és avui a Kiev, a la capital ucraïnesa, on assegura que faran nous anuncis per integrar més les indústries de defensa ucraïnesa i europea i fabricar més armament i més ràpid. Els 27 continuen avui en paral·lel buscant el consens sobre el 21è paquet de sancions contra Moscou, que vol castigar més el gas natural liquat rus o mantenir el topall al preu del petroli del Kremlin. Les dues mesures topen amb reticències d'alguns països amb interessos en aquest negoci, com poden ser Xipre, Grècia o Malta. En punt, 11:45. Nova connexió amb l'equip viari per saber quina és la situació del trànsit a aquesta hora, també el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a la P7, de Parets a Mollet del Vallès en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud a l'Ametlla de Mar per un camió avariat a primera hora del matí que talla encara un carril en sentit nord. A l'entorn de Barcelona destaca lentitud amb aturades a la 2 a Cornellà, sentit Barcelona, per un altre camió avariat que talla un carril, i també a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies per un sindicat minoritari. A aquesta hora els serveis mínims establerts són del 33%. En paral·lel, hi ha demores en diverses línies per incidències. La R4 circula amb retards d'uns 20 minuts per una incidència, com dèiem, a l'estació de Castellbisbal, i a les línies R13, R14 i T1, les demores són de més de 30 minuts, en aquest cas, per una incidència a la plana Picamoixons.
3: El temps.
1: Amb en Jofre Genoé.
4: Després d'aquesta matinada tòrrida, tropical, a gran part del país només s'han salvat de les temperatures de 20 o més graus l'àrea del Pirineu, però lleugerament, perquè de fet la majoria de valors poc per sota dels 20, només amb aquests 14 es pot, o 13 a Ger, com a excepcions. Avui esperem que la temperatura s'enfili de valent i toqui sostre. De fet, les mínimes han sigut tòrrides en molts sectors de la costa, 27 a Barcelona, 26 a Mont-roig del Camp, als Alfacs, a Vinebre, a Sitges, per exemple, 25 també a Sabadell. Tot això ha de donar pas a valors de 34 a 38. Molta calor i tornen als 40. De fet, des de la setmana passada, que més o menys no havien els termòmetres ha arribat a aquesta xifra, avui serà fàcil arribar-hi, a tocar els 40 a diversos indrets. De fet, hi ha un risc molt alt de calor extrema al Baix Llobregat i Vallès, on podria haver-hi valors de 40, també a l'interior de les comarques de Girona, de manera local també Catalunya Central, i sobretot per la Llei de Terres de l'Ebre, on fins i tot podria haver-hi algun 41 o 42. Amb un ambient enterbolit, per la pols segrena en suspensió, vents de garbí que s'intensificaran a partir de migdia i aquesta tarda, i esperem que domini el sol, però al llarg de la tarda poden aparèixer núvols prims pel sud del país, Terres de l'Ebre, façana litoral, que deixin un cel una mica enterbolit, però poca cosa més. Demà esperem un canvi de temps, perquè arriba un front que produirà al llarg del dia alguns ruixats, potser al matí cap a l'Aran, al Pirineu, i a la migdia tarda, doncs a molts sectors del Prepirineu i gran part de la Serralada, nord de les comarques de Girona, localment amb alguna tempesta acompanyada de calamars, localment podrien ser una mica intenses, però de manera local. A la resta, núvols, però poca precipitació, i en tot cas la calor que començaria a fluixar una mica, no molt, amb notable aixafogó a la façana litoral. I sembla que enfluixarà una mica més aquesta calor, tot i ser encara força intensa, entre divendres i el cap de setmana.

0: Fresca Info.
1: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
10: Seguim endavant quan falten poc més de 10 minuts per 11:45. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit restaurar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El tractament encara no s'ha aprovat en persones. El que es tracta és de tornar a posar en marxa una part de la retina que havia quedat inactiva. Segons els investigadors, això permet recuperar la resposta a la llum sense necessitat de manipulació genètica ni d'implants.
11: Lo que hemos hecho en el laboratorio es desarrollar unas moléculas pequeñas fotosensibles que actúan sobre unas células que justo reciben las señales de los fotorreceptores. Y entonces, cuando los fotorreceptores ya están degenerados, todo el circuito se queda silente porque ya no hay señales. Nuestra molécula lo que hacen es imitar la función de los fotorreceptores.
10: En els experiments, els animals tractats van tornar a mostrar els comportaments guiats per la llum. Els investigadors també han obtingut resultats prometedors administrant els compostos tant amb injeccions intraoculars com en forma de col·liri. I historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sertorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
13: Això és sertorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan excavant ells, tenim els nivells sertorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
12: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, atenció, durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
14: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicis que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
12: Entre altres objectes, s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sertorià, monedes o una fíbula romana.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
10: Parlem ara de l'Esbaiola, és el Festival de les Arts Escèniques al carrer que dona demà el tret de sortida a Esterri d'Àneu amb una trentena de propostes d'arts escèniques.
15: Estàs preparada per matar a l'enemic?
10: Fins diumenge el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i també tallers. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
16: L'Esbaiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure, mantenint l'aposta per combinar companyies de referència amb propostes internacionals i activitats per a tots els públics. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Érem Feres, publicat per Oriol Reart, després d'anys d'investigació sobre la Guerra Civil al front del Segre. Riart, que és bibliotecari d'Esterri d'Àneu, va reconstruir la història a partir dels diaris personals de combatents dels dos bàndols. D'aquella recerca en va sorgir una novel·la de ficció amb un missatge marcadament pacifista, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar. L'obra explica la història de tres amics de Serós atrapats per la guerra i retrobats molts anys després en una residència. Allà reviuen els records d'un conflicte que va marcar les seves vides. Riart destaca la dificultat i el valor de convertir aquesta història en un espectacle per a tots els públics.
0: La idea que ells volien transmetre, no?, de com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no?, com era viscuda sobretot per part dels particulars, del sense nom. I això també dona molta força, no? És com ells han sigut capaços de transmetre un fet tan dramàtic com és una guerra i poder-lo traspassar o fer-ne una obra per a tots els públics, o de caire familiar.
16: La programació del festival es completa amb espectacles de circ contemporani, clown, música, dansa, titelles i tallers participatius. Diverses funcions ja han penjat el cartell d'entrades exaurides abans de començar, consolidant l'Esbaiòlet com una de les grans cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
10: Esports. Montse Raya, bon dia.
17: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol jugarà diumenge la final del Mundial de Mèxic, Canadà i els Estats Units. Ahir van eliminar França de forma clara, 2-0. Un equip francès que es considerava el millor atac del Mundial i que es va veure incapaç de generar joc i ocasions contra l'equip espanyol. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal a minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de murri de l'extrem mataroní. El segon gol, de Pedro Porro, a minut 58, i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit.
18: Que muy feliz, porque dejamos la portería a cero, sabíamos que era un partido importante en ese aspecto. Yo creo que principalmente teníamos que fortalecer la defensa, porque sabemos que Francia pues, bueno, tiene muy, muy buenos jugadores y la verdad es que muy feliz porque, como he dicho antes, todo el equipo estuvo muy, muy bien, tanto defensivamente como atacando, y la verdad que esto es de todos, ¿no?
17: A l'equip espanyol hi havia quatre catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. Sentim el central de l'Estanyol, Pau Cubarsí.
19: Doncs si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
17: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran d'incidents que s'han produït després de l'eliminació de França del Mundial. I avui l'Argentina i Anglaterra s'enfronten aquest vespre en un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no descarta canvis a l'equip.
20: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos el anterior Mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan, en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
17: L'estrella argentina Leo Messi opta a la bota d'or del Mundial. Kylian Mbappé ocupa ara el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, pels mateixos gols que Messi, que és segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força bé per guanyar premi. Queden encara amb alguna opció els anglesos Bellingham i Kane, amb 6 gols, quart i cinquè. El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. De ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. Va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Avui li han de fer noves proves mèdiques per determinar l'abast exacte de la lesió, però de moment es creu que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Pel que fa amb el Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Toc Costa Catalunya Ràdio.
21: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip, i si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant, comporta que jo hagi de marxar, perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
17: L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies, fins al 22. Jugarà dos amistosos aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau de la segona divisió francesa, i el Sabadell de segona divisió incorporat al defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B.
4: 3CAT Info.
1: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
17: El Tour de França, avui onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar l'etapa de muntanya en solitari.
2: Avui ha sigut increïble. L'equip ha fet un molt bon treball. Teníem aquesta etapa entre Sella i Sella des de fa molt temps. A més, fa dos anys que en Jonas em va guanyar la contrarrellotge i avui ha estat similar tant a la sortida com al final. Estava completament destruït, però ho he gaudit.
17: L'eslové de l'Emirates treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard del Bisma.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
10: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora d'aquest dimecres 15 de juliol. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant al foc de Rubió, a l'Anoia, amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i iguala al 3,2% la mitjana espanyola. De la cistella de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I us hem explicat també que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra Republicana l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte. Malgrat la nova situació, en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també amb el PSC fins a esgotar la legislatura. A partir d'ara us explicarem també que Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles. L'objectiu és que el preu de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes que ha notat el Principat. I el cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs d'aquest mateix col·lectiu de crítics contra el concurs fet per l'Ajuntament i que va donar la concessió a una empresa de Cambrils. Principals titulars també d'esports, Montse.
1: Doncs que la selecció espanyola elimina França del Mundial 2-0 i diumenge jugarà a la final. Aquest vespre a les 9, l'Argentina i Anglaterra busquen també ser a la final. I el Barça avui fan noves proves a De Jong, que es va lesionar el genoll durant el Mundial i podria estar mitja temporada de baixa.
0: I com us dèiem, les temperatures toquen sostre avui amb valors de fins a 40 graus a diversos indrets de l'interior del país. Fins i tot poden superar els 40 al Pla de Lleida, calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit. Ara aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de garbí. I amb aquesta situació, una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable, amb gairebé una cinquantena de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar el foc per estabilitzat a primera hora del matí. Ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa de masies aïllades en termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cubelles, a la comarca del Garraf, i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va poder estabilitzar, cap a les 9 del vespre, es va aixecar ja el confinament que s'havia decretat a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Amb tot això, els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia. Avui arribarem al pic de la tercera onada de calor, amb aquests termòmetres que tocaran sostre, que poden enfilar-se per sobre dels 40 graus i, per tant, el nivell 4 del pla alfa per perill extrem d'incendi forestal està actiu a 111 municipis de 20 comarques. Es manté també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. I una nova eina del CREAF permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i millorar la prevenció justament dels incendis forestals. La plataforma es diu ForestDroc i actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sol i la humitat que té la vegetació. Els investigadors expliquen que l'eina permet anticipar amb més fiabilitat quan i on aquesta vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que la nova eina incorpora la humitat de la vegetació viva. És un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil d'estimar amb precisió. Combinat amb dades com la temperatura o les precipitacions, aquest indicador permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Ara sentirem a Rodrigo Balaguer, que és un dels investigadors que ha creat aquest mapa.
2: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
0: Les simulacions del CREAF, que és un centre de recerca públic format per l'aportació de diferents administracions i també d'instituts de recerca, mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb més facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren a les comarques del Vallès, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 12:30, la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Apunta també l'INE que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb el fet que l'IVA va augmentar del 10 al 21%. Però, en aquest cas, la baixada del preu del combustible va compensar aquest increment de l'impost. Per productes, respecte als preus del juny passat, els encariments es continuen encapçalant els ous, que són un 10% més cars, la carn de boví i el peix. En canvi, baixen lleugerament la fruita, el cafè, el cacau, les infusions i la carn de porc. Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona, Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Sentim Òscar Riu, de la UGT, que demana que s'apugin els sous.
4: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Comissions Obreres demana que es creï un observatori de marges empresarials en l'àmbit català i que s'analitzi l'impacte en la pèrdua de capacitat exportadora pel diferencial entre la inflació a Catalunya i els països de l'entorn. Doncs bé, Andorra, un d'aquests països de l'entorn, rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes que s'ha registrat al Principat. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalaté.
5: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
0: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització de mestres i professors. Des del Departament de Salut, Mònica Mas.
6: Aquest any la campanya de vacunació contra la Covid i la grip comença més tard perquè l'OMS ha recomanat modificar alguna soca de la vacuna de la grip per adaptar-la als virus que estan circulant ja a l'hemisferi sud i això ha provocat retards en la producció. Per això, fins al 5 de setembre no es vacunarà les persones en residències, després també les persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre s'obre la població de més de 60 anys i aquest any, com a novetat, el Departament de Salut vol ampliar la immunització del personal docent. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, explica per què.
7: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació informació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
6: L'any passat la campanya de vacunació va aconseguir immunitzar de grip 112.000 persones més que l'any anterior. En canvi, de la vacuna de la Covid se'n van posar 117.000 menys.
0: Parlem ara, gràcies Mònica, de la situació al govern municipal de Girona. L'alcalde Lluc Salellas confia en mantenir el pacte amb Esquerra i governar en minoria després de la sortida de Junts de l'executiu municipal. Els juntaires argumenten discrepàncies en temes clau, però es comprometen a donar suport al que sigui positiu per Girona. Núria Peraire.
8: A l'hora d'afrontar els últims 10 mesos abans de les properes eleccions municipals, l'alcalde Lluc Salellas creu que pot arribar a acords amb Junts a l'oposició i també amb el PSC. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
8: L'exvicealcaldessa Gemma Geis, que ahir va anunciar la seva sortida del govern per la manca d'influència en les decisions de l'alcalde, s'ha compromès també al Matí de Catalunya Ràdio a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat, però ha recordat les diferències.
10: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables i tot allò que sigui per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria.
8: Ha desvinculat la decisió de sortir del govern d'un plantejament electoralista de cara a les municipals de l'any que ve.
0: Doncs justament un dels temes que ahir citava Gemma Geis de juny, on havia hagut falta d'entesa pel que fa a la gestió municipal, és l'emblemàtic cinema Trifó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat i que ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs que aquest col·lectiu de crítics ha presentat contra el concurs que va fer l'Ajuntament de Girona. Tornem doncs cap allà, Clara Jordan.
11: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
12: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
13: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
11: L'alcalde Lluc Salellas ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: Gràcies, Clara. 2:45, el setge judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez s'ha endut al primer assalt amb la condemna del germà del president espanyol. L'Audiència de Badajoz feia pública ahir la sentència que condemna David Sánchez Pérez Castejón

0: a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació de Badajoz va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. La sentència, però, l'absol del delicte de tràfic d'influències, que l'hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors. Aquesta mateixa setmana també s'ha de saber si la parella de Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici, acusada en aquest cas de delictes de corrupció. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu un intent de tombar l'executiu en la seva condemna per prevaricació. Pel PP, en canvi, és una sentència històrica perquè per primer cop es condemna el familiar d'un president del govern espanyol en actiu, en exercici. I de la seva banda, el PSC insisteix que la condemna de 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez és una persecució per fer caure el president espanyol, insinua que la seva dona, Begoña Gómez, també acabarà sentenciada per la mateixa raó. El líder dels socialistes catalans a Madrid, José Zaragoza, considera que la causa judicial contra la dona de Sánchez està viciada des de l'inici. Són declaracions de José Zaragoza al Matí de Catalunya Ràdio.
1: És evident que tot el procés que el juez Peina ha portat endavant és clamorosament una persecució, una investigació prospectiva, una búsqueda de qualsevol cosa amb tal de condemnar a la dona del president del govern, no a Begoña Gómez. Igual que el David Sánchez se'l condemna no per ser David Sánchez, sinó per ser el germà del president del govern.
0: Ara són 3:15. Obrim una nova àrea de servei a 3Cat Info per saber com està el trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè hi ha una nova incidència a Rodalies. La circulació a la R1 es troba tallada en aquests moments entre Arenys i Canet de Mar. Segons informa Bombers, hi ha hagut una fuita de gas a tocar de les vies. Els serveis d'emergència ja hi estan treballant. En paral·lel, recordem que hi ha demores de 20 minuts a la R4 per una incidència a l'estació de Castellbisbal i de 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Tot això avui, que també hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari. A aquesta hora, els serveis mínims són del 33%. A les carreteres, es mantenen a aquesta hora les retencions a l'AP7, de Parets de Mollet en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril a la mateixa via i encara lentitud també a l'Ametlla de Mar per un camió avariat des de primera hora del matí que talla un carril en sentit nord.
0: El temps. Amb la previsió d'en Jofre Genoé.
3: Avui la calor toca sostre i esperem que tornin a aparèixer aquests valors de 40 graus a diversos indrets del territori. Hi ha avisos de calor intensa en aquest sentit. Per tant, després de la segona onada de calor, que ens va deixar molts registres i rècords la setmana passada, des de divendres, el termòmetre no havia arribat a tocar els 40, avui podria tornar a fer-ho. Especialment comarques com el Baix Llobregat, Vallès, interior de Girona, potser Catalunya Central, però sobretot també Pla de Lillet, Terres de l'Ebre. Aquí fins i tot es podria arribar a superar àmpliament els 40, amb algun valor de 41 o 40. Per tant, avui el termòmetre que toca sostre serà el dia més càlid de la setmana i hi ha avisos en aquest sentit, amb un risc molt alt al Baix Llobregat, Vallès i a la gran part del territori d'aquestes temperatures extremes durada de calor, amb un panorama sempre de sol, ambient enterbolit per pols sahariana, amb un vent de garbí que avui s'intensifica força i amb un augment de núvols al llarg de la tarda, la majoria prims, que poden donar un cel una mica enterbolit des de les terres de l'Ebre, litoral, prelitoral, però poca cosa més. Demà sí que els núvols seran una mica més compactes. Ja de bon matí s'esperen alguns ruixats cap a l'Aran, al Pirineu, i és que s'acosta un front que ha de provocar que les temperatures tendeixin a normalitzar-se una mica. És un petit descens del termòmetre, però deixarem de superar aquests llindars de calor, d'onada de calor, i parlem d'una calor una mica més normalitzada a partir de divendres i al cap de setmana, també amb unes nits no tan tòrrides o tropicals. Això es notarà, insistim, més a partir de divendres o matinada de dissabte. Demà, concretament, doncs, aquest canvi de temps que ha de fer retrocedir una mica, recular una mica els termòmetres, s'esperen més núvols, com dèiem, i els ruixats a la tarda es podrien estendre més a la Catalunya Central, però sobretot Pirineu i Prepirineu, on localment no descartaríem alguna tempesta acompanyada de calamarsa.
4: A 3CAT Info.
5: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent

0: anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
1: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar.
2: Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
0: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
3: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que tenien que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
0: Però que també va ser la seva creu.
3: Perquè el repetir de petita compte que els nens són molt cruels. Llavors es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys van dir és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors em vaig quedar sola.
0: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
3: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
0: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara, ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
4: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17... I és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què ets de fer en tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà de lo que sigui una assignatura teòrica.
0: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
4: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no?, de seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
0: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
1: Lo noto mucho en matemáticas. En lo que tú no entiendes se centran en eso. Y me parece eso molt important, porque en quart d'ESO, o los años que recordo, quan tu no entens algo, siguen el tema de largo. Y así es molt complicat.
0: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
4: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
0: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
3: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
1: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot a ESO.
0: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
1: El meu objectiu ara és sacar-me la ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
3: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de com dissenyadora d'interiors.
0: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem

0: l'aula.
1: Aula oberta.
0: Sis minuts i haurem arribat al punt de les 12 del migdia. Un parell de propostes culturals abans dels esports. Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el Festival Desvarío dins de la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. I la coreògrafa sud-coreana Sun Im Her ha debutat a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part també de la programació del Festival Grec de Barcelona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Esport.
0: Des d'ara i fins al punt de les 12 del migdia amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. L'equip espanyol va oferir un bon joc en defensa i també en atac i va neutralitzar els intents dels francesos. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. Una jugada de Murri de l'extrem mataroní. Pedro Porro va fer el segon gol al minut 58 i va ser nomenat millor jugador del partit. Felicitat en un dels catalans que serà a la final del Mundial, el central del Barça, Pau Cubarsí, que assegura que han fet callar moltes veus que qüestionaven si la defensa de l'equip espanyol podria aturar França.
4: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
3: I tres catalans més eren ahir també amb l'equip espanyol, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça i Marc Cucurella del Real Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora partit, i el també blaugrana Ferran Torres també va ser als últims minuts de partit. Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França del Mundial. I com us dèiem, aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora el camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. L'equip anglès sap que serà difícil aturar Leo Messi. Thomas Tuchel, seleccionador d'Anglaterra.
5: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, és clar, per a l'Argentina.
3: Doncs bé, Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força bé per guanyar premi. Encara hi tenen alguna opció els anglesos Bellingham i Kane amb 6 gols, quart i cinquè. Al Barça avui li faran noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una greu lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. En neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Ahir li van fer proves a Barcelona. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio.
6: L'únic que jo vull és quedar-me aquí, però està clar que si algú em diu que no, doncs s'haurà de buscar solucions i buscar la millor situació per tots. Encara hi ha coses a parlar, crec que es parlaran doncs, durant aquestes pròximes setmanes i a partir d'aquí doncs, decidirem quin és el millor camí.
3: L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran un estatge fins al dia 22. Durant aquests dies jugaran dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau de la segona divisió francesa. I en bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandr Sekulić com a nou entrenador.

0: Sekulic arriba des del Dubai i al Dubai arribarà el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans, entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat al lideratge després de guanyar i l'etapa de muntanya en solitari.
1: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
0: L'eslové de l'Emirates té 3 minuts i mig a la general sobre Jonas Vingegaard del Visma, que ocupa la segona posició d'aquesta ronda francesa.
2: Trescat Info.

0: Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen, és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui onzena etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogačar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I al temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els bombers...

0: Revisen una canonada de gas que s'ha trencat a prop de les vies del tren entre Arenys de Mar i Canet, al Maresme. Això ha obligat a interrompre la circulació de combois i a confinar veïns de la zona. Anem a buscar l'última hora a Arenys de Mar i tenim la Marta Vallès. Marta.
1: La fuita de gas s'ha detectat en unes obres que està fent Adif a la zona residencial Estrella, que és a tocar del municipi de Canet de Mar. S'ha confinat els veïns de 10 habitatges i també un càmping d'Oro Azul que estan a primera línia de platja. S'ha interromput també la circulació de trens mentre els bombers fan les seves comprovacions i fan les medicions de la fuita de gas. Afecta les línies de Renfe R1 i la RG1. Al lloc s'hi han traslladat efectius dels bombers i també de la policia local.
0: Seguim amb més qüestions. Ara anem cap al Regne Unit. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementària a aquesta complementarà, volíem dir, la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
2: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
3: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
2: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials, com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
0: I us ho dèiem en titulars, a partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització de mestres i professors. Anem cap al Departament de Salut, Mònica Mas.
4: Aquest any la campanya de vacunació contra la Covid i la grip comença més tard perquè l'OMS ha recomanat modificar alguna soca de la vacuna de la grip per adaptar-la als virus que estan circulant ja a l'hemisferi sud i això ha provocat retards en la producció. Per això, fins al 5 de setembre no es vacunarà les persones en residències, després també les persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre s'obre la població de més de 60 anys i aquest any, com a novetat, el Departament de Salut vol ampliar la immunització del personal docent. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, explica per què.
5: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
4: L'any passat la campanya de vacunació va aconseguir immunitzar de grip 112.000 persones més que l'any anterior. En canvi, de la vacuna de la Covid se'n van posar 117.000 menys.
0: Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable, amb gairebé una cinquantena de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar-lo per estabilitzat a primera hora del matí. El foc ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, Baix Penedès i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va estabilitzar, cap a les 9 del vespre, es va aixecar també el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem. A bona part de Catalunya s'ha activat el Pla Alfa a 111 municipis d'una vintena de comarques i es manté també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
6: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
0: en l'última

0: Setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures, la gran majoria per cops de calor, seguit de deshidratacions i síncopes. 5 minuts i arribarem a un quart d'una. En economia, la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat espanyol, que es va mantenir en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb el fet que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'IVA. Per productes, respecte dels preus del juny passat, els encariments els continuen encapçalant els ous, que són un 10% més cars. Després ve la carn de boví i el peix. En canvi, baixen lleugerament la fruita, el cafè, el cacau i infusions, també la carn de porc. Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir aquesta inflació. Òscar Riu, de l'UGT, demana que s'apugin els sous.
1: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Comissions Obreres demana que es creï un observatori de marges empresarials en l'àmbit català i que s'analitzi l'impacte en la pèrdua de capacitat exportadora pel diferencial entre la inflació a Catalunya i els països de l'entorn.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara marxem cap a Madrid, on la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acaba de declarar com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha interrogat per saber quina implicació tenia en relació a les maniobres de les clavegueres del PSOE. Ampliem-ho amb la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, ha estat a mitja hora davant del jutge, l'ha citat com a testimoni per uns missatges que Luco va portar davant del jutge, on Leire Díez li ofereix informació, ajuda qualificada, diu, per capgirar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE. I també Pedro Sánchez, Cristina Narbona, responia amb "ja li vas comentar" a Santos Terdán, el llavors número 3 del PSOE. Davant del jutge, diu que ha explicat que ella coneixia Leire Díez des de feia anys, 10 anys, però que no sabia a què es dedicava i que després d'aquests missatges ja no va parlar mai més amb ella. En sortir de la declaració davant del jutge feia aquestes valoracions.
4: Ya había habido un contacto entre ellos y de ese contacto lo que el secretario de organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés. Ustedes saben en qué circunstancias se producen ese tipo de mensajes, ¿no? Pero lo que Leire quisiera decir o lo que Leire hizo después yo lo desconozco por completo.
3: Narbona, que s'ha desvinculat del tot, per tant, aquestes maniobres de les suposades clavegueres del Partit Socialista. Abans d'ella han declarat també dos fiscals. Es van reunir en dues ocasions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Teijeiro. Un d'ells, Diego Villafañe, era la mà dreta del fiscal general de l'Estat.
0: Doncs és l'última hora des de Madrid. Tània Tàpia, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I l'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que demà emetrà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable per als interessos dels líders del procés. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Ara bé, Comín creu que la sentència deixarà clar que els interessos financers de la Unió Europea no van quedar afectats pel procés, però no aclarirà, en canvi, si hi va haver enriquiment personal dels líders de l'1 d'octubre, com sosté el Suprem, per no amnistiar-los.
5: Li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses. L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional.
0: Sobre el fet que la Comissió de Garanties de Junts hagi reobert l'expedient en contra seva per les acusacions d'assetjament a dos exassessors del Parlament Europeu, Comín ha refermat la seva innocència, assegura que no li passa pel cap que el puguin expulsar del partit. En internacional, drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre aquesta nit. Forma part de la nova estratègia de l'exèrcit ucraïnès per castigar la flota que Moscou utilitza per transportar petroli i derivats. Les accions es concentren sobretot al mar d'Azov, on Ucraïna hi ha atacat més d'un centenar d'embarcacions els últims dies. L'objectiu no és tant enfonsar-les, sinó deixar-les inoperatives i tallar el subministrament i aïllar la península de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin, de la seva banda, acusa Ucraïna de pirateria i terrorisme per aquests atacs. Una Rússia que, per la seva banda, ha fet a les últimes hores també almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud d'Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és avui a Kiev, on assegura que farà nous anuncis per integrar més les indústries de defensa ucraïnesa i europea i fabricar més armament i fer-ho més ràpid. I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit. 7 militars iranians han mort aquesta nit per atacs nord-americans, segons informa l'exèrcit. I Donald Trump, que ha fet marxar enrere en la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per Hormuz, ha optat per pressionar Teheran amb amenaces de nous atacs. Hem arribat a un quart d'una, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè està sent un nou matí complicat a Rodalies. A aquesta hora la circulació a la línia R1 es troba tallada entre Arenys i Canet de Mar de forma preventiva perquè s'ha detectat una fuita de gas a tocar de les vies. Els serveis d'emergència ja hi estan treballant i hi ha un servei alternatiu per carretera que uneix aquestes dues estacions afectades, la d'Arenys i la de Canet de Mar. En paral·lel, recordem-ho, hi ha demores d'uns 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Per contra, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència que provocava retards d'uns 20 minuts a l'R4. A poc està previst que es recuperin les freqüències de pas habituals. I tot això avui, que recordem-ho, hi ha convocada una vaga pel sindicat minoritari, sindicat ferroviari SF Intersindical. A aquesta hora els serveis mínims són del 33% fins a les 5 de la tarda, quan pujaran al 66%. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat, força fluïdesa. A aquesta hora es mantenen, això sí, les retencions a l'AP7 de Parets a Mollet del Vallès en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
7: Avui és el dia de pic de calor, d'aquesta tongada calorosa que ens ha d'acompanyar tota la setmana i amb unes temperatures que ja cap als vols del migdia rondaven la xifra dels 38 graus a punts del Priorat i s'espera que bona part del país arribin fins i tot als 40 graus. De fet, una desena de comarques, de capitals de comarca, poden arribar o fins i tot superar la xifra dels 40 graus. Les més altes, cap a Ponent, valors de 40, 41 o fins i tot 42 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb alguns núvols cap al sud del país que deixen algunes virgues, és a dir, una mica d'aigua, però que no arriba a terra, s'evapora fruit de la presència d'aquesta calor. I destaquem també que a partir ja de demà sí que ja començarà a canviar una miqueta més el temps, sobretot pel que fa a l'estat del cel. A partir de demà, sobretot durant la tarda, ja tindrem ruixats i tempestes que escombraran al nord del país.
2: Tresca Info.
8: Vine al Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
2: Tresca Info.
0: Passant 3 minuts d'un quart d'una, marxem a aquesta hora en directe cap a Manlleu, a Osona. Avui, primer dia de dol oficial per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Aquest vespre es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament. A Manlleu hi tenim el Josep Forns i el Miquel Jarque. Miquel, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Àngels. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent avui a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter i estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. La zona de la desaparició, de l'ofegament, és una zona coneguda com les Roques Negres, una zona, segons els veïns ens expliquen, de difícil accés i també molt traïdora pel que fa a les corrents d'aigua que generen.
10: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: Avui a les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: Miquel, gràcies, bon dia.
9: Molt bon dia.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem. L'Església indemnitzarà les quatre dones violades pel capellà de Màlaga, condemnat a 52 anys de presó per quatre delictes d'abusos sexuals. Ho ha anunciat el bisbe de Màlaga, José Antonio Satué, que ha demanat perdó per la gravetat dels fets i ha dit que, tot i que la sentència encara no és ferma, assumiran la reparació del dany. Ara, però, estudien recórrer el fet que la diòcesi sigui considerada responsable civil subsidiària. En la sentència es considera provat que el religiós va sedar, violar i gravar quatre dones i se l'obliga a indemnitzar-les amb més de 400.000 euros. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, espera que el papa nomeni ben aviat el seu successor, ja que aquest any ha fet 80 anys i ja ha perdut la condició de cardenal elector. Ho ha dit a Radio Estel, on no s'ha volgut pronunciar sobre qui hauria d'agafar el seu relleu.
11: Jo estic esperant que el papa digui qui és el meu successor. Espero que sigui el més aviat possible. Jo pensava que a la millor es començaria la tardor ja estant de vacances, però dic, pot ser a veure si per el torró ja estic jo de mèrit.
0: A més, ha dit que després de l'èxit de la visita del papa i el ressò internacional de la Sagrada Família i el seu arquitecte, la beatificació d'Antoni Gaudí està més a prop que mai. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit restaurar part de la visió en ratolins cecs. Aquest és el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El tractament encara no s'ha provat en persones. És un tractament que torna a posar en marxa una part de la retina que havia quedat inactiva. Segons els investigadors, això permet recuperar la resposta a la llum sense necessitat de manipulació genètica ni d'implants.
12: Lo que hemos hecho en el laboratorio es desarrollar unas moléculas pequeñas fotosensibles que actúan sobre unas células que justo reciben las señales de los fotorreceptores y entonces cuando los fotorreceptores ya están degenerados, todo el circuito se queda silente porque ya no hay señales. Nuestra molécula lo que hacen es imitar la función de los fotorreceptores.
0: En els experiments, els animals tractats van tornar a mostrar comportaments guiats per la llum. Els investigadors també han obtingut resultats prometedors administrant els compostos tant amb injeccions intraoculars com en forma de col·liri.
12: Hemos conseguido el resultado mediante la administración inyección en el ojo, como se hace con varios fármacos oftálmicos, pero también mediante una aplicación tópica, mediante gotas oculares. Seguramente es una ventaja que tiene la tecnología, porque en este caso es un método que no es invasivo y que es amigable para los pacientes.
0: L'equip treballa ara per continuar avaluant la seguretat dels compostos i la seva formulació abans d'avançar cap a futurs assajos clínics. Ara, cultura. Parlem d'Albert Guinovart, que repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre. Interpretarà fragments de Maricel, també dels 24 preludis, i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Ens ho explica Marc Ruiz.
13: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
14: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
13: El programa també inclou peces amb què homenatge Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
14: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
13: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
14: Com una de ser

0: no ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
1: I l'emblemàtic Cinema de Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar obrint cap a Girona. Clara Jordan.
2: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
3: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
4: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
2: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona, que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: Esports. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc de la final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar ahir França per 2-0. L'equip espanyol va oferir bon joc en defensa i també en atac i va neutralitzar els intents dels francesos. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal i Pedro Porro va fer el segon al 58. El central del Barça, Pau Cubarsí, assegura que han fet callar moltes veus que qüestionaven si la defensa de l'equip espanyol podria aturar França.
6: Doncs si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé, sí que algunes coses també han de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
5: 3 catalans més eren ahir també amb l'equip espanyol, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent, va jugar l'últim quart d'hora de partit i també el blaugrana Ferran Torres. Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França al Mundial. I com us dèiem, aquest vespre a les 9 Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. En el record al Mundial de Mèxic 1986, on l'equip anglès va caure 2-0 amb l'Argentina, amb els 2 gols més cèlebres de Maradona, el de la mà de Déu i l'anomenat gol del segle. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ho té ben present.
7: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha part...
8: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda... sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
5: L'estrella argentina Leo Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi segon amb 2 assistències, eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols. Messi ho té força bé per guanyar premi. Encara hi tenen alguna opció els anglesos Bellingham i Kane amb 6 gols, quart i cinquè. El Barça avui li farà noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una greu lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El neerlandès va jugar infiltrat els 2 últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Marc Casado, mentrestant, deixa una porta oberta a marxar del Barça si s'escau. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
9: Sí, em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà.

0: Ta.
1: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: El Tour de França avui 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogačar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari. L'eslové de l'Emirates ja treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard del Visma.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Hem arribat a 1:15.
1: 3Cat Info.
0: Fem un repàs al més destacat a aquesta hora. Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme m'ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident ha tocat a les vies del tren, també ha afectat el trànsit ferroviari, que a aquesta hora ja s'ha pogut però restablir. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. I a partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. També us hem explicat que els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte, un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Des d'ara fins a la una també us explicarem que Andorra ha rebaixat durant tot l'estiu el preu dels combustibles. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per mirar de frenar la caiguda de vendes que s'ha notat al Principat. També us parlarem dels últims preparatius que s'estan fent per l'arrencada de les Baiòlates Terri d'Àneu al Pallars Sobirà amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge aquest festival programa més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers. I parlarem també d'esports. Montserrat Raia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quins són els titulars a aquesta hora?
2: Doncs que avui quedarà definida ja la final del Mundial de Futbol amb el partit Argentina-Anglaterra a les 9 del vespre. Qui guanyi aquest partit jugarà la final diumenge contra la selecció espanyola, que hi va eliminar França 2-0. I al Barça avui li fan noves proves a De Jong, que es va lesionar greument al genoll durant el Mundial i podria estar mitja temporada de baixa.
0: Repassem també el temps. Avui arribarem a les temperatures més altes d'aquesta calorada, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toqui no superin els 40 graus des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. Passen gairebé 3 minuts de 1:15. Us ho dèiem ara en el sumari, s'ha reobert la circulació dels trens que havia quedat puntualment ininterrompuda per una fuita de gas d'una canonada tocada a les vies entre els municipis d'Arenys de Mar i Canet, al Maresme. Els treballs també han obligat a confinar les persones que hi havia en un càmping pròxim i d'una desena d'habitatges al punt on ha passat la incidència si feien feines per part d'ADIF. I a partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Anem cap al Departament de Salut. Mònica Mas.
3: Aquest any la campanya de vacunació contra la Covid i la grip comença més tard perquè l'OMS ha recomanat modificar alguna soca de la vacuna de la grip per adaptar-la als virus que estan circulant ja a l'hemisferi sud i això ha provocat retards en la producció. Per això, fins al 5 de setembre no es vacunarà les persones en residències, després també les persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre s'obre la població de més de 60 anys i aquest any, com a novetat, el Departament de Salut vol ampliar la immunització del personal docent. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, explica per què.
4: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
3: L'any passat la campanya de vacunació va aconseguir immunitzar de grip 112.000 persones més que l'any anterior. En canvi, de la vacuna de la Covid se'n van posar 117.000 menys.
0: Aquesta hora també us estem destacant que els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram i YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada ja el mes passat. Londres, Quim Olivares.
5: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte detecta funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
6: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
5: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials, com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
0: Tornem a casa nostra. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en grau, màster i doctorat que realitza l'Agència de Qualitat Universitària. Els resultats també mostren que 9 de cada 10 graduats tenen feina i uns índexs d'atur més baixos que el conjunt de la població. Barcelona, Sara Cañete.
7: 3 de cada 4 graduats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de finalitzar els seus estudis. Per branques, salut i enginyeries són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom diu que treballa, que ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contracte, mentre que Humanitats se situa a l'altra banda, amb uns índexs d'ocupació més baixos, sous també més baixos i més persones que treballen en feines que no estan relacionades amb els seus estudis. Anna Prades és l'autora de l'informe.
8: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en Medicina i Odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'Humanitats, en aquest cas aquí Sociologia o Geografia.
7: L'enquesta també mostra que hi ha poca mobilitat internacional i que la majoria dels estudiants es queden aquí. De fet, el percentatge més alt es registra en els llicenciats de la branca de Ciències. Aquí sí que un de cada 10 graduats ha marxat fora a treballar. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la principal via d'accés en aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis i millora en general la valoració de la formació rebuda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
9: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
0: 6 minuts i arribarem a 3:15.
1: 3CAT Info. Última hora.
0: Doncs una última hora que ens arriba des de les taules de política. Perquè tenim darrera enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tenim aquí el cap de política, Raül Flores. Molt bon dia.
10: Bon dia, Àngels.
0: Què diu aquesta enquesta?
10: Doncs mira, una enquesta que acabem de conèixer que situa el PSOE com a guanyador d'unes eleccions al Congrés dels Diputats i celebressin avui. I el que veiem és que en només un mes i enmig de tots aquests casos i d'investigacions judicials sobre casos de corrupció que afecten el nucli del Partit Socialista, veiem com, malgrat això, i segons el CIS, el PSOE duplicaria en tan sols un mes la distància que té sobre el PP. si el mes de juny el 6 donava una distància a favor del PSOE de 4 punts d'avantatge, ara la situa amb 8 punts d'avantatge. En un mes, aquest 6 situa el PSOE amb una millora de resultats, posaria pràcticament 2 punts, que són els mateixos que també amb només un mes baixaria el Partit Popular. Com queden les altres formacions? Doncs Vox es mantindria amb una lleugera reculada de mig punt, també Sumar es mantindria amb una lleugera reculada i veuríem com Esquerra Republicana puja pràcticament un punt i, en canvi, Junts recula 3 dècimes. Aquesta és la fotografia que acabem de conèixer de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: Doncs us ho ampliem a partir de la una. Raül Flores, gràcies. Fins ara.
10: Bon dia.
0: I des d'aquesta mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar ja és història.
11: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la reixa que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja han travessat aquesta frontera la mateixa nit, aprofitant l'eliminació d'aquests controls policials. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
12: Espanya no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
13: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El president espanyol Pedro Sánchez és avui, de fet, en aquest pas fronterer de Gibraltar per veure en persona la desaparició d'aquesta històrica tanca. I avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit, recordem, va intentar sense èxit fer caure el president Erdogan en un episodi que va deixar 251 civils morts. En resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i desenes de milers d'acomiadaments de jutges, de professors, també de periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que aquest intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils. Jordi Baró.
14: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
15: It's been a 10 years of...
14: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
16: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
14: Erdogan, que amb 72 anys i després de 2 dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.

0: QN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Arribem a 3:15. I ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de transport públic. Actualitzem la situació a Rodalies perquè, com us explicàvem fa uns minuts, ja s'ha restablert la circulació a la línia R1, que estava tallada entre Arenys i Canet de Mar per una fuita de gas. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. En paral·lel, hi ha demores encara d'uns 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència que afecta des de primera hora del matí l'estació de la plana Picamoixons. Tot això avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Renfe per un sindicat minoritari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. Això serà fins a les 5 de la tarda, quan passaran a ser del 66%. A les carreteres, a aquesta hora, el punt més complicat és a l'AP7. De Santa Perpètua a Parets del Vallès, en sentit nord, hi ha cua per un vehicle avariat que talla dos carrils. També retencions a la mateixa via a l'Ametlla de Mar, sentit nord, per un camió avariat que talla un carril des de primera hora del matí.
1: El temps.
2: Crònica del Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per aquesta calor intensa. Avui, dia de pic de calor, amb una desena de capitals de comarca que poden tocar o superar la xifra dels 40 graus, des de Olot fins a pràcticament Gandesa, passant també per zones del prelitoral, com podria ser Terrassa o Igualada. Una situació meteorològica de calor intensa, acompanyada avui d'aquest cel tèrbol amb pols en suspensió i d'algunes nuvolades que es presenten cap al sud del país. De fet, s'espera que aquest vespre nit arribi a caure alguna goteta cap a la Costa Daurada, i si en cau, serà en forma també acompanyada de fang. Molt poca cosa, però serà pluja bruta. El canvi de temps arriba demà. Per un costat baixaran les temperatures, de calor en continuarà fent-hi molta, però els 40 graus pràcticament quedaran extingits. Potser cap a ponent encara trobarem algun racó en 40, la resta del país per sota, però sí que les màximes encara seran molt altes, al voltant dels 37, 38 o 39 graus. Demà el canvi de temps el notarem en l'estat del cel, amb l'arribada de ruixats i tempestes durant la tarda, sobretot a les comarques de Lleida, però que també afectaran qualsevol punt del Pirineu. Les temperatures continuaran davallant a partir de divendres.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les classes, i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: Passen 3 minuts de 3:15. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'equiparació salarial del tercer sector a les entitats que no només donen servei al Departament de Drets Socials, sinó també a d'altres, com el d'Igualtat i Feminisme, Justícia o Salut. Ho ha anunciat a la cimera del quart pla de suport del tercer sector, on ha fet una crida a enfortir l'estat de benestar i les polítiques socials.
7: Tenim sistema educatiu, tenim sistema de salut i volem tenir un sistema social. Un sistema prou sòlid per arribar a tothom, també a unes classes mitjanes i treballadores que avui pateixen noves tensions. Això implica un canvi de mentalitat. Hem de fer que el sistema social arribi a les persones, no pas que les persones acudeixin al sistema.
2: En l'acte, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravó, ha explicat que un dels reptes és desplegar la llei del tercer sector, que reconeix la feina que fan les entitats socials. I nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors fan aquest matí una manifestació des de la planta fins l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari

Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que, presumptament, utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han dut a terme a Cerdanyola del Vallès, a Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal.

0: L'Esbaiola del Festival de les Arts Escèniques al Carrer, donada amb el tret de sortida d'Esterri d'Àneu amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts hi destaca Fantasmes de Guerra, un espectacle familiar de la Baldufa, inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament pel bibliotecari del municipi historiador Oriol Riart. Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers. Anem cap a Esterri d'Àneu. Pau Rovira.
1: L'Esbaiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure, mantenint l'aposta per combinar companyies de referència amb propostes internacionals i activitats per a tots els públics. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la Guerra Civil al front del Segre. Riart, que és bibliotecari d'Esterri d'Àneu, va reconstruir la història a partir dels diaris personals de combatents dels dos bàndols. D'aquella recerca en va sorgir una novel·la de ficció amb un missatge marcadament pacifista, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar. L'obra explica la història de tres amics de Seròs atrapats per la guerra i retrobats molts anys després en una residència. Allà reviuen els records d'un conflicte que va marcar les seves vides. Riart destaca la dificultat i el valor de convertir aquesta història en un espectacle per a tots els públics.
2: La idea que ells volien transmetre, no?, de com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda sobretot per part dels particulars, dels sense nom. I això també dona molta força, no? És com ells han sigut capaços de transmetre un fet tan dramàtic com és una guerra i poder-lo traspassar o fer-ne una obra per a tots els públics, o de caire familiar.
1: La programació del festival es completa amb espectacles de circ contemporani, clown, música, dansa, titelles i tallers participatius. Diverses funcions ja han penjat el cartell d'entrades exaurides abans de començar, consolidant l'Esbaiola com una de les grans cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
0: I historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la ciutat de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai 27 anys després de començar les excavacions. Els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sertorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
4: Això és sertorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sertorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
3: A banda, les troballes també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la ciutat és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada, atenció, durant més de 600 anys. Ivan Cots, professor del mateix departament de la universitat.
5: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
3: Entre altres objectes s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sertorià, monedes o una fíbula romana.
0: Esports. Doncs arribarem a la una acompanyats de la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc de la final...

0: on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar ahir França per 2-0. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal en una acció de Murri amb Lucas Digne. Pedro Porro va fer el segon al minut 58. L'equip espanyol va saber neutralitzar el potencial en atac francès, tot i que algunes veus en dubtaven. El central de Barça, Pau Cubarsia, mostrava prou satisfet de la feina feta.
1: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
0: Tres catalans, a més, eren ahir també amb l'equip espanyol: Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça i Marc Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, i també el blaugrana Ferran Torres. Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França del Mundial. De cara a la final del diumenge, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente té clares les preferències.
2: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
0: Doncs aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora el camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. En el record al Mundial de Mèxic 1986, on l'equip anglès va caure 2-0 amb l'Argentina, amb els dos gols més cèlebres a Maradona, el de la mà de Déu i l'anomenat gol del segle, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí ho té ben present.
3: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
0: L'estrella argentina Leo Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força bé per guanyar aquest premi. Al Barça avui li faran noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una greu lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Pel que fa a Marc Casador, deixa porta oberta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
4: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: A la Lliga F, Txell Font reforça la porteria del Badalona. Wiman, la portera de 21 anys, arriba procedent del Barça B, on ha jugat l'última temporada a la Primera Federació. Pel que fa a l'Espanyol masculí, marxa aquesta tarda cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà un estatge fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte contra l'Olot i el dimarts 21 amb el Pau de la segona divisió francesa, i el Sabadell de segona ha incorporat el defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B.
5: 3Cat Info.
0: En bàsquet s'acaba de saber, el Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo ve de guanyar la Lliga Italiana. El Barça ha arribat a un acord també amb l'eslové Aleksandar Sekulić per ser el nou entrenador de l'equip. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual. A més, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. I el Tour de França avui, 11a etapa pràcticament plana, 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar s'ha reforçat a lideratge després de guanyar i en solitari l'etapa de muntanya.
6: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens han encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
0: L'eslové de l'Emirates ja treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard del Visma. En tennis, Paula Badosa jugarà demà en vuitens de final del torneig de Iaşi a Romania contra la russa Iva Grimova. La begurenca va superar la ucraïnesa Kalimina en 2-7, 6-3 i 6-1, i el mataró de waterpolo ha anunciat a les últimes hores el fitxatge de Miquel Gasulla com a entrenador de l'equip masculí i de Carla Martín com a jugadora al femení.
5: Trescat Info.

0: 9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària, que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per les xarxes socials com TikTok, Instagram o YouTube. Una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. El PSOE amplia distàncies amb el PP en estimació de vots segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, fet després de la condemna a l'exministre Ábalos. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% del suport, a 8 punts dels populars. Esquerra Republicana puja gairebé un punt i Junts baixa unes dècimes. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i iguala al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia, amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà el piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports.
2: Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que es jugarà diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc d'aquesta final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França i per 2-0. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I avui, onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogacar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I com us dèiem, avui arribarem a les temperatures més altes d'aquesta calorada, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toquin o superin els 40 graus, des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat, però amb pols en suspensió.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts a la 1. Us acompanya des d'ara i fins al punt de les 2, Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info.
0: Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en grau, màster i doctorat que realitza l'ACU, que és l'Agència de Qualitat Universitària. Els resultats també mostren que 9 de cada 10 graduats tenen

0: en feina i indiquen uns índexs d'atur més baixos que el conjunt de la població. Ho ampliem des de Barcelona amb la Sara Canyete.
1: 3 de cada 4 graduats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de finalitzar els seus estudis. Per branques, salut i enginyeries són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom diu que treballa, que ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contracte, mentre que humanitats se situa a l'altra banda, amb uns índexs d'ocupació més baixos, sous també més baixos i més persones que treballen en feines que no estan relacionades amb els seus estudis. Anna Prades és l'autora de l'informe.
2: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en medicina i odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'humanitats, en aquest cas aquí sociologia o geografia.
1: L'enquesta també mostra que hi ha poca mobilitat internacional i que la majoria dels estudiants es queden aquí. De fet, el percentatge més alt es registra en els llicenciats de la branca de ciències. Aquí sí que un de cada 10 graduats ha marxat fora a treballar. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la principal via d'accés en aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis i milloren en general la valoració de la formació rebuda.
0: Moltes gràcies, Sara Canyete. I els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres xarxes socials, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, que ja es va anunciar el mes passat. Des de Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
4: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
3: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials, com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
0: 3CAT Info. Mig quart de dues, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vots, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports. Són gairebé 2 punts més que en l'enquesta feta al juny i el Partit Popular, per la seva banda, quedaria segon amb el 25% dels vots i baixa en aquest cas 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, segons el baròmetre, i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra Republicana puja gairebé 1 punt, mentre que Junts recula unes dècimes, que és a la mateixa proporció que ho fa Sumar. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acaba de declarar com a testimoni davant del jutge del cas Leire, que ara comentàvem. Santiago Pedraz l'ha interrogat per saber quina implicació tenia en relació amb les maniobres de les clavegueres del PSOE. Narbona deia això.
5: Ya había habido un contacto entre ellos y de ese contacto lo que el secretario de organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés. Ustedes saben en qué circunstancias se producen ese tipo de mensajes, ¿no? Pero lo que Leire quisiera decir o lo que Leire hizo después, yo lo desconozco por completo.
0: Això pel que fa al cas Leire, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'altra banda, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari. Això l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al germà de Pedro Sánchez per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que podrà demostrar la seva innocència. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Davant de la plana major del PP europeu reunida avui

0: I a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
1: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Avui, ministres de Sumar, com Pablo Bustinduy o Mónica García, han tornat a carregar contra la sentència al germà de Pedro Sánchez.
2: Me parece bastante insólito. Bastante insólito. Y yo deseo que se recurra esta sentencia y que se haga justicia.
3: Creo que nos debería preocupar todos como ciudadanos que se esté imputando en este país a gente sin pruebas. Y por eso a mí me parece una auténtica aberración.
0: Per la seva banda, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha deixat clar el seu respecte a la decisió dels jutges, però confia que el germà del president demostrarà la seva innocència en instàncies superiors.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. També apunta l'INE que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb el fet que l'IVA va passar del 10 al 21%, però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment. Per productes respecte dels preus del juny passat, els encariments els continuen encapçalant els ous, que són un 10% més cars, la carn de boví i el peix. En canvi, baixen lleugerament la fruita, el cafè, el cacau, les infusions i la carn de porc. Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Sentim primer Òscar Riu, de la UGT, que demana que s'apugin els sous.
6: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
5: I Comissions Obreres demana que es creï un observatori de marges empresarials en l'àmbit català i que s'analitzi l'impacte en la pèrdua de capacitat exportadora pel diferencial entre la inflació a Catalunya i els països de l'entorn. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és que va ser un accident. Aquest vespre, a les 8, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Des de Manlleu, Unitat Mòbil, amb Josep Forns i Miquel Jarque.
7: L'autòpsia dels dos germans, que s'està fent avui a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter i estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. La zona de la desaparició, de l'ofegament, és una zona coneguda com les Roques Negres, una zona, segons els veïns ens expliquen, de difícil accés i també molt traïdora pel que fa a les corrents d'aigua que generen.
8: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: Avui a les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
5: I una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de poder-lo donar per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable, amb gairebé una cinquantena de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar-lo per estabilitzat a primera hora del matí. El foc ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va estabilitzar, cap a les 9 del vespre, es va aixecar el confinament a tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Des de Protecció Civil demanen no abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. A més, també s'alerta de les afectacions que

0: té això sobre la salut, perquè han pujat un 40% les visites als CAPs, perquè hi ha problemes relacionats amb les altes temperatures, com els cops de calor, les deshidratacions o els síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. A punt d'arribar a un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, també al transport públic. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació complicada a la P7 de Santa Perpètua a Parets del Vallès en sentit nord. Hi ha cua per un camió avariat que talla dos carrils. També retencions a l'Ametlla de Mar en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. I a aquesta hora molta densitat a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hem de parlar de transport públic perquè està sent un matí molt complicat. A Rodalies, a aquesta hora, hi ha una nova incidència que afecta la circulació a la R2 Nord i a la R11. De fet, la circulació està interrompuda entre Mollet i Montcada per una incidència a un tren de mercaderies. En paral·lel, recordem, s'arrosseguen demores a l'R1 i l'R4 per incidències ja resoltes i retards d'uns 30 minuts des de primera hora del matí a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Tot això avui, que hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari. A aquesta hora, recordem, els serveis mínims són del 33%. Això serà fins a les 5 de la tarda, quan pujaran al 66%.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui és el dia de pic de calor, d'aquesta tongada calorosa que ens ha d'acompanyar tota la setmana i amb unes temperatures que ja cap als vols del migdia rondaven la xifra dels 38 graus a punts del Priorat i s'espera que bona part del país arribin fins i tot als 40 graus. De fet, una desena de comarques, de capitals de comarca, poden arribar o fins i tot superar la xifra dels 40 graus. Les més altes, cap a ponent, valors de 40, 41 o fins i tot 42 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb alguns núvols cap al sud del país que deixen algunes virgues, és a dir, una mica d'aigua, però que no arriba a terra, s'evapora fruit de la presència d'aquesta calor, i destaquem també que a partir ja de demà sí que ja començarà a canviar una miqueta més el temps, sobretot pel que fa a l'estat del cel. A partir de demà, sobretot durant la tarda, ja tindrem ruixats i tempestes que escombraran al nord del país.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Seguim passant pràcticament 3 minuts d'un quart de dues. Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han fet a Cerdanyola i Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Als detinguts se'ls atribueixen els delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. L'Església indemnitzarà les 4 dones violades pel capellà de Màlaga, condemnat a 52 anys de presó per 4 delictes d'abusos sexuals. Ho ha anunciat el bisbe de Màlaga, José Antonio Satué, que ha demanat perdó per la gravetat dels fets i ha dit que, tot i que la sentència encara no és ferma, assumiran la reparació del dany. Ara, però, estudien recórrer el fet que la diòcesi sigui considerada responsable civil subsidiària. En la sentència es considera provat que el religiós va sedar, violar i gravar 4 dones i se l'obliga a indemnitzar-les amb més de 400.000 euros. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització de mestres i professors. Des del Departament de Salut ens n'informa la Mònica Mas.
4: Aquest any la campanya de vacunació contra la Covid i la grip comença més tard perquè l'OMS ha recomanat modificar alguna soca de la vacuna de la grip per adaptar-la als virus que estan circulant ja a l'hemisferi sud i això ha provocat retards en la producció. Per això, fins al 5 de setembre,

0: setembre no es vacunarà les persones en residències, després també les persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre s'obre la població de més de 60 anys i aquest any, com a novetat, el Departament de Salut vol ampliar la immunització del personal docent. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, explica per què.
1: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
0: L'any passat la campanya de vacunació va aconseguir immunitzar de grip 112.000 persones més que l'any anterior. En canvi, de la vacuna de la Covid se'n van posar 117.000 menys.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I sentiu ara el que passava aquest matí a Sant Martí d'Empúries, a l'Alt Empordà.
4: Fora els Borbons! Fora els Borbons! Fora els Borbons!
3: Són els crits d'una cinquantena de persones que s'han mobilitzat aquí, a Sant Martí d'Empúries, contra la presència de la família reial espanyola en el marc dels actes de la celebració dels Premis Princesa de Girona. Des de Sant Martí d'Empúries, Fèlix Martín.
5: L'accés al recinte arqueològic d'Empúries està blindat pels Mossos d'Esquadra, que han impedit el pas dels manifestants convocats per la Coordinadora Antimonàrquica de Girona i l'Assemblea Nacional Catalana. Els manifestants s'han posat amb una pancarta davant del cordó policial que els impedeix el pas. Tot això, a primera hora del matí, un petit grup de la coordinadora ha aconseguit entrar amb una furgoneta i s'hi han estat una estona fins que els han desallotjat, ha explicat el seu portaveu Quintell.
6: Hem tallat amb un camió el pas, l'accés, ha vingut Mossos, evidentment, bastant ràpid, i hem aguantat 2 hores sota pressió policial, llavors han vingut més reforços i ens han acabat fent fora.
5: Des de l'Assemblea Nacional, el seu president Josep Vila també insisteix en la idea que el rei Felip VI i la seva família no són benvinguts.
7: A través de les visites volen normalitzar una monarquia que és la imatge més nítida de l'espoli, del menyspreu, de la colonització que pateix aquest país. I, per tant, a cada visita del rei sortirem a dir que ni el reconeixem, Catalunya no té rei i Catalunya vol viure amb llibertat.
5: Entre la cinquantena de manifestants, també el diputat de Junts, Salvador Vergés. Aquest matí, la princesa d'Astúries i de Girona i la infanta Sofia visiten el recinte arqueològic d'Empúries amb alguns dels joves premiats per la Fundació. Després, amb els Reis, es farà una reunió del Consell Assessor de la Fundació. La visita ha provocat també el rebuig dels grups municipals a l'oposició a l'Ajuntament de l'Escala, Junts i Esquerra, on governa el Partit dels Socialistes.
3: Gràcies, Fèlix. I Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música Catalana aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Marc Ruiz.
8: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
9: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
8: El programa també inclou peces amb que homenatge Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
9: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
8: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
9: Un ha de ser... no ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi cap i jo amb la teva sinceritat.
3: Doncs amb el Maricel d'Albert Guinovar hem arribat a 5 minuts per 2:15.
2: Esports.
3: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
10: Hola, bon dia. Queda només un partit per a la final del Mundial de Futbol. Avui quedarà definida aquesta final, que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra juguen aquest últim partit, on busquen el segon lloc de la final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal en una acció de Murri amb Lucas Digne. Pedro Porro va fer el segon al minut 58. L'equip espanyol va saber neutralitzar el potencial en atac francès, tot i que algunes veus abans del partit en dubtaven. El central del Barça, Pau Cubarsí, es mostrava satisfet de la feina feta.
11: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
10: Tres catalans més eren ahir també amb l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, i també el blaugrana Ferran Torres. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, també es mostrava satisfet.
12: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
10: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França d'aquest Mundial. I aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no descarta fer canvis a l'equip.
13: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos el anterior mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan, en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
10: L'estrella argentina Leo Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir a francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força saber per guanyar el premi. Al Barça avui li faran noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una greu lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, Marc Casador deixa una porta oberta a marxar del Barça si s'escau. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el migcampista de Sant Antoni de Vilamajor diu que té una conversa pendent amb el tècnic Hansi Flick.
14: L'únic que jo vull és quedar-me aquí, però està clar que si algú em diu que no, doncs s'haurà de buscar solucions i buscar la millor situació per tots. Encara hi ha coses a parlar, crec que es parlaran doncs durant aquestes pròximes setmanes, i a partir d'aquí doncs decidirem quin és el millor camí.
10: A la Lliga F, Txell Font reforça la porteria del Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B, on ha jugat l'última temporada a la Primera Federació. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà un estaix durant 8 dies fins al 22. En aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i el dimarts dia 21 amb el Pau de la segona divisió francesa. I el Sabadell de segona ha incorporat el defensa José Luis Català, de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
10: En bàsquet, a Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Ve de guanyar la Lliga Italiana, un Barça que estarà dirigit des de la banqueta per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. I el Tour de França, avui 11a etapa, pràcticament plana, 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar ahir en solitari. L'eslové de l'Emirates té 3 minuts i mig sobre Vingegaard a la general, i el

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. Hem parlat d'universitaris. 9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària i que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis que van triar. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per xarxes com TikTok, Instagram o YouTube. És una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés que ja tenen els menors de 16 anys. Hem donat també els resultats del CIS. El PSOE amplia distàncies amb el PP en estimació de vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques fet després de la condemna a l'exministre Ábalos. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% del suport. Són 8 punts per sobre dels populars. Esquerra puja gairebé un punt i Junts baixa unes dècimes. Més coses a partir d'ara, com ara que la calor fa caure en picat la humitat de la vegetació a les zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i el risc d'incendis. Això és el que diu el nou mapa que ha creat el CREAF. A Catalunya les zones més seques són el Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I a l'Espai Insostenibles, la Montse Poblet ens parlarà de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits. I en esports, quins són els principals titulars, Montse?
1: Doncs que avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol amb el partit Argentina-Anglaterra a les 9 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra la selecció espanyola, que hi va eliminar França 2-0. I en bàsquet, el Barça fitxa el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, per 3 temporades.
0: I avui que toquem sostre pel que fa a temperatures, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toqui no superin els 40 graus des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. Tres minuts justos passen de 2:15 del migdia. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en grau, màster i doctorat que fa l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
2: 3 de cada 4 graduats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de finalitzar els seus estudis. Per branques, salut i enginyeries són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom diu que treballa, que ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contracte, mentre que Humanitats se situa a l'altra banda, amb uns índexs d'ocupació més baixos, sous també més baixos i més persones que treballen en feines que no estan relacionades amb els seus estudis. Anna Prades és l'autora de l'informe.
3: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en Medicina i Odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'Humanitats, en aquest cas aquí Sociologia o Geografia.
2: L'enquesta també mostra que hi ha poca mobilitat internacional i que la majoria dels estudiants es queden aquí. De fet, el percentatge més alt es registra en els llicenciats de la branca de Ciències. Aquí sí que 1 de cada 10 graduats ha marxat fora a treballar. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la principal via d'accés en aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia.

0: les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis i millora en general la valoració de la formació rebuda.
1: I els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres xarxes socials. Això és el que prepara el govern del Regne Unit i és una mesura que complementaria la prohibició de les xarxes socials que ja van anunciar el mes passat que s'aplicaria per als menors de 16 anys. Londres, Quim Olivares.
2: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
3: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
2: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
1: I també és notícia destacada d'aquest matí de dimecres 15 de juliol que el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vots segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports, que són gairebé 2 punts més que en l'enquesta feta al juny, i el PP quedaria segon amb el 25% i baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes enrere era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta del CIS es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, del juliol, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, segons aquest baròmetre, i baixa 0,5 punt en estimació de vot. Esquerra Republicana puja gairebé 1 punt i Junts recula 0,1 dècimes, igual que Sumar.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 2:15, 1/20 d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable amb gairebé 50 de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar-lo per estabilitzat a primera hora del matí. El foc ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va estabilitzar, cap a les 9 del vespre es va aixecar el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Una nova eina del CREAF, que és un centre públic de recerca fet a partir de la presència d'administracions i d'altres instituts i universitats, permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i millorar la prevenció dels incendis forestals. La plataforma es diu ForestDroc i actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Els investigadors expliquen que l'eina permet anticipar amb més fiabilitat quan i on aquesta vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que la nova eina incorpora la humitat de la vegetació viva. És un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de fer-ho amb precisió. Combinat amb dades com la temperatura o les precipitacions, aquest indicador permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha creat el mapa.
5: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el perill d'incendi, és a dir, com de disponible està la vegetació per arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
1: Segons aquest mapa, a Catalunya les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i la zona interior de les comarques de Girona.

0: La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya frena el seu creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors. Un estudi de la patronal Pimec indica que el 67% de les empreses s'ha trobat amb candidats que s'han fet enrere per qüestions relacionades amb l'habitatge després de rebre una oferta laboral. Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya.
1: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
0: L'estudi indica que gairebé un 30% de les empreses ha renunciat a ampliar plantilla perquè no ha pogut cobrir els llocs de treball o el cost de fer-ho feia impossible la contractació. Nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies. Ho fan per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors han fet aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3Cat Info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
2: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
0: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades pel que queda de mes de juliol. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'equiparació salarial del tercer sector a les entitats que no només donen servei al Departament de Drets Socials, sinó també a d'altres departaments com el d'Igualtat i Feminismes, Justícia o Salut. Ho ha anunciat a la cimera del Pla de Suport del Tercer Sector, on Salvador Illa ha fet una crida a enfortir l'estat del benestar i les polítiques socials.
3: Tenim sistema educatiu, tenim sistema de salut i volem tenir un sistema social. Un sistema prou sòlid per arribar a tothom, també a unes classes mitjanes i treballadores que avui pateixen noves tensions. Això implica un canvi de mentalitat. Hem de fer que el sistema social arribi a les persones, no pas que les persones acudeixin al sistema.
0: El Consell Econòmic i Social de Catalunya reclama un nou sistema de finançament per Catalunya. Aquest òrgan consultiu i assessor de la Generalitat considera que tenir un finançament adequat és una qüestió estratègica per al futur del país. A més, exigeix també al govern espanyol que executi totes les inversions anunciades. Ciriaco Hidalgo és el president del Consell Econòmic i Social de Catalunya.
4: El grau d'execució de les inversions pressupostades per a l'Estat a Catalunya se situa en el 48,8%. Aquesta dada posa de manifest una qüestió molt essencial. De res ens serveix que n'hi hagi anuncis. De res ens serveix que es pressuposti si no n'hi ha capacitat d'execució.
0: En la seva memòria anual, aquest organisme alerta que la productivitat a Catalunya només ha augmentat un 0,2% l'últim any. A més, indica que per comprar un habitatge nou cal destinar-hi el 19,5 anys de la renda familiar. L'informe també destaca que una de cada quatre persones està en risc de pobresa o exclusió social i la pobresa infantil arriba al 36,5%. És la xifra més alta de l'última dècada.
5: 3Cat Info.
0: Ha quedat en llibertat el periodista marroquí Ali Enrabet, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio. Va ser detingut diumenge en arribar a Tànger, al Marroc, procedent de Barcelona. Se'l va traslladar a Casablanca per interrogar-lo. Les autoritats encara no han explicat res del cas, però, segons Reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. Encara no hi ha detalls sobre l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, perquè la Fiscalia marroquina manté la investigació oberta. Elem Rabet és una de les veus més crítiques contra el règim alauita. Condemnat el 2003 i indultat arran d'una vaga de fam i la pressió internacional, es va establir a Catalunya el 2005, tot i que viatja sovint al Marroc per veure la família. L'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable per als interessos dels líders del procés. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Comín creu que la sentència deixarà clar que els interessos financers de la Unió Europea no van quedar afectats pel procés, però...

0: Ell creu que no aclarirà si hi va haver enriquiment personal dels líders de l'1 d'octubre. Això és el que sosté el Tribunal Suprem per no amnistiar-los.
1: Li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses. L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional.
0: En punt 3:15. Sapiguem com està el trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Circulació complicada a aquesta hora a la C58 de sortida de Barcelona cap a Sabadell per un vehicle avariat de retruc i a cua a la B20 a Santa Coloma i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També hi ha molta densitat a la mateixa C58 i a la C33 a Montcada, però d'entrada cap a Barcelona, direcció cap al nus de la Trinitat, derivat d'un accident. A la 2 a Castellbisbal hi ha cua sentit Lleida per un vehicle avariat i encara retencions a la P7 de Santa Perpètua a Parets del Vallès, sentit nord, per un camió avariat, i a l'Ametlla de Mar, sentit nord, per també un camió avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Complicat també al matí a Rodalies. Recordem que la circulació a la R2 Nord i la R11 està interrompuda entre Mollet i Montcada per una fuita que s'ha detectat en un contenidor d'un tren de mercaderies a l'estació de la Llagosta. Hi ha servei alternatiu per carretera. En paral·lel s'arrosseguen demores a l'R1 i la R4 per incidències ja resoltes i retards d'uns 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Tot això avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per aquesta calor intensa. Avui, dia de pic de calor, amb una desena de capitals de comarca que poden tocar o superar la xifra dels 40 graus, des de Olot fins a pràcticament Gandesa, passant també per zones del prelitoral, com podria ser Terrassa o Igualada. Una situació meteorològica de calor intensa, acompanyada avui d'aquest cel tèrbol amb pols en suspensió i d'algunes nuvolades que es presenten cap al sud del país. De fet, s'espera que aquest vespre nit arribi a caure alguna goteta cap a la Costa Daurada i, si en cau, serà en forma també acompanyada de fang. Molt poca cosa, però serà pluja bruta. El canvi de temps arriba demà. Per un costat baixaran les temperatures. De calor en continuarà fent-hi molta, però els 40 graus pràcticament quedaran extingits. Potser cap a ponent encara trobarem algun racó en 40, la resta del país per sota, però sí que les màximes encara seran molt altes, al voltant dels 37, 38 o 39 graus. Demà el canvi de temps el notarem a l'estat del cel, amb l'arribada de ruixats i tempestes durant la tarda, sobretot a les comarques de Lleida, però que també afectaran qualsevol punt del Pirineu. Les temperatures continuaran davallant a partir de divendres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
5: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
6: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes, però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys quatre d'aquests impactes.
7: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
8: Ens van derivar aquí per una microcefàlia.
7: D'acord.
8: I per algunes coses que potser t'explicarem, que el que veiem, no? Tremolor de la boca... Mm-hmm.
5: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies.
7: Sí. A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
8: No,
7: o...
8: al contrari, és una gran menjadora.
7: De seguida, amb avidesa, no? O sigui,
8: sí, sí.
5: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
7: Està preciosa aquesta criatura, eh?
5: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrega impacta sobre una superfície menor que la d'un cos adult. Però, a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin

0: a reduir-ne l'impacte.
1: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà

0: En els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es deu sobretot al trànsit motoritzat a les àrees urbanes, però també per les indústries, per les, algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis també, i després també per la gestió d'alguns residus.
1: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
0: Ara no fa gaire vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
1: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
2: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
1: Anat Ferrés, obrir-ne un per veure què és exactament?
2: N'obrim un.
1: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha a prop de casa o en el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
2: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
1: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància. El primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
3: Insostenibles. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el Festival d'Esvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. Ens ho explica la Clàudia Roses.
5: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
6: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
5: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
7: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
5: En aquesta sisena edició, Desvarío

0: vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
1: Esports. Fins a les dues, Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc d'aquesta final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França per 2-0. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal en una acció de Murray amb Lucas Digne. Pedro Porro va fer el segon al minut 58. El central del Barça, Pau Cubarsí, es mostrava satisfet de la feina feta.
3: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
2: Tres catalans més eren ahir també amb l'equip espanyol: Dani Olmo, Lamine Yamal del Barça i Marco Corella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, i també el blaugrana Ferran Torres. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, té clar qui prefereix a la final.
4: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
2: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França del Mundial. Aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, té clar que serà complicat aturar l'estrella argentina Leo Messi.
5: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
6: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules, i per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui, i també, és clar, per a l'Argentina.
2: Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi podria avui superar Mbappé en aquesta classificació del màxim golejador del Mundial. Al Barça li faran noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. I Marc Casado deixa una porta oberta a marxar del Barça si s'escau. Són declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
7: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer, i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip, i si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant, comporta que jo hagi de marxar, perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
2: A la Lliga F, Txell Font reforça la porteria del Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B, on ha jugat l'última temporada a la Primera Federació.
8: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt, i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Germana de la també portera del Barça, Gemma Font, la catalana afrontarà la primera experiència en la màxima categoria del futbol espanyol. L'Espanyol masculí marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies. Dissabte jugaran un amistós contra l'Olot i el dimarts 21 amb el Pau de la segona divisió francesa. En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, que ve de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat la Lliga Italiana. Té 28 anys, nascut a Texas, però amb passaport eslové, i firma per 3 temporades.
9: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
10: Risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques, avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
10: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
11: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
12: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
10: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
11: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
10: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
13: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
10: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
11: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
10: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
14: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
10: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
15: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo i el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
10: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
16: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes i l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
10: I ara temps pel temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
18: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Marroig, el Priorat, 41 graus, i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a Punt i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb aquest ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral, on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta, fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels

0: 40, però rondarem els 38-39 graus i sobretot el canvi de temps a la tarda amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
3: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
4: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta amatents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
3: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
5: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
3: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
2: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia demà mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
6: La trobada ha servit per conèixer de primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
7: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços. A vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
6: Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant tres quarts d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi. Sobre les investigacions per localitzar aquest piròman, el president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
2: Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrat, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
8: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven, sobretot, en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
9: La humedad de la vegetación es un factor muy importante de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación.

0: vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
1: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
2: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
3: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
4: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así. Pero está muy triste.
3: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
5: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
6: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
3: Avui a les 8 del vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
2: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
8: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
7: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol, i que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb l'Eire.
8: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
7: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Eire Díez. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb l'Eire Díez. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
2: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeja.
9: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
10: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
9: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de

0: Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
1: Desde luego respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
2: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve ¿qué objetivo busca? Si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
0: Confien que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
3: Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
4: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé 1 punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
3: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
5: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
6: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
7: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
5: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
3: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
8: Al juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
9: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
8: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
3: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim

0: Els Ayatollahs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
1: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
1: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
2: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
1: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
0: I encara parlant de guerres, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
3: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
4: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
3: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
0: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
5: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
6: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
5: El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
0: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
7: Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitat.

0: unitats.
1: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
0: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
2: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després, encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
3: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat, avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit. Hi van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
4: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per a aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
3: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
2: I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
5: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, on viu, perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
2: 2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-s'hi a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tardor als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
6: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
7: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
6: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
2: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Sara Canyete.
8: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
9: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
8: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí, i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
2: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
10: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers. El seu nom, el sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
11: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
10: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
2: Ara passen 2:02. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts i a la tornada a la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Hi ha gent que s'estima més els gats.
17: Els gats realment et donen molt d'amor.
16: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
18: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
16: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
19: Ai, ai, guapa.
16: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
20: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
21: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
23: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
22: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
23: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
24: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
25: Catalunya migdia.
2: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
26: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
27: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure
0: el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
26: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
0: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, de dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint, això per mi ha estat el més meravellós.
26: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
2: I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
6: Sí, Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
1: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
6: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
2: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
3: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
4: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica és on es llancen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
3: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'Anella Olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
2: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
5: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
7: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
5: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
12: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo. ¿No?
5: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
2: I tret de sortida de les Baiolat, demà a Esterri d'Àneu, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En Capesterri, Pau Rovira.
8: L'Esbaiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Érem Feres, publicat per Oriol Reart, després d'anys d'investigació sobre la Guerra Civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
9: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars, del sense nom, i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
8: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
25: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
5: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: El Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamine, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: Y un detalle ahí, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política, la revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol

0: bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barregen aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
1: Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
0: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel ha admès que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
2: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
3: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules, i per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui, i també, és clar, per a l'Argentina.
0: Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
4: Doncs a Sònia, des de l'Atlanta no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ahir amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Laia.
4: A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
5: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano. No han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys, i això ha fet el grup una miqueta més petit. Més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més a Anglaterra.
4: Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. T'esperes que pugui introduir per on pot anar aquest canvi?
5: Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més d'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira a la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
4: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial, Sònia.
0: Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol, deia Scaloni, però un partit a preu

0: de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
1: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
2: Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cómo, cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar $4,000, $5,000. Menos de eso no la va a conseguir nadie.
3: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué $5,000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
4: Estamos esperando el bajen de $2,000. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
5: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest.
6: Alentar nada más.
5: Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
0: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros la més barata fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York, a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
6: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el tot costa les 7 més Mundial amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa. Ramon Salmurri.
7: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir, al tot costa del Futbol Club Barcelona. Són plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista cabdal per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
6: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Dejemi i la sortida de Ter Stegen.
7: Mira, l'arribada de Dejemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Dejemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació al futbolista i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
6: Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
7: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits arrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que canvia la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill i, amb tota probabilitat, Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
6: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, Udal Serra.
8: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
6: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
9: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
10: El Mundial tot just ha començat.

0: Martí, Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
1: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
5: Quica Nazaret.
6: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
7: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: 3 minuts i les 3 de la tarda, avui al Tour, una etapa per a velocistes i en Pogatxar encara més líder.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
14: Energia per recórrer carreteres infinites.
12: En marxa l'onzena etapa, com va la cursa, Isaac Vilalta?
15: Ara mateix més de 100 quilòmetres encara per al final, una fuga de 4 homes, Lebert, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup, però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
12: I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta, amb protagonista destacada, d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
15: Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
16: Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
15: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
12: I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Artés Macià.
18: Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un alè pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Eurolliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, fins ara base del Barça. El Kitsanas Manresa ha tancat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants al Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
12: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
19: Són les 3.
11: Catalunya Migdia.
19: I fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu Occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys, al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat, ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
20: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver

0: incendis a Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
0: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades, en aquest cas per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i al Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica. També a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen-destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
2: Ara passen 3 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
2: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
4: Què tal? Hola, bona tarda.
2: Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
5: Bueno, jo penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
2: Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas.
6: No, s'ha de demanar perdó, eh?
2: Santi, bona tarda.
6: S'ha de demanar, bona tarda. Oh,
2: has causat furor amb un cistell blau que portes.
4: Sí, sí, tremendo
6: cistell. És que me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
7: Però això és per anar a comprar real, eh?
6: Això és per anar a comprar real.
7: Ah, bueno.
6: S'ha de tornar a lo real.
2: Què vol dir anar a comprar real?
6: Ja ho saps, comida real.
7: O sigui, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
6: Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això, a la, bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
2: Es porta...
6: Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
2: Però això està...
6: Per què? Perquè no us cal.
2: Però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
6: Bueno,
2: que
6: a veure, és que tot s'ha d'explicar.
2: Endavant.
6: Després m'oblidaré de lo de què he de dir.
2: No pateixis.
4: Això és igual.
5: La càmera mangada aquí davant.
6: Que tinc moltes coses. No, això ho vaig veure a una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, a veure, no em diguis a mi per què. Jo sempre, vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res, o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
2: Molt bé.
6: Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a la platja, que jo a la nevera a la platja no aniré mai a la vida.
4: No t'imagino ni a la platja.
6: Bueno, també. Però,
2: vull dir, però
6: clar, sí, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica i tal, i vaig pensar, que maca,
4: platja,
6: què tal, què qual.
5: De platja,
6: no, la vaig... La venien a una botiga de Londres.
4: Vale.
6: Que, bueno, pues escolta, la gent no també va amb la...
2: Estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
6: Sí, bueno, però això... Llavors, pues, aquestes coses jo les faig. I l'altre dia vaig veure a una botiga, això, li vaig dir, escolta, això ho veneu? Diu, no, és de l'exposició. Ah, dic, pues vaya.
2: Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
6: No, estava una botiga de roba, allà. Allà hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...

0: tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa... Però ja està,
1: Santi, li fas una foto, ho penges al chat GPT i li dius on te puc comprar això? I
0: no, jo el chat GPT no l'empleo, no m'interessa.
1: Ah, no?
0: No l'utilitzo mai. Jo mai.
1: Però millores molt.
0: Jo el màxim que faig amb l'intel·ligència artificial és dir, Siri, posa una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
1: I què t'han cobrat per això?
0: Que, escolta, és que de veritat, sempre parlant de diners. Aquestos de la Batulibaseu, o com es digui...
2: Potser és perquè en vol un.
0: No, ja
2: és un... A veure, pels ullets, no fa pinta.
0: Tu el veus en ell anant a comprar? Tu el veus en ell anant a comprar un cistell?
2: Li aniria de conjunt amb el polo.
0: Ja, segur.
1: Em aniria de conjunt amb el polo.
0: Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
3: Per anar a comprar?
0: Jo crec que per anar a comprar. Clar.
2: Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
0: Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
2: No, sí, us vaig sentir.
0: Et vam cosificar...
2: Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno. Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
0: Sí,
2: no,
0: vull
2: dir.
0: Davant dels teus dos caps, ara, perquè em faltava la Melero, sinó dels teus jefes davant d'ells.
2: Molt bé.
0: Vull dir, l'experta en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
2: Va ser a la meva defensa.
0: Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
1: Com es diu l'experta en urbanisme?
0: Alicia. És experta en urbanisme a Parla.
1: A Parla, sí.
0: Anava
1: a passejar per Parla.
0: Dona, quan acabi allò que està fent a Parla, és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà hasta una orquestra, ja veuràs.
2: Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
4: Les dues coses en semblen bé.
0: No, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim...
3: Jo ho aturaria.
0: Sí, no?
2: A mi no m'ofèn.
0: També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
3: Sí.
0: Clar, al ser els líders de Catalunya, vosaltres podem fer el que es doni la gana.
3: Així també.
1: L'Alicia i jo, Oriol.
0: Mira, això saps qui ho feia? L'Anna Rosa, que fumava al despatx, i li deia, te van a echar, i deia, no se puede fumar en el despacho, a Telecinco, i feia ella, que me echen.
1: A veure, Santi, tu recordes que l'Alicia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
0: No, bueno, això també, estudieu-t'ho una mica...
3: Però que això també és la cosa concreta en el qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica de cosificació.
0: Llegiu-tos algun llibre...
3: Però podríem anar acabant.
0: Sí, podríem anar acabant, però tu has d'entendre...
2: Deixem-ho aquí, si voleu. Imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
0: Això! És que, clar, jo això...
2: Ho fa per no treballar.
0: Ja me foto 5 minuts amb això.
2: Per no treballar, no, però és pitjor. Ell treballa, a priori, avui ens ha demanat talls i tot.
0: Bueno, és que avui vull dir això.
3: Vinga, va, Santi.
0: Jo venia... a dir, que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
2: El president d'informatius.
0: Mira, ara sense cartella, el president dels informatius.
1: Deu estar reunit amb en John John.
0: Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
3: Hem d'avançar.
0: No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar. Perquè va ser una merda.
2: Ja passarem la factura inversa.
0: Saps què vull dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo me'n vaig anar a casa.
1: Pots repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
3: Exacte.
2: No, que l'Oriol no hi era.
3: La setmana que veig l'últim dia, podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar...
0: És que jo crec que he de parlar a l'administració. També és veritat que aquí a l'administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir, perquè me la treguin.
2: Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
0: Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno, la cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat dos temes.
2: Molt bé.
0: Perquè així em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat dos temes.
2: Molt bé.
0: Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen 4 folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic, o sigui...
2: Buits.
0: Vull dir, sí, vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat, que no et pensis, I llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat, en plan, que com a paraigua general, la paraula seria la dignitat.
2: Ah,
0: paraigua general.
2: Quin filòsof.
0: Una dèria sobre la dignitat.
3: Molt bé.
0: I aleshores, la primera part de la dignitat... que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir.

0: Molt bé.
1: De la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel.
2: Sí.
1: Va, amb un hotel.
3: Amb una,
1: amb una habitació estranya, amb una tele quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
2: A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
1: Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John John li van bé. Aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
0: Això és el lideratge.
1: Exacte, exacte, exacte, exacte. I aleshores, allò...
2: Que, a mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
1: El sofà primer que era de 3.
2: Jo he vist
1: de 3 places i entre 4.
4: Estaven apretats.
0: No voldria ser jo qui digui qui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha dos que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
1: ja,
0: són
1: bueno,
0: 3 places... Però,
1: no, no, sí, per allà. Tota aquella família, també. Un sofà de 4, que semblava allò Friends.
4: Sí. Sí.
1: Vol dir, apretats.
2: És que era
1: que
2: molt petit, el sofà.
1: Que s'havien d'ajuntar els pobres... Perquè no hi cabia.
0: Sí, sí, sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
1: No, home, no. Era paneque.
0: No, hem de... Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
1: Ah, doncs fixa't tu que
0: jo... I a part de la nostra audiència que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
1: Jo tampoc el vaig veure, vaig estar veient La Bola Negra, tu.
3: I què tal?
1: Ja en parlarem.
3: Quines ganes.
1: Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí tres i en cobraré uno. No, no,
2: però a veure, però penses criticar el rei?
0: Escolta'm, anem bueno, a fer...
2: Ni se t'ho correixi, eh?
1: No,
0: anem a fer-ho canònic. Allò que diuen...
1: Fixa't tu que...
0: Dentro vídeo.
1: No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
0: Però si els has demanat tu.
1: Però jo ho he sentit sense
0: àudio.
1: Vinga,
0: va, això és el vídeo.
1: Ah, tenia veu i tot.
0: Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit i...
1: Però i tota aquesta gent en aquella habitació?
0: Això són els comentaris. Això és la transmissió de futbol.
2: Sí.
1: A la tele.
0: Sí.
1: Ah. Pues no havia sentit això.
0: Ells es van fent com copets.
1: Sí, sí, sí, sí, gestos, i abraçades.
0: Gestos absolutament espontanis.
1: Gestos que fan com, vinga, ara gravamos. Saps què vull dir? Vinga, mira, mira la tarda.
0: Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
1: Sí,
0: més que... Que sí. També...
1: El tema de les xarxes socials d'aquesta gent, no pot ser.
3: S'hauria de canviar.
2: Però jo vull la samarreta del rei, em va molar molt.
3: Per què? Lo
2: de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI, mira, em va flipar.
0: Clar, però, jo... Diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
3: Exactament.
2: No, però jo la de Felip VI la portaria.
1: Vols la de Felip VI?
2: Jo la de Felip VI la portaria. A mi aquest tio em sembla sensacional.
1: No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això s'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Que haurà fotut... Mai. Tu has de vendre vellut. Vull dir, aquella sala, allò, no tenia ni cap ni peus. Aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella...
2: Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo? Que no hi havia ni uns panxitos, això, ni unes patates, no hi havia res per picar.
0: Ganchitos.
1: Bisquetos o algo.
0: Si t'estaves referint a uns snacks, volies dir efectivament
2: ganchitos. Bueno,
0: snacks i no persones, t'estava referint.
1: Sí. Bueno, jo ho vaig trobar tot com desangelat.
0: La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy.
1: Sí. Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar, o sigui, han de fer una reflexió.
2: Vols fotre un Rajoy, que escriveu el meu diari, o sigui.
1: Sí, bueno, un altre també. Ho han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
0: Això no t'ha agradat.
1: Bueno, és que ho he trobat massa proper. Massa.
0: Fa pinta de, ei, anem a molar una mica.
3: Clar.
0: Vinga, posem-nos aquí.
3: Però a ell m'agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot
1: home, per favor, és que... Però on vas? Vull dir...
0: Sí,
1: home, vull dir...
3: Tu els vols veure allà amb sombreros de copa, bevent uns gintònics... No, gintònics no. Què deu veure aquesta gent?
1: Bueno, és igual, coses... kombucha. M'és igual,
0: sí,
1: kombucha.
0: No, va portar texans i uns mocassins d'aquests amb sivella sense mitjons, que
1: clar,
0: això
1: clar.
0: És un crim.
1: Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent. Perquè no el sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitone total, bueno, pues un tema tampoc, ja està.
3: I ara el segon tema.
1: Podeu dir algo?
3: No, que és que a mi el que faci la Casa Real
2: m'importa. Estic molt a favor de que la família real veiés el partit.
1: No, això a mi em sembla bé.
2: Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims.
0: Sí,
2: i
0: la
2: trobos...
0: samarreta blanca tira, eh?
1: I ara, per exemple, sí.
2: L'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganchitos i per què el sofà era tan petit.
1: I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la dels Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
2: Jo...
3: Quina pregunta.
1: Posa-li música.
2: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida...
1: Posa-li rever.
2: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi són unes pel·lícules que m'agraden molt.
1: Pirates del Caribe, aquest acabarà com
2: tu. Tot el més és una parella...
1: Aquest sembla aquí que... Tot el
2: més és una parella absolutament detestable.
0: Veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona a Espanya.
1: Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo, que aquest tinc talls, no?
0: Sí, avui, ara entrem avui, a el que seria la segona secció del
1: avui
0: dia.
1: He treballat com a mai.
0: Bueno, a veure, aquesta...
1: I no està el president dels informatius.
0: Aquests talls te'ls he tret jo, eh?
1: A tu.
3: Ah, no els has fet tu, els talls?
4: Ell deu enviar, dir, traieu-me això.
2: Sí. Mira, ja sé qui envia un àudio.
1: És que diu, escric, envia un àudio.
2: És el que també surt l'Anna Patricia?
0: Escolta'm.
2: Sí. Oh, és molt bo.
1: Aquest m'ha agradat molt perquè...
0: Sí, calleu un moment.
1: Ja està tot jo escrivint?
0: No, podreu sentir la metasecció, que és...
1: Què és, el meu vídeo? El meu atall? No em posis, no, per favor.
0: No, no vols?
1: Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
5: Mira, si m'ho quasi vivia en tres parts, la primera seria quan diuen que el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
1: Però llavors estàs fent spoiler.
0: La primera és el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
1: La història és, després d'aquest vídeo que vaig veure...
0: S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
3: Sí, rapidíssim.
1: Ah, sí?
0: Sí. Semblava un pitufo.
1: Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'aquest d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers... Vull dir-te que jo va de capa caiguda i estan parlant amb un influencer.
0: Sí.
1: Un influencer que jo no sé qui és, que és un influencer americà, m'imagino.
2: Sí. És un influencer poc influencer.
1: I aleshores estan allà al palco, és molt famós, molt influencer.
0: Però influeix poc aquí.
1: I no els coneix, no els coneix. I aleshores ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
6: Famous entrepreneur in Spain. Oh? Europe.
7: A very famous entrepreneur.
6: Spain, the same largest company in Europe.
7: Oh, really?
6: Yeah.
7: Nice to meet you.
6: Wait, Walmart. He's like the Walmart of Spain.
7: Walmart of Spain?
0: Hi ha moltes coses a comentar aquí, començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
1: Exacte, sí, són d'Espanya a Europa, són molt famosos en Europa i en Espanya també.
0: El president de Mercadona.
1: I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
0: No.
1: I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas. Vull dir,
0: no.
1: O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
4: No ben fet.
2: No és veritat. Bé,
1: si tu has anat a Walmart,
2: és
1: no.
2: Infinitament més glamurós que el Walmart.
1: Què?
3: Què és el Walmart?
0: És un supermercat d'Estats Units, no?
4: Els més
2: bàsics i més cutres.
3: Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
2: No,
4: però ja pots comprar roba, crec, si no recordo malament.
1: I armes.
4: I pots comprar-te una pistola.
1: Clar, pots comprar-te.
2: I una caixa amb 500 bales.
1: Igual tot arribarà, però vull dir-te de moment.
0: De moment encara no.
2: Tu aquesta tarda vols comprar un Fed May 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tot a posada.
1: O sigui, que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu, guau, pues bueno. Després arriba l'altra.
0: L'altra és Anna Botín.
1: Anna Patricia Botín. Anna Patricia Botín també la presenten així.
8: I'm the JP Morgan of Europe. Santander Bank. Two most important people in Europe.
7: Wow.
8: There you go.
1: But you have more followers. És una gente muy importante en Europa.
0: A mi m'agrada molt la cotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu... però tu tens més followers.
1: Sí, ara dic, tu tens més followers.
0: Que Botín i Roig.
3: En sèrio?
1: És la més important d'un banco.
3: Però qui és aquest?
1: Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
3: Te'l vaig a buscar.
1: Oi, qui sona?
0: És el teu telèfon, Santi.
2: A veure, jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
1: Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare. Pues no el puc
2: posar. Posa la parentela.
0: Que s'hi posi, home, que s'hi posi.
4: No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
1: No, no el porto perquè ara el porto aquí.
0: Fixa't que anava...
1: porto agafat perquè... Bueno, no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu...
2: L'Anna
1: Patricia,
2: diu, estaves.
1: És com el JP Morgan de Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són, ara ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que...
0: Que no sigui
2: recreu.
1: A veure, en un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
2: Ai, pobrets, no està bé.

0: Tenet, que ha passat algo greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
1: Àudio per la posteritat.
0: Àudio per la posteritat.
2: Perdó.
0: Una cosa, he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
2: Sí.
3: Ostres, clar, però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi.
2: Què?
3: Que és quan la senyora Ana Patrícia...
1: Un moment, ara vindrà, ara vindrà.
3: És que és la clau. És el més brutal de tot.
2: Ell vol agafar la ona.
3: No. Segueix.
2: Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Ana Patricia Botín
1: sí, endavant,
2: li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
4: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
5: Open Bank?
4: And it pays a great rate. I'm as good as JP Morgan.
5: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
4: You don't need anything. Pay you 12% for your savings.
5: Oh, really?
4: Online.
5: Oh.
2: Li ven...
1: No? És que això podria ser excepcional.
2: Un compte d'Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta al Super 3?
1: Brutal. Sí,
2: pues igual.
1: Jo la tenia.
3: O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo, sí, perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
0: Sí, sí.
1: Algú li ha
0: dit,
1: aquest tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
2: Que això tens tot el tal, que tot el tal... Bueno, però allà, eh?
3: Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
2: Sí, ja ho he dit, que vull dir, té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que de l'oficina no pensa anar.
1: Ah, no, mira, ni boig. Ni jo tampoc.
2: Com és influencer. No. I aleshores ella li diu, t'obre un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, tindràs una cosa, una meravella, i dissabte està. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
1: Sí, sí, vine cap aquí, porta'm la panoja.
2: Bueno, pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest... Bueno, això, com es diu? L'streaming?
1: Bueno, això és la teva secció.
2: Sí, pues envia-li la meva secció al...
1: A l'Òscar?
2: A l'Òscar.
1: Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el de la teva mare?
2: No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que clar... Ja saps que quan te truquen... Ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
1: Vale. I què pensen?
2: Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor... Saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo treballo al treball. Amb aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells te truquen...
1: O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada.
2: No, ells troben que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, te vol venir aquí, parlo un rato...
1: Clar, que no.
0: Home, en comparació a ser pagès té raó.
3: És que tu tens un moreno de Platja de Sant Simó,
2: sí, bueno,
3: de Mataró,
2: jo
3: i ell està blanc de mala manera.
2: Jo ja tinc quasi 50 anys, ja ho hauríem pogut deixar enrere, no, aquest concepte?
0: Sí,
2: laboral, no trobes? Però, bueno, ja ho has vist, vull dir...
1: Sí, sí, clarament.
2: Ells te truquen quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un, te truca l'altre, i hasta que no contestes malament, no paren.
1: Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament...
6: Sí, jo no estic tranquil·la.
0: Sí. Jo ara sortiria i els trucaria
1: jo
0: ràpid.
2: No, perquè jo sé que em truca mon pare, si no li contesto, em truca ma mare.
6: Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
2: I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
1: Vale. Vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
2: Sí, però això sempre és així. Perquè ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. Sí, ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però ara aquí...
1: Home, tu diràs, si s'han de pagar dues
2: aquí
1: seccions avui...
2: Aquí portem 25 minuts a la sopa boba...
3: A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
2: No, en el meu cas
3: anava així.
2: Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit, t'has fet dos anys.
3: I no et truca i et diu, t'hi vist per la tele, ves al barber?
2: Això sempre.
3: Ja està. Doncs, que... La teva mare és una meravella.
2: És que l'altre dia li vaig dir, em vaig treure la barba.
3: La teva mare és una meravella de senyora.
2: Li vaig dir, em vaig treure la barba i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
0: Li vas dir, mama, posa la tele que hi haurà sustos.
2: No. És que em vaig veure...
1: Va ser ell el que va
2: posar. Una cara, o sigui, entre les ulleres... Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert. I
1: però és pensar, la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
2: I vaig trucar ràpidament. Sí, quan era viva. Sí, sí. Quan era viva. I vaig trucar directament a Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
1: I et van dir, escolta, deixa't barba.
2: Ja tinc el pressupost.
3: Però aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia, jo ho trobaré a faltar, això.
2: Jo no, microlifting em faré. Un microlifting.
6: Pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt, que li recol·locaven els músculs. Sí,

0: Però sí. Aquest es veu que ja és més. Ja és vale. Una cosa com ja has d'estar molt malament.
1: No, tu.
0: Llavors, microlifting encara és poc. Vale. I amb aquest aguantes hasta que et mors.
1: Sí, quan ens tornem a veure, si és que ens tornem a veure la temporada vinent.
0: Bueno, és que no sé si ho faré. Ara ja. Ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir?
1: Ah, vale.
0: Perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
1: Ara, ja aquí una... semblis la Cristina Tàrrega.
2: Ja, bueno, tinc ganes, sí. Ja tinc ganes de veure't amb
0: no,
2: barret i bufanda.
0: No, un microlifting no. O sigui, jo no m'injecto res, jo el trec.
1: Vale. És que a mi això em fa patir, Santi.
0: Sí, per què?
1: No, per què?
0: Aquí, quan estàs tu t'has d'operar, has de treure. Tu no has de posar, tu només treure.
1: Vale.
0: Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és venir flapi.
1: Sí.
0: No, això no.
2: Sí. Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Bé, falten 3 minuts per arribar a 2 quarts, eh?
0: Vols que ho fem a estar i mitja?
2: No sé si quadrarà.
0: No, perdona, vols que parlem a estar i mitja i fem patir els de comercial?
2: Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis. Exacte. I així avancem.
0: Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
2: Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem
0: no
2: ara...
0: No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
3: Santi, ja després ve la paneque.
0: Doncs vinga.
2: Santi Villas, gràcies, bona tarda.
0: Adéu.
2: Publicitat i ara tornem. Catalunya migdia.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
7: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
8: Catalunya migdia.
9: Qui diu que a l'estiu no passa res?
10: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
9: El mercat del Barça de Flick.
10: La sortida del Tour des de Barcelona.
9: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
10: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
9: La recomposició del Girona segona.
10: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
9: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
10: El sol o a l'ombra.
9: Escolta el Tot Costa.
11: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
12: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
13: Som...
11: L'estiu ets tu.
12: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Cinquanta segons i seran 2 quarts. Això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, encabir la publicitat on tocava. I aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raül Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
14: Bona tarda, sí, anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial serà un analista pèssim.
2: Cap de política de Catalunya Ràdio, perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
14: Sí, però... m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
2: I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau.
14: Sí.
2: Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha dues carpetes sobre la taula que, a més, es resoldran de manera independent.
14: Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre dues carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altre tindrem la els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb dos aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
2: Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que, en funció del que digui el TJUE, ja directament estigui amnistiat o la cosa anirà per més llarg?
14: Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena, Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
2: Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
1: Sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí, entre que el posicionament del TJUE no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional i, sobretot, pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'acumulin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el TJUE, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cos polític de l'amnistia, segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017, i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també ho veurem, un xoc, sí, xoc gran, sí, de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg, i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC, doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
13: No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest, les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40DB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat Lofer i que, per tant, és algú superdescriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a Lofer contra el govern de Sánchez i, per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
3: Jo crec que efectivament estic d'acord amb 40 dB i crec que ahir també ho deia Gessop en el periòdico, i tant que hi ha l'Ofer. Hi ha l'Ofer quan la fiscalia, que de qui en depèn de la fiscalia, Pedro Sánchez Dixit...
2: Dixit en un context de, precisament de Puigdemont,
3: no,
2: per cert.
3: No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima

0: el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'ofer exercida per al govern espanyol perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar de que hi ha una sentència. Però dit això...
1: Algú dirà que amb el Dama passava el mateix, també.
0: Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un aminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
1: Sí, sí, sí.
0: No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys en aplicar una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
2: El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
3: Exacte, és molt diferent,
0: però,
3: Joan.
0: Aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Aquest és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
4: No, però la querella, això, crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont, és a dir, unes hores més tard, perdó, Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, 27, la declaració d'independència fallida, 28 dissabte, el 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica, i en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que es va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
0: La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important, que és... Jo crec que demà el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
4: L'advocat general normalment segueix el seu criteri.
0: Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que, no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions... i que, per tant, que demà surti el TJUE i digui, escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant, es pot aplicar l'amnistia. Que després Conde Pompido, per tant, pugui fer una resolució del TC, a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem, per dir, escolti, vostè torni com l'almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà 2 diputats al Congrés i, per tant, ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses. Jo crec que a tothom li va molt bé que demà el TJUE no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap cas.
2: Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor, segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
1: Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claredat i la contundència en què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta part. partida, que són, recordem, tardor, Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol, i per tant és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no, d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
0: El PP de Feijóo, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmoda, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre, i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relacions té que tenim junts. Escolta'm.
1: Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
4: Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
1: 31.
4: Clar, això... sincerament, a Feijóo estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP el govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva, però en tot cas crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica / judicial. Tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, Andreu Benenende, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidó, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit en les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc de implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
2: El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant, a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà, com ho podrem seguir?
1: Doncs, escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències. Al cap de poca estona rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història, i fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
2: Doncs serà una nova sacsejada amb una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. Ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'Audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
3: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
5: Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom... Tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE. No és una situació molt victoriosa, eh? Però... Sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
0: A veure, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
5: Totalment,
0: element,
5: sí, sí.
0: Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare. O sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas o el cas Leire... Una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE ha fet coses com que Leire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
5: Però que quan es queda a la plaça no era president.
0: I visquent a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
5: Joan,
0: que sigui company seu de feina.
5: Però és que si tens raó en el que dius, però on està el tràfic d'influències?
0: O ens escolta, que no sigui germà del president del govern o de la Generalitat o d'Ana Patricia Botín, li ha passat una cosa com aquesta a la seva vida, i no és un enxufe, que vingui i que ens ho expliqui. I la diferència és molt senzilla. Quan amb una persona com nosaltres ens truca un amic i diu, escolta'm, tinc una feina per tu, això és absolutament legal, perquè es diuen relacions i amistat. Quan això ho fan aprofitant una situació de poder, és un delicte.
5: Però que en aquell moment no era el secretari general, Pedro Sánchez, del PSOE, i no era el president. O sigui, jo el que plantejo és, primer de tot, el germà Pedro Sánchez venia de ser el director artístic d'un teatre important de Rússia, per tant, no era algú, no era més un rotllo coldo en el sentit de que era un porter de discoteca, ¿vale? I l'altre és que és en un moment en què Pedro Sánchez no és el secretari general dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys, un segon, i que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
0: Per tant, Podemos s'ho ha inventat, la jutge és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
5: Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu... facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
0: Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
5: O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
2: La sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
0: Sí, de prevaricació, exacte.
5: D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir que això és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lofer, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi, no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lofer a Espanya, bueno, ja alguns ha de fer pensar...
0: Ja t'he dit que jo crec que hi ha lofer i t'acabo de posar l'exemple.
5: No, però lofer per definició... No,
0: la fiscalia, no. A mi si em pregunten a Espanya hi ha lofer, et diré sí, a Espanya hi ha lofer. Evident. Sí. O sigui, quan...
2: Això no deixa...

0: està marcant un altre problema, que és que
1: quan l'exfiscal general de
0: la societat veu que la justícia és de l'altra part.
1: Quan l'exfiscal general de l'Estat, que és un delinqüent, és una persona que utilitza el seu càrrec per utilitzar-lo polític,

0: Amèrica Llatina i ara exportat aquí, en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato, llavors també era l'Ofer, perquè denunciava...
1: Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el Constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan l'Ofer. És una forma de l'Ofer.
2: Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, en Raúl Flores el seguirem amb en Ricard Ostrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
3: Bueno, robar, sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben en algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè doncs, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
2: Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres tenen una fotografia del vostre DNI o de familiars al mòbil?
4: Tinc...
2: Jo també en tinc.
0: Sí. Jo el mòbil no, però sí. L'ordinador sí.
4: També,
2: sí.
4: També.
2: Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, Bruno, algú ens entra al telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
3: Mira, el primer que faran és... faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament, tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online, i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any, no sé si han sigut 48.000 persones, han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online, i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple. Poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers. Es poden donar d'alta comptes bancaris, sí, a bancs, no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat, no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu, i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners quan tu no sabies ni que existia aquest compte. I els mals de caps hi són. Moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada quan bonament ells no han fet res. I gent gran, no?, que dius, home, ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una compte granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però, de moment, el

0: perdre ja te l'han fotut. Que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
1: Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu carnet?
0: No, aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI perquè
1: es faci
0: aquesta... No, no, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. A dir, jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Guaita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua, sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guaita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Sí, prou. I guaita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etc etc. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt, molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
1: Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament amb quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas concret. Això avui ha estat del tot pertinent, que hem sabut que els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquesta banda amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Això, amb altres dades, com les que ens deia en Bruno, aquests 48.000 contribuents, cada cop algú els diu vostè està fent apostes online i no n'està fent, doncs demostra que no és un tema anecdòtic ni menor, per tant, molt de compte amb aquests DNIs. Ho haurem de deixar aquí, no sé si és d'aquelles notícies que us deixa freds.
2: Però home, després... és que jo dono el DNI a tothom, em dono el DNI, sí, té, no sé.
1: Aquí hi ha dues vies, una és de dir, ostres, és gravíssim, i intentar-te'n oblidar i continuar,
2: sí,
1: fent com sempre, o agafar aquella consciència de cop de dir, jo a partir d'ara...
2: De patir. Un altre patir. Motiu pel patiment.
1: La tercera via és el patiment. Ho deixarem aquí, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres, amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar la temporada.
2: Bona tarda.
1: A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2, ja amb aquesta decisió que haurà pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la llei d'amnistia. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies a tothom.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Una quarantena de dotacions dels bombers treballen per apagar el foc produït a Querol, a l'Alt Camp. Es tracta d'una zona propera a on es van originar els incendis d'Aiguamúrcia diumenge passat. Paral·lelament, també s'actua a Sant Quirze Safaja, al Moianès, on s'ha originat un nou incendi a la mateixa zona que va cremar a la tarda de Sant Joan. A més, els bombers estan rematant el foc de Rubió. A l'Anoia i ja donen per extingit el de Cunit, al Baix Penedès, que va començar ahir al vespre. Commoció a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant del jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes.

0: Informes de la Guàrdia Civil. El PSOE recupera en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS. Malgrat la sentència, l'exministre Avalós pel cas Mascaretes guanyaria les eleccions amb el 33% dels suports i se situa a 8 punts del PP. La immigració escala a segon lloc entre les preocupacions dels ciutadans. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA, de la llum i el gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs en una espiral que bloqueja un altre cop l'estret d'Hormuz i que ha deixat 7 soldats iranians morts. Donald Trump avisa que l'ofensiva continuarà i la setmana que ve destruiran infraestructures. Teheran respon que tallaran el trànsit marítim en altres corredors. I en cultura, el director musical de Liceu, Josep Pons, assegura que l'orquestra del Coliseu de la Rambla està de moda i tots els músics hi volen anar. Pons deixarà el càrrec després de 14 anys el 24 de juliol, quan dirigeixi el seu últim concert a Liceu, Univers Mahler. Esports.
1: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. Tenim en marxa la 11a etapa del Tour de França. Avui són 161 quilòmetres plans, dels quals en queden 60 per completar per arribar a la línia de meta. Pogacar continua manant amb autoritat amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nebo, de 28 anys, té passaport eslové i firma per 3 temporades.
0: I pel que fa al temps, avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat, amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara mateix passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Benvinguts. A aquesta hora us parla Marta Vivas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver els incendis d'Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions. Anem cap a Tarragona. Jordi Barranca.
3: Els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estan atacant amb contundència perquè els diversos focos que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha més de 40 dotacions treballant-hi, 11 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia dels últims dies. De fet, el terme municipal de Querol, a l'Alt Camp, a l'afectat, és on més ha cremat l'últim incendi a la zona. Avui mateix, els alcaldes d'aquests municipis han reclamat al president de la Generalitat i també a la consellera d'Interior que augmentin els recursos destinats per l'extinció d'incendis i la gestió forestal. En paral·lel, continua, a més, la recerca de la persona que hauria provocat els focs que s'han produït durant l'última setmana.
0: I us hem de parlar d'un altre incendi, en aquest cas a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers hi han enviat 12 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. El foc s'hauria produït a les 3 de la tarda tocades i hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. La prioritat dels bombers és atacar el flanc esquerre. I a més, els bombers tenen una vintena de dotacions treballant a l'incendi de Rubió, a l'Anoia. L'objectiu és donar-lo per controlat en les pròximes hores, després que hagi cremat una cinquantena d'hectàrees. A primera hora de la tarda també s'ha donat per extingit el foc que es va originar ahir a Cunit, al Baix Penedès. De tota manera, davant l'elevat risc d'incendi forestal, els bombers mantenen activat el reforç operatiu a totes les regions d'emergències. La inspectora dels bombers, Anna Martín, destaca la importància de tenir personal operatiu per respondre a les hores més crítiques d'aquesta onada de calor.
4: A nivell de dispositiu tots aquests dies de màxim risc que hem tingut amb aquestes altes temperatures i amb la situació de la vegetació, com esteu veient, doncs hem estat reforçant les dotacions dels mateixos parcs per tal de poder disposar de més

0: personal.
1: Des de Protecció Civil també demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. El nivell 4 del Pla Alfa està actiu en 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions situades en zones boscoses perquè els incendis forestals avancen molt ràpidament.
2: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
1: Les zones amb més risc d'incendi són a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'abast de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. La plataforma actualitza cada dia un mapa de la Península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat aquesta eina.
4: La humitat de la vegetació es un factor muy importante de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
1: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb més facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona. I quan passen 9 minuts de les 4 de la tarda us expliquem que hi ha consternació a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap allà. Manlleu, Josep Forns i Miquel Jarque.
5: L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens es van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
6: No tiene culpa de madre o los niños, está normal, la vida así, a veces sale así, pero está muy triste.
5: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com el de les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
7: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
8: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: Aquest vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I en plana política us expliquem que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díaz i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que després de llegir els informes de l'UCO ha vist que hi ha indicis preocupants. Anem a Madrid. Tania Tàpia.
0: Una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat, a la sortida. Ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
9: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li ofereix ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol, i que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i que després ja no parla més amb l'Eire.
9: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Fons presents a la declaració expliquen que ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Eire Díez. Abans de Narbona han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán i amb l'Eire Díez, a ell han dit no la coneixien de res, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori, diuen, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al seu germà per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que podrà demostrar la seva innocència. Madrid, Dani Saintea.
10: Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
11: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
10: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
12: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
13: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
10: Confien que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
1: I encara en informació política, us expliquem que el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat els casos judicials que l'envolten. Això segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del mes de juny. El PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé 1 punt, mentre Junts recula unes dècimes, com Sumar. A més, com a principal preocupació dels ciutadans, es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. I amb aquesta notícia hem arribat a 4:45 de la tarda.
3: El temps.
1: Temps ara per la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
14: Temps carregat, temps pesat el que tenim a hores d'ara amb aquestes temperatures tan elevades arreu del país, amb aquesta humitat, amb aquesta pols sahariana i amb unes màximes que ja han superat clarament els 40 graus a nombroses poblacions del país, des de l'àrea de la Garrotxa, com podríeu ser Olot, cap a les Terres de l'Ebre, i també s'espera que arribin les temperatures màximes cap als vols de les 5, les 6 de la tarda a l'àrea de Ponent, de manera que avui ens trobem en el dia màxim, en el pic de calor d'aquesta onada de calor. Tot això amb una tarda tèrbola, amb una pols en suspensió que deixa el cel terrós, carregat també d'humitat amb molta xafogó a la façana costanera, i de cara a aquest vespre nit no descartem alguna gotellada a l'àrea de la Costa Daurada. Tot el que caigui del cel anirà acompanyat de fang fruit d'aquesta pols sahariana. De cara a demà, canvi de temps. Per un costat baixaran una mica les temperatures. De calor en farà i molta. 37, 38 i 39 graus. I no descartem algun 40, però ja serà de manera puntual. Res a veure amb la calorada d'avui. I el que sí que tindrem demà és un canvi

0: amb vida en l'estat del cel, sobretot a partir de la tarda. Si bé al matí pot caure algun ruixat cap al Pirineu Occidental, és a partir del migdia i la tarda quan les pluges, els ruixats i les tempestes poden aparèixer a la meitat nord del país, preferentment al Pirineu, Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. A partir de divendres, temperatures que tendiran clarament a davallar i notarem el descens, sobretot de cara al proper cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: I seguim amb més qüestions. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir l'inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
4: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
3: I per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i a Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Temps ara per la informació internacional. Intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts dels últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures, mentre que el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Ens ho explica des de Washington Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
6: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
5: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
6: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
5: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
3: Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. És part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, annexionada per Rússia.

0: El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
1: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. 3CAT Info. Nova jornada de mobilització a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors han fet aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès durant les 4 hores de vaga que han convocat. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3CAT Info que protesten perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
2: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
0: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per la resta de juliol i Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
3: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
0: I ara cultura. I és que el director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys en el càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que està vivint un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Pons volia, per exemple, que tot el que passés al fossat invisible per l'espectador tingués repercussió. I és que abans que ell agafés la direcció musical, l'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus. Ell li ha donat entitat pròpia i està feliç amb aquesta conseqüència.

0: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda. Esports. Ricard Isidro, què ens expliques?
1: Bona tarda, Marta. Al Tour de França tenim en marxa l'onzena etapa d'un perfil molt diferent de la d'ahir. Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En efecte, una etapa sense grans complicacions, només dos ports de quarta, però un a l'inici, ja l'han superat fa estona, i un cap al tram final. De fet, aviat l'afrontaran, però tot i així quedarà lluny de meta. Ara mateix es manté la fuga de quatre ciclistes a 42 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. Són Mathieu Lebert, Nelson Oliveira, Anton Charmic i Julián Alaphilippe, quatre corredors que no són perillosos a la classificació general i que li treuen un minut al gran grup. Avui qui controla per darrere són els equips dels sprinters i és que volen que l'etapa d'avui es resolgui a l'esprint. De fet, el més probable és que acabi tenint aquesta resolució. Veurem, per tant, si els homes més ràpids avui són els que juguen la victòria d'etapa. Es manté la fuga de quatre homes. No són ciclistes perillosos a la classificació general ni en cap sentit i veurem també si el gran grup avui es mostra més tranquil que en aquestes últimes jornades. Fins i tot la calor ja fluixa una miqueta. En alguns trams fins i tot ha arribat a ploure. Per tant, la calorada de les primeres jornades sembla que comença a quedar

0: una miqueta enrere. 4 homes cap de cursa, 42 quilòmetres per al final, un minut d'avantatge respecte al gran grup.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina. A les 9 del vespre, Atlanta, als Estats Units. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, tecla que serà complicat aturar Leo Messi.
3: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
4: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, és clar, per a l'Argentina.
1: Per la seva banda, el seleccionador argentí Lionel Scaloni no descarta aplicar canvis a l'11 titular.
5: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos en el anterior Mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
1: 1.600 agents ballaran dins i fora del camp per la seguretat dels assistents i, a més, s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontarà a Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir l'equip espanyol va eliminar França per 2-0 i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té molt clar qui vol el partit de diumenge.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
2: 3Cat Info.
1: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. El Barça masculí, per la seva banda, volien fer més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret, que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge de fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, un aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa.
2: 3Cat Info.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
7: Yeah, my main goal is to win.
8: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Vull competir pels campionats, l'ACB, l'Eurolliga. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter. Espero que els seguidors siguin sorollosos i animats. Tinc ganes de jugar a casa.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo, i per extensió el Barça de bàsquet, estarà dirigit per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Un dels assistents de Sekulić serà Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades.
9: Són 4:45. I a aquesta hora us expliquem que 44 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc produït a Querol, a l'Alt Camp. Es tracta d'una zona propera on es van originar els incendis d'Aigua Múrcia diumenge passat. Paral·lelament, els bombers estan rematant el foc de Rubió a l'Anoia i ja donen per extingit el de Cunit, al Baix Penedès, que va començar ahir al vespre. Comoció a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. I més qüestions que us explicarem seran que el Regne Unit activarà per defecte un toc de queda nocturn a les xarxes socials per als joves de 16 i 17 anys. La mesura s'afegirà a la prohibició d'accés que el govern britànic prepara per als menors de 16 anys. I 9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre la inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària, que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis.

0: I el nou Sant Jordi Club doblarà l'aforament fins a les 90.000 persones. 9.000 persones, volíem dir, millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. L'equipament es convertirà en la primera gran sala de l'estat pensada exclusivament per la música en viu i de mitjà format. I pel que fa als esports, Ricard Isidro.
1: Mira, d'una banda, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i l'Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nebo, de 28 anys, té passaport eslové i firma per 3 temporades.
0: I pel que fa al temps, avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat, amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota acompanyada de fang al litoral i al prelitoral. Ara mateix passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i us expliquem que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera a on hi va haver els incendis d'Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions. Anem cap allà a Tarragona. Jordi Barranca.
2: Els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estan atacant amb contundència perquè els diversos focos que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha més de 40 dotacions treballant-hi, 11 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop, i a tocar mateix, doncs, han produït els focs d'Aiguamúrcia dels últims dies. De fet, el terme municipal de Querol, a l'Alt Camp, a l'afectat, és on més ha cremat l'últim incendi a la zona. Avui mateix, els alcaldes d'aquests municipis han reclamat al president de la Generalitat i també a la consellera d'Interior que augmentin els recursos destinats per l'extinció d'incendis i la gestió forestal. En paral·lel, continua, a més, la recerca de la persona que hauria provocat els focs que s'han produït durant l'última setmana.
0: També s'ha originat un altre incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers hi han enviat 18 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. El foc s'hauria produït a les 3 de la tarda tocades i hauria saltat a la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. La prioritat dels bombers ara és atacar el flanc esquerre, que és el que es podria obrir. L'incendi, que crema amb intensitat, està llançant focus secundari. A més, els bombers tenen una vintena de dotacions treballant a l'incendi, també de Rubió, a l'Anoia. L'objectiu és donar-lo per controlat en les pròximes hores, després que hagi cremat una cinquantena d'hectàrees. A primera hora de la tarda també s'ha donat per extingit el foc que es va originar ahir a Cunit, al Baix Penedès. De tota manera, davant l'elevat risc d'incendi forestal, els bombers mantenen activitat el reforç activat, el reforç operatiu a totes les regions d'emergències. La inspectora dels bombers, Anna Martín, destaca la importància de tenir personal operatiu per respondre a les hores més crítiques d'aquesta onada de calor.
3: A nivell de dispositiu, tots aquests dies de màxim risc que hem tingut amb aquestes altes temperatures i amb la situació de la vegetació, com esteu veient, doncs hem estat reforçant les dotacions dels mateixos parcs per tal de poder disposar de més personal.
0: Des de Protecció Civil també demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. El nivell 4 del Pla Alfa està actiu en 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions situades en zones boscoses perquè els incendis forestals avancen molt ràpidament.
4: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de cada detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
0: Les zones amb més risc d'incendi són a la Catalunya central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I seguim amb més qüestions importants d'aquest dimecres. Consternació a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Manlleu, Josep Forns i Miquel Harker.
6: L'autòpsia dels dos germans, que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per

0: confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens es van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
1: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
0: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com el de les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
2: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
3: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
0: Aquest vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: 7 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles. Després de la sortida de Junts, el PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
6: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
7: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
8: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
6: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
5: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
9: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
5: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: I ara anem cap al Regne Unit perquè els menors de 17 anys tindran activitat per defecte, un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. L'executiu té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera de l'any que ve. Ens ho explica en Quim Olivares.
10: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives, com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un

0: repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
1: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
0: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
2: I canviant de qüestió, la tanca de Gibraltar ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. La tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit, i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
3: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
2: Els controls duaners que es feien a la tanca, ara desapareguda, afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al penyal des de la línia de la Concepción.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquest any, per primer cop, s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i la grip les persones que estan en residències, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. Al final del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor. I remarca que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
5: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
2: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix de la campanya de vacunació 2026-2027. I amb aquesta informació hem arribat a 4:45 de la tarda.
4: El temps.
2: Ens la porta Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les properes hores venen dominades per aquest ambient carregat, pesat, el que domina avui arreu del país, amb pols en suspensió i sobretot també amb aquesta humitat que es fa sentir i molt a la façana costanera. Unes temperatures altíssimes. Avui és el dia en el qual les màximes toquen sostre amb més de 40 graus a nombroses comarques del país, des de pràcticament les comarques de Girona, de la Garrotxa o de l'Empordà, fins a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya Central i àrees de Ponent. Les més altes al voltant dels 42. Han arribat a primera hora de la tarda els 42 graus a Sant Salvador de Guardiola i s'espera que durant les immediates hores també en puguin arribar a punts de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb una tarda, amb aquest cel carregat de cel terrós, de pols en suspensió, d'humitat i amb alguna gotellada que podria caure cap al vespre a la Costa Daurada acompanyada de fang. El canvi de temps el tindrem demà. Per un costat baixaran un pèl les temperatures. De calor en continuarà fent i molt, però no tan extrema com la d'avui. Màximes entre 36 a 38, 39 graus i potser cap a Ponent fregaríem o tocaríem la xifra dels 40. I el canvi més important el tindrem en l'estat del cel. Durant el matí amb ruixats al Pirineu Occidental i serà durant la tarda quan els ruixats i les tempestes poden aparèixer a la meitat nord del país.

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Quica Nazaret.
2: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
1: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de mitjà format. El projecte adjudicat a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya Ràdio que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins la caixa per poder fer concerts simultanis a Palau Sant Jordi sense cap interferència.
4: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es realitzen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
3: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'Anella Olímpica preveu obrir una part del 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: I també us expliquem que Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
6: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
3: El Desvarío, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina, El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes de la matinada. Actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, tal com ha explicat aquí a Catalunya Ràdio.
7: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
3: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc. 5 minuts i arribarem, 10 minuts i arribarem a les 5 de la tarda.
5: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
8: Somalilàndia, un país per Israel.
9: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
10: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
9: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques, s'estableixen relacions diplomàtiques, però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
8: Una ubicació privilegiada per a Israel.
9: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina en la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
11: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar

0: are expecting all member states of the United Nations to recognize.
1: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
2: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
3: El vincle amb Gaza.
1: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kenya.
4: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents de que estan reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
1: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
3: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
5: Cinc minuts i arribarem a les 5 de la tarda, però abans de la informació esportiva us expliquem que neix a Barcelona la Bienal d'Arts Digitals, una nova plataforma per impulsar els creadors d'aquest sector, ajudar-los a professionalitzar-se i apropar aquest tipus d'art a tot el públic. La iniciativa que promouen la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, vol potenciar un sector en auge que ja compta amb referents com el Sonar o el Festival Mira. La Bienal estarà dirigida per Pep Salazar, director del Festival OFF i expert en el sector digital.
6: Esports.
5: I ara sí, arribem a les 5 amb la informació esportiva. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marta. I comencem parlant del Tour de França, que tenim encara en marxa aquesta 11a etapa d'avui, una etapa d'un perfil molt diferent de la d'ahir. Si era aquella, era de muntanya, i amb exhibició Tadej Pogacar inclosa, la d'avui és pràcticament plana, amb 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Ara mateix falten 17 quilòmetres i mig per arribar a la línia de meta, amb un grup de 3 ciclistes que marxen excavats, Laver, Oliveira i Charmich, que tenen 35 segons respecte al gran grup, amb els principals favorits a la victòria final a París, però sobretot en Tadej Pogacar, que segueix manant a la classificació general amb 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard, el segon a la classificació. Un gran grup que està retallant distàncies respecte a aquest grup d'escapats, i no descartaríem que els neutralitzessin pocs quilòmetres abans d'arribar a la línia de meta. Com diem, 17 quilòmetres per arribar a Nevers, 3 ciclistes escapats, 39 segons respecte al gran grup on hi figura Tadej Pogacar i la resta de favorits.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Jordan Pickford, el porter anglès, parla de Leo Messi.
8: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, no pot evitar parlar de l'eliminatòria entre les dues seleccions fa 40 anys, al Mundial del 1986.
9: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
7: Qui guanyi entre anglesos i argentins

0: S'enfrontarà Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir l'equip espanyol va eliminar França per 2-0. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té molt clar qui vol el partit de diumenge.
1: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
2: 3CAT Info.
0: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, Caroline Graham renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. El Barça masculí, avui li han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret, que es va fer durant el Mundial, i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, un aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina de Futbol, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera, de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
3: Bueno, és un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Txell Font és germana de la portera del Barça, Gemma Font. Pel que fa al bàsquet, el Barça anuncia el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
4: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Vull competir pels campionats, l'ACB, l'Eurolliga. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter. Espero que els seguidors siguin sorollosos i animats. Tinc ganes de jugar a casa.
0: Nebo, de 28 anys, té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo, i per extensió, el Barça de bàsquet estarà dirigit per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tenit blaugrana Xavi Pascual. Un dels assistents de Sekulić serà Marc Estany, qui deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. Ocuparà el lloc d'Òscar Orellana, que deixa el Barça després de 21 anys al club per anar al Dubai com a assistent de Xavi Pascual. I el Manresa anuncia l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Signa per les dues properes temporades.
2: Trescat Info.
5: Són les 5. Els bombers treballen amb una vintena de dotacions per apagar un nou incendi a Sant Quirze Safaj, al Moianès, a la mateixa zona que va cremar la tarda de Sant Joan. Mentrestant, a Querol, a l'Alt Camp, crema un altre foc també proper a la zona on es va originar els incendis d'Aiguamúrcia diumenge passat. Sobre el terreny hi ha una quarantena de dotacions. A més, els bombers estan rematant el foc de Rubió a l'Anoia i ja donen per extingit el de Cunit, al Baix Penedès, que van començar ahir a la tarda. Commoció a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant el jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. El PSOE es recupera en estimació de vots segons l'últim baròmetre del CIS, malgrat la sentència de l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Guanyaria les eleccions amb el 33% dels suports i se situa a 8 punts del Partit Popular. La immigració escala al segon lloc entre les preocupacions dels ciutadans. Esquerra es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs en una espiral que bloqueja un altre cop l'estret d'Hormuz i que ha deixat 7 soldats iranians morts. Donald Trump avisa que l'ofensiva continuarà i la setmana que ve es destruiran infraestructures. Teheran respon que tallaran el trànsit marítim en altres corredors. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2% impulsada pel final de la

0: rebaixa de l'IVA a la llum i al gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb habitatge hagin pujat un 4%. Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre. Oferirà una panoràmica que anirà a la de les seves peces més íntimes a les més exitoses, des dels fragments de Maricel als 24 preludis.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. Falten 11 quilòmetres per acabar la 11a etapa del Tour de França, amb línia de meta en avers. Els tres ciclistes tenen ja només 20 segons respecte al gran grup, que és a punt de neutralitzar-los. En aquest gran grup hi trobem Tadej Pogačar, el líder de la general. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, i que firma per 3 temporades.
0: Avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat, amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota, acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info.
0: Una vintena de dotacions, 3 de les quals aèries, estan treballant en un nou incendi que crema amb intensitat des de les 3 de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. Les flames han saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i estan generant focus secundaris. L'objectiu dels bombers és atacar el flanc esquerre de l'incendi, que és el que té més possibilitats d'obrir-se. Pel foc s'han tallat carreteres, concretament la C14-13B entre Centelles i Sant Martí de Centelles, i segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat ja 20 hectàrees. Però en busquem l'última hora i ho fem parlant amb l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Apuntàvem ara aquestes dades que tenim d'aquesta última hora d'aquest incendi. No sé si en pot aportar alguna dada nova.
3: Bueno, no gaire. Ara mateix estem, que encara no tenim molta informació, estem parlant amb Mossos d'Esquadra, encara no hem aconseguit parlar amb bombers. Tinc informació dels ADFs de la zona que els tenim allà i són els que ens donen la informació de primera mà. I, bueno, en principi l'incendi ha agafat bastanta força. Com deu vosaltres, és a la mateixa zona, no sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat. Ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping d'Illa. I ara el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE, de Pujolena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals. I estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
0: Alcalde, no sé si té constància si Protecció Civil ha d'enviar algun missatge és alerta als mòbils per confinar la població, i en qualsevol cas, en alguns es parla de que s'hauria evacuat a una casa de colònies. No sé si ens ho pot confirmar, si hi ha confinats, evacuats.
3: Bueno, en principi, el tema del confinament era principalment per Pujolena, que és aquest centre, que no és una casa de colònies, és un centre de menors. Però com que no tenim informació encara de bombers, hem actuat abans i estan desallotjats. Allà no hi ha ningú, estan a Centelles, han acollit el pavelló a Centelles, hem parlat amb l'alcalde de Centelles, els tenim allà Sals i Estalvis, i en principi el que ara ens preocupa és la residència d'animals que tenim a sotes, que tenim allà persones i animals. I és realment ara la preocupació. I tampoc no tenir gaire informació de la realitat de l'incendi en aquest moment.
0: Alcalde, per entendre'ns, perquè vostè parla d'un centre, un centre de menors, i un altre sí. És la Casa de Colònies. Jo li preguntava per Can Micaló, que ens deien que era la Casa de Colònies que potser havia estat evacuada. No, vostè em parla que és d'aquest centre de menors el que s'ha evacuat,
3: Sí, perquè per si, sí, exacte. La Casa de Colònies de Can Micaló ja pertany a Sant Martí Centelles, i aquí no tinc coneixement de si allà ja s'ha actuat per desallotjar o confinar. Encara el foc, si és veritat, que està lluny d'aquesta casa de colònies, però és possible que, com a preventiu, ho hagin desallotjat. Tenim pel mig, que es preocupa més encara, un centre de pirotècnia, una fàbrica de pirotècnia, un magatzem, que és el que en realitat preocupa si el foc avancés cap a la zona de Sant Martí Centelles i abans, bastant abans d'arribar en aquesta casa de colònies.
0: Entenc, doncs, vostè ho apuntava, que la informació que té a hores d'ara, encara gràcies a les ADFs, les agrupacions de defensa forestal, no per exacte. La informació que li hagin pogut donar els bombers, per tant, no sap quina pot ser l'evolució d'aquest foc. Nosaltres apuntàvem que l'objectiu és atacar el flanc esquerre, que és el que té més possibilitats d'obrir-se.
3: Exacte, és aquest flanc esquerre que és el que parlem, que va en aquesta direcció. Els altres sembla ser que ja no són tan

0: tan virulents, la virulència, per lo que m'explica, jo parlava amb el cap de l'ADF de Sant Quirze i ell m'explicava que això, que aquest foc que els donarà feina, que té agafat molta força i no sé si per sort, per desgràcia, ens ha agafat cap a aquesta zona de Centelles i ens preocupa sobretot el que pugui agafar alguna casa, alguna zona on estigui habitada.
1: Entenc que sempre parlem de cases aïllades, en qualsevol cas no parlem pas del nucli urbà de Sant Quirze Safaja.
0: Sí, sempre parlem de cases aïllades. En aquesta direcció només tenim aquest centre, alguna casa aïllada, que també ens preocupa, com la zona de Can Sants, és l'entrada cap a Sant Miquel del Fai des de Sant Quirze.
1: I apuntàvem, aquesta carretera tallada, no sé si és problemàtic per poder evacuar o no aquesta C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles.
0: Bueno, en principi seria, com que ja hem evacuat el centre de menors, en principi no seria ja un hàndicap perquè és a l'encreuament d'on suposo, no sé per què no estic allà, però entenc que han tallat a l'alçada de l'encreuament amb la carretera, amb la 1314. Direcció Centelles, no tenim el que tenim més enllà, entenc que tenen sortida perfectament per anar cap a Centelles.
1: Doncs n'estarem pendents, és Carlos Lupiáñez, alcalde de Sant Quirze Safaja. Recordem un incendi que s'ha declarat aquesta tarda aproximadament cap a les 3 a la mateixa zona, on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan. Per tant, caldrà comprovar si és una revifalla d'aquell foc o és un nou que ha començat i, per tant, hauran de buscar-ne les causes. En qualsevol cas, gràcies per atendre'ns la trucada de 3Cat Info. Ànims i sort.
0: Gràcies.
1: A banda d'aquest incendi, aquesta tarda se n'ha declarat un altre. El foc de Carol a l'Alcamp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a l'evolució. L'incendi s'ha declarat al migdia en una zona molt propera a la dels focs d'aigua a Múrcia, Tarragona. Jordi Barranca.
2: Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals mitjans aeris. L'incendi té 2 focus. Per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució que puguin tenir les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Carol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia, a la mateixa comarca de l'Alt Camp. Precisament aquest matí hi ha hagut una reunió entre els alcaldes de la zona i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els alcaldes els han reclamat més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Mentrestant, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs declarats a la zona durant l'última setmana.
1: Precisament, a més, els bombers tenen una vintena de dotacions treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia, que es va declarar ahir a la tarda. L'objectiu és donar-lo per controlat en les pròximes hores, després que hagi cremat una 50ena d'hectàrees. A primera hora de la tarda també s'ha donat per extingit el foc que es va originar ahir a Cunit, al Baix Penedès. De tota manera, davant l'elevat risc d'incendi forestal, els bombers mantenen activat el reforç operatiu a totes les regions d'emergència. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de tenir personal operatiu per respondre a les hores més crítiques d'aquesta onada de calor.
3: A nivell de dispositiu, tots aquests dies de màxim risc que hem tingut amb aquestes altes temperatures i amb la situació de la vegetació, com esteu veient, doncs hem estat reforçant les dotacions dels mateixos parcs per tal de poder disposar de més personal.
1: Des de Protecció Civil també demanen no abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. El nivell 4 del Pla Alfa està actiu en 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions situades en zones boscoses perquè els incendis forestals avancen molt ràpidament.
4: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
1: Les zones amb més risc d'incendi són a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
5: 3Cat Info.
1: Consternació a Manlleu per la mort de 2 germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Manlleu, Josep Forns i Miquel Jarque.
6: L'autòpsia dels 2 germans, que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels 2 nens es van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
5: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal, la vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
6: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com el de les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
7: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
8: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, o xucador o xucla.
6: Aquest vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
1: 5 i pràcticament 13 minuts.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de Leire Díez i de les clavegueres del PSOE davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni. Ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que després de llegir els informes de l'UCO ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, Tania Tàpia.
10: Una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat, a la sortida. Ha reconegut que coneix Leire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
11: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
10: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li ofereix ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol, i que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i que després ja no parla més amb Leire.
11: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
10: Fons presents a la declaració expliquen que ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra Leire Díez. Abans de Narbona han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán i amb Leire Díez, a ell han dit no la coneixien de res, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori, diuen, li van explicar les reunions al seu cap l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: Pràcticament un quart de 6 de la tarda, previsió meteorològica.
9: El temps.
1: Néstor Gómez.
12: Temps carregat, temps pesat el que tenim a hores d'ara amb aquestes temperatures tan elevades arreu del país, amb aquesta humitat, amb aquesta pols sahariana i amb unes màximes que ja han superat clarament els 40 graus en nombroses poblacions del país, des de l'àrea de la Garrotxa, com podríeu ser Olot, cap a les Terres de l'Ebre, i també s'espera que arribin les temperatures màximes cap als vols de les 5 a les 6 de la tarda a l'àrea de Ponent, de manera que avui ens trobem en el dia màxim, en el pic de calor d'aquesta onada de calor. Tot això amb una tarda tèrbola, amb una pols en suspensió que deixa el cel terrós, carregat també d'humitat amb molta xafogó a la façana costanera, i de cara a aquest vespre nit no descartem alguna gotellada a l'àrea de la Costa Daurada. Tot el que caigui del cel anirà acompanyat de fang fruit d'aquesta pols sahariana. De cara a demà, canvi de temps. Per un costat baixaran una mica les temperatures. De calor en farà i molta, 37, 38 i 39 graus, i no descartem algun 40, però ja serà de manera puntual. Res a veure amb la calorada d'avui. I el que sí que tindrem demà és un canvi en l'estat del cel, sobretot a partir de la tarda. Si bé al matí pot caure algun ruixat cap al Pirineu Occidental, és a partir del migdia i la tarda quan les pluges, els ruixats i les tempestes poden aparèixer a la meitat nord del país, preferentment al Pirineu, Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. A partir de divendres, temperatures que tendiran clarament a davallar i notarem el descens, sobretot de cara al proper cap de setmana.
9: 3Cat Info.
1: Seguim amb més qüestions de la plana politico-judicial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al seu germà per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que podrà demostrar la seva innocència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
14: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
13: P Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.

0: Ilia.
1: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
2: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
3: Confien que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
4: I Begoña Gómez envia al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per a la graduació de la seva filla i recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per això. En un escrit, la defensa de la parella del president espanyol adverteix que el Regne Unit no posa segells físics al passaport. L'advocat acusa el jutge Peinado de reclamar una prova diabòlica a la dona de Sánchez i l'insta a dirigir-se a les autoritats britàniques per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida del país. Amb tot plegat, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat els casos judicials que l'envolten i que repassàvem, segons el baròmetre del CIS del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que a l'enquesta del juny. El PP quedaria segon amb un 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos, i coincidint amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé 1 punt, mentre que Junts recula unes dècimes com sumar. Com a principal preocupació dels ciutadans, es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció, el frau i l'economia. A Girona, Esquerra es queda al govern en espera del repartiment de carteres que proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
5: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuente, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
6: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
7: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
5: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts de les últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrein. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
10: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
9: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
0: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir

0: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
1: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
2: 3Cat Info.
3: 5:22. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Al juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
4: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
3: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert a piano al Palau de la Música aquest vespre. Hi interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com explicat a aquesta emissora.
5: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
3: El programa també inclou peces de Guinovart, amb què homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn de Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater. També inclourà les seves peces més populars, adaptades per piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. 5 minutes, i seran 6:15.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Tour de França ja ha finalitzat l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Victòria a l'esprint del corredor noruec de l'1X, Soren Barenskjold, que ha estat el més intel·ligent i el més fort en un esprint final en què Barenskjold ha agafat uns metres d'avantatge quan tots els esprinters estaven encara contemporitzant, prenent la distància adequada, i Barenskjold, que s'ha avançat a tots ells i s'ha acabat imposant per molt poquet a Olaf Koy, segon de l'etapa, i a Jasper Philipsen, tercer, en una jornada en què no hi ha canvis a la classificació general, marcada l'etapa per una fuga de 4 homes al llarg de tot el dia i marcada, sobretot, per l'altíssima velocitat. Faltarà les estadístiques, la confirmació de les estadístiques oficials en les properes hores per part d'ASO, del Tour de França, per confirmar que aquesta ha estat l'etapa més ràpida de la història de la prova. En qualsevol cas, tant si ho és com si no, estarà al rànquing de les posicions capdavanteres de les etapes més ràpides de tots els temps al Tour de França. Resumint, victòria a l'esprint de Soren Barenskjold, el ciclista noruec de l'1X. A la general no hi ha canvis, Tadej Pogacar manté el lloc groc un dia més.
6: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
6: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, tecla que serà complicat aturar Leo Messi.
8: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
9: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules, i per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui, i també, és clar, per a l'Argentina.

0: side.
1: Mentre que l'entrenador argentí Lionel Scaloni no descarta aplicar canvis a l'11 titular.
2: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos el anterior mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
1: Qui guanyi entre anglesos i argentins enfrontarà Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir l'equip espanyol va eliminar França per 2-0.
3: 3CAT Info.
1: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar davant la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria per al club blaugrana per les 5 pròximes temporades. També al Barça masculí avui li han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'espanyol masculí és a punt d'arribar a Navata, a l'Empordà, on farà un estatge fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte en l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga femenina, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana, mentre que Txell Font fitxa pel Badalona Women. A la portera, de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
3: 3CAT Info.
1: Més coses en bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
4: Yeah, my main goal is to win.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Vull competir pels campionats, l'ACB, l'Eurolliga. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter. Espero que els seguidors siguin sorollosos i animats. Tinc ganes de jugar a casa.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo, i per extensió el Barça de bàsquet, estaran dirigits per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça. Un dels assistents de Sekulić serà Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. Ocuparà el lloc d'Òscar Orellana, que deixa el Barça després de 21 anys al club per anar al Dubai com a assistent de Xavi Pascual. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat l'arribada de l'alipivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya, signa per les dues properes temporades. I el Hapoel de Jerusalem ha fet oficial el fitxatge de Tomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les dues properes temporades.

0: Senyar els horaris de 6:15 de la tarda. Sou a 3CatInfo. Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha cremat una setantena d'hectàrees. S'ha demanat el confinament de les cases del Pla de la Casanova, de l'Hostal Rural Mas Blanc i la Robineta. Mentrestant, a Querol, a l'Alt Camp, crema un altre foc, també proper a la zona on es va originar els incendis d'Aiguamúrcia diumenge passat, i treballen una quarantena de dotacions. A Manlleu, commoció per la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. La propera mitja hora repassarem aquestes qüestions, però fins a les 6 de la tarda també abordarem d'altres temes. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que l'increment d'inversió de l'Estat per a la dependència s'invertirà per reduir les llistes d'espera a Catalunya. D'altra banda, la tanca de Gibraltar ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada de la que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. I a l'aeroport de Lleida, Alguaire, hi haurà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
2: Tots dos sobre futbol. D'una banda, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya a la final. El davanter alemany, Karim Adeyemi, d'altra banda, ja ha arribat a Barcelona. Demà passarà revisió mèdica amb el Barça i signaria per les 5 properes temporades.
0: I al temps, avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral, la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat, amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota, acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.

0: Ara passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. Els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat el confinament de les cases del Pla de la Casanova, de l'Hostal Rural Mas Blanc i la Robineta. Hi treballen una vintena de dotacions, 3 de les quals aèries. Estan treballant en un nou incendi, com dèiem, que crema amb intensitat des de les 3 de la tarda a Sant Quirze Safaja. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. Carlos Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja i hi parlava en declaracions a 3Cat Info fa uns minuts.
1: L'incendi ha agafat bastanta força, és a la mateixa zona, no sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat. Ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping Lilla. I ara el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Pujolena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals. I estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
0: L'objectiu dels bombers és atacar el flanc esquerre de l'incendi, que és el que té més possibilitats d'obrir-se pel foc. S'ha tallat la carretera C-14-13B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat ja 20 hectàrees. De fet, ja estaríem parlant d'una 70 d'hectàrees, no de 20 hectàrees, eh? I l'altre foc que també crema aquesta tarda és a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver els incendis d'Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una 40 de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estan atacant amb contundència perquè els diversos focos que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha més de 40 dotacions treballant-hi, 11 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix, doncs, han produït els focs d'Aiguamúrcia dels últims dies. De fet, el terme municipal de Querol, a l'Alt Camp, a l'afectat, és on més ha cremat l'últim incendi a la zona. Avui mateix els alcaldes d'aquests municipis han reclamat al president de la Generalitat i també a la consellera d'Interior que augmentin els recursos destinats per l'extinció d'incendis i la gestió forestal. En paral·lel, continua a més la recerca de la persona que hauria provocat els focs que s'han produït durant l'última setmana.
0: Més temes relacionats amb els incendis, perquè els bombers també tenen una 20 de dotacions treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia. L'objectiu és donar-lo per controlat en les pròximes hores després que hagi cremat una 50 d'hectàrees. A primera hora de la tarda també s'ha donat per extingit el foc que es va originar ahir a Cunit, al Baix Penedès. De tota manera, davant l'elevat risc d'incendi forestal, els bombers mantenen activat el reforç operatiu a totes les regions d'emergències. La inspectora dels bombers, Anna Martín, destaca la importància de tenir personal operatiu per respondre a les hores més crítiques d'aquesta onada de calor.
3: De dispositiu, tots aquests dies de màxim risc que hem tingut amb aquestes altes temperatures i amb la situació de la vegetació, com esteu veient, doncs hem estat reforçant les dotacions dels mateixos parcs per tal de poder disposar de més personal.
0: Des de Protecció Civil també demanen no abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. El nivell 4 del Pla Alfa està actiu en 118 municipis d'una 20 de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions situades en zones boscoses perquè els incendis forestals avancen molt ràpidament.
4: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i en un principi la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
0: Les zones amb més risc d'incendi són la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona. Una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar, precisament, a prevenir els incendis forestals. La plataforma actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sol i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
5: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
0: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb més facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i la zona interior de les comarques de Girona.
6: 3CAT Info.
0: Consternació a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter, al seu pas per aquesta població d'Osona. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Des de Manlleu ens ho expliquen en Josep Forns i en Miquel Jarque.
7: L'autòpsia dels dos germans, que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens es van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
8: No tiene culpa de madre o padre o los niños, está normal, la vida así, a veces sale así, pero está muy triste.
7: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com el de les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
9: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
10: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: Aquest vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: Més qüestions. D'aquí a 5 minuts arribarem, 6 minuts, arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que l'increment d'inversió de l'Estat per a la dependència s'invertirà per reduir les llistes d'espera a Catalunya. És una de les principals prioritats del govern, que rebrà enguany 240 milions d'euros addicionals i l'any que ve 200 milions més per part del govern espanyol, que assumirà el 50% del cost de la dependència. Sentim Martínez Bravo explicant a què destinaran tots aquests diners.
11: Reduir les llistes d'espera per accedir a la dependència i la discapacitat, unes mesures totalment alineades amb el pla Cura que va anunciar el mateix president fa escassos mesos, i també volem ampliar el conjunt de serveis que té la ciutadania, el nombre de places residencials, la qualitat d'atenció domiciliària.
0: Ho ha explicat des de Molins de Rei, al Baix Llobregat, on ha posat la primera pedra d'una nova residència de gent gran que disposarà de 50 places públiques.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Aquest any, per primer cop, s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud, i això ha retardat la producció. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i la grip les persones que estan en residències, també els més grans 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir de novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor. I remarca que és un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
12: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció, perquè com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
0: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix de la campanya de vacunació 2026-2027. Canviant de qüestió, l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, recorre al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extraditin a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa amb 11 morts el 1987 i per finançament d'organització terrorista a través de les Rico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absondre en considerar que no quedava provat que a principis dels 2000 Ternera formés part de la banda terrorista. Resolia així l'últim procés obert contra ell a França i obria la porta a activar dues ordres dictades per Espanya. La tanca de Gibraltar ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. La tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.

0: que hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
1: Els controls duaners que es feien a la tanca, ara desapareguda, afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona adverteix que hi ha escletxes en els plans de l'Ajuntament de Barcelona per eliminar els pisos turístics. El president de l'entitat, Miquel Borràs, posa l'accent en possibles pròrrogues si es fan grans inversions en l'habitatge.
3: Considerem que la patronal dels pisos turístics podran demanar una pròrroga de 5 anys més si de més si demostren un volum gran d'inversions realitzades. També podran presentar recursos judicials contra la renovació de les llicències, considerant que és una activitat econòmica consolidada.
1: Una altra de les estratègies que la Federació diu que té prevista la patronal és concertar llicències turístiques en edificis complets per poder canviar el seu ús. Això comporta que en blocs amb molts pisos turístics s'accelerin els desnonaments. Recordem que la idea de l'Ajuntament de Barcelona és eliminar el 2028 totes les llicències d'habitatges d'ús turístic. El que faria és que retornessin 10.000 pisos al mercat. Tot i això, la patronal de pisos turístics Apertur pretén continuar aquesta activitat i ja ha anunciat la intenció de lluitar per retenir les llicències dels pisos turístics. I 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per les dificultats de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar plantilla. Els empresaris expliquen que, en comparació amb fa uns anys, ara cobrir una vacant és més fàcil i es triga més temps. Antoni Canyete és el president de la Pimec.
4: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
1: La situació fa que les empreses acabin tenint sobrecostos, ja que hi ha una clara pressió sobre els sous. Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o uns transports públics amb problemes freqüents. Pràcticament 6:15 de la tarda, us expliquem, abans de conèixer la previsió meteorològica, unes afectacions a Rodalies, perquè la circulació de trens entre Ripoll i Puigcerdà està tallada. El servei s'ha hagut d'interrompre a les 5 de la tarda i Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè els usuaris puguin desplaçar-se en el tram afectat. El tall estaria provocat per una incidència als sistemes de senyalització de la zona. Personal de DIF està treballant per solucionar-ho el més aviat possible. D'altra banda, també hi ha problemes a la línia R2 Nord i la R11, on els combois circulen amb retards de 45 minuts per una fuita d'un tren de mercaderies amb matèries perilloses a la Llagosta. El problema s'ha resolt, però les freqüències continuen alterades. A la R1, els trens van amb demores de 20 minuts per una altra incidència externa a la companyia entre Arenys i Canet de Mar. Ara sí, la previsió meteorològica.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen dominades per aquest ambient carregat, pesat, el que domina avui arreu del país, amb pols en suspensió i sobretot també amb aquesta humitat que es fa sentir i molt a la façana costanera. Unes temperatures altíssimes. Avui és el dia en el qual les màximes toquen sostre amb més de 40 graus a nombroses comarques del país, des de pràcticament les comarques de Girona, de la Garrotxa o de l'Empordà, fins a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya Central i àrees de Ponent. Les més altes al voltant dels 42, han arribat a primera hora de la tarda els 42 graus a Sant Salvador de Guardiola i s'espera que durant les immediates hores també en puguin arribar a punts de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb una tarda, amb aquest cel carregat de cel terrós, de pols en suspensió, d'humitat i amb alguna gotellada que podria caure cap al vespre a la Costa Daurada acompanyada de fang. El canvi de temps el tindrem demà. Per un costat baixaran un pèl les temperatures. De calor en continuarà fent i molt, però no tan extrema com la d'avui. Màximes entre 36 a 38, 39 graus i potser cap a Ponent fregaríem o tocaríem la xifra dels 40. I el canvi més important el tindrem en l'estat del cel. Durant el matí amb ruixats al Pirineu Occidental i serà durant la tarda quan els ruixats i les tempestes poden aparèixer a la meitat nord del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram

0: De 3CAT Info.
1: 13 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Nova jornada de mobilització a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors han fet aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès durant les 4 hores de vaga que han convocat. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Perinete, ha explicat a 3CAT Info que protesten perquè consideren que la direcció ofereix el mínim tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
2: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual cosa és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
1: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per la resta de juliol. I Andorra rebaixen durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que es costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Ens ho explica el corresponsal d'Andorra, el Joaquim Albalate.
3: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
1: L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. És un dels sectors en alça a l'aeroport lleidatà, juntament amb el de la formació de pilots Alguaire. Noelia Caselles.
4: Hi treballaran unes 150 persones, moltes de les quals es vol que siguin de la zona. Michael Bobrovsky és el responsable de l'empresa que ho impulsa.
5: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
4: I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. Han avaluat 45 aeroports i han triat Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. I la idea és créixer.
5: El nostre pla per l'any que ve és construir com a mínim 2 hangars més aquí. Només equipar-ho costa 10 milions d'euros i per això més lògic és centralitzar-ho tot en un lloc i no duplicar inversions, perquè la maquinària en aviació és molt cara.
4: Ara bé, amb aquest hangar i un altre més petit que vol construir el govern, s'esgotarà el sòl industrial a la zona de l'aeroport. Per això es treballa per ampliar-lo, ho ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
6: De fet, volem multiplicar per 20 allò construït en aquests moments. El desembre del 25 es va fer aprovació inicial d'aquest pla especial, però veiem que l'octubre pugui haver-hi ja l'aprovació provisional i, per tant, d'aquí a finals d'any, aprovació definitiva.
4: La construcció d'aquest hangar de 6.000 metres quadrats la fa una empresa de les Garrigues.
0: 3CAT Info.
1: Nou Barris a Barcelona es torna a convertir en l'epicentre del flamenc amb el festival Desvarió dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
7: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
1: El Desvarió, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio.
8: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
1: En aquesta sisena edició Desvarió Interior vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya. I neix a Barcelona la Bienal d'Arts Digitals, una nova plataforma per impulsar els creadors d'aquest sector, ajudar-los a professionalitzar-se i apropar aquest tipus d'art a tot el públic. La iniciativa, que promouen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, vol potenciar un sector en auge que ja compta amb referents com el Sónar o el Festival Mira. Així s'hi referia en la presentació d'aquest matí la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
9: És una iniciativa que és de continuar fent de Barcelona i de Catalunya aquest referent per nosaltres mateixos i en el pla internacional de la creativitat digital. I ho dic amb un convenciment i

0: i el març del 2027. El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de mitjà format. El projecte, adjudicat a una Unió d'Estudis d'Arquitectura de Barcelona i París, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya Ràdio que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultanis al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
1: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica és on es realitzen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
0: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve. I els últims treballs al jaciment de Tivenys, al Baix Ebre, han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
3: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint alguna cosa fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
2: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, Ivan Cots, professor del mateix departament.
4: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
2: Entre les troballes hi ha un segell, monedes o una fíbula romana.
0: Esports. 5 minuts fins a les 6, Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Jordan Pickford, el porter anglès, parla de Leo Messi.
6: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
5: El seleccionador argentí Lionel Scaloni no pot evitar parlar de l'eliminatòria entre les dues seleccions fa 40 anys, al Mundial del 1986.
7: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
5: 1.600 agents vetllaran dins i fora del camp per la seguretat dels assistents i s'han prohibit fins i tot banderes que facin al·lusió a les Malvines. Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontarà a Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir l'equip espanyol va eliminar França per 2-0. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té molt clar qui vol el partit de diumenge.
8: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
9: 3CAT Info.
5: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria pel club blaugrana per les 5 pròximes temporades. El Barça masculí també destaca que avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'espanyol en marxa cap a Navata A l'Alt Empordà no farà un estatge fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys,

0: arribar el 2019 al Club Blaugrana. I una jugadora que surt del Club Blaugrana, Txell Font, que firma pel Badalona Women. La portera té 21 anys.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
2: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-off, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
0: Nascut a Texas fa 28 anys, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. El Barça de bàsquet, per cert, avui també ha anunciat que l'eslové Alexander Sekulić serà el nou entrenador. Ha arribat a un acord amb el club blaugrana i deixa el Dubai per anar al Barça. Precisament el Dubai és el nou destí de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Un dels assistents de Sekulić al Barça serà Marc Estany, qui deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades i ocuparà el lloc d'Òscar Orellana, que deixa el Barça després de 21 anys al club per anar al Dubai com assistent de Xavi Pascual. També en bàsquet, i fa uns instants que ho hem sabut, Nico Laprovittola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. Va arribar a principis del 2018 per marxar el juny del 2019 per anar al Madrid, on va estar 2 temporades i després va fitxar pel Barça, on ha estat 5 anys. El Manresa, de la seva banda, anuncia l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Signa per les 2 properes temporades. I afegir que el Tour de França triomfa a l'esprint per al noruec Soren Barenskiold de l'1X a l'11a etapa després dels 161 km de perfil pla entre Vichy i Nevers. Cap canvi a la general, que segueix manant amb autoritat Tadej Pogacar de l'Emirates amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma a la general.

0: 3Cat Info.
1: Les 6, bona tarda. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema Sant Quirze Safaja al Moianès i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre crema a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on s'han originat els tres incendis d'Aiguamúrcia que ja se sospita que han estat provocats. 8 ferits per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies al Batet de la Serra, a Olot. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que van ofegar-se dilluns al riu Ter. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant el jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos com a part d'una estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies. Aquí, von der Leyen ha anunciat un nou acord per augmentar conjuntament amb Ucraïna la producció de drons, aprofitant la capacitat industrial europea. 9 de cada 10 titulats universitaris dels últims 3 anys tenen feina i l'atur entre aquest col·lectiu és inferior al de la població en general. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que també mostra diferències salarials entre carreres i que diu que 7 de cada 10 titulats repetirien els mateixos estudis. El director musical del Liceu, Josep Pons, assegura que l'orquestra del Coliseu de la Rambla està de moda i tots els músics hi volen anar. Pons deixarà el càrrec després de 14 anys el 24 de juliol quan dirigeixi el seu últim concert al Liceu Univers Mahler.
0: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Signaria per 5 temporades amb el club blaugrana. I en bàsquet, Nicola Provitola torna a la penya després de 7 anys. El jugador argentí ja va jugar a l'equip verd i negre entre el 2018 i el 2019.
1: Avui hem arribat al pic de la...

0: La tercera onada de calor, moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral i la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc ha obligat a desallotjar preventivament un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Les flames han començat a la zona on hi va haver un altre incendi el dia de Sant Joan. L'última hora ens l'acosten des de la unitat mòbil la Cèlia Forment amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Cèlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda. Afecta la zona del Puig d'Olena. És el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. Les flames ja han cremat una superfície d'unes 70 hectàrees, segons els agents rurals, i avancen en direcció cap a Centelles. De fet, el foc ha travessat la carretera C14-13B, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, provocant diversos focus secundaris. Aquesta via continua tallada i l'Ajuntament demana que no se circuli per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping, i un centre d'acollida de menors. Totes aquestes persones les han allotjat entre els pavellons de Centelles i també el d'Aigua Freda. Carlos Lupianet és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
3: L'incendi ha agafat bastanta força, és a la mateixa zona, no sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat, ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping L'Illa, i el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Pujolena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals, i estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
2: També s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc. Preocupa també, el sentíem ara l'alcalde, que deia que preocupa la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins d'aquest perímetre de l'incendi. Els bombers concentren tots els esforços ara al flanc esquerre, el sector amb més risc que el foc s'obri, i s'han mobilitzat els ADFs de la zona per donar suport en aquestes tasques d'extinció. Ara mateix veiem una columna de fum espès que també és visible des de diversos punts de la comarca d'Osona i del Moianès, i els hidroavions que van descarregant. Cal recordar que aquesta és la mateixa zona on ja es va declarar un incendi el dia de Sant Joan.
0: És l'última hora que ens arriba amb la nostra unitat mòbil, amb la Cèlia Forment i la Matilde Seoane. Cèlia, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
0: Busquem també l'última hora a l'incendi de Querol, a l'Alcamp, que es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a l'evolució. L'incendi s'ha declarat al migdia en una zona molt propera a la dels focs d'Aigua Múrcia, Tarragona, Jordi Barranca.
4: Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals mitjans aeris. L'incendi té 2 focus. Per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució que puguin tenir les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Querol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aigua Múrcia, a la mateixa comarca de l'Alt Camp. Precisament aquest matí hi ha hagut una reunió entre els alcaldes de la zona i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els alcaldes els han reclamat més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Mentrestant, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs declarats a la zona durant l'última setmana.
0: Més qüestions d'aquest dimecres. L'Ajuntament de Manlleu a Osona recordarà aquest vespre a les 8 en un minut de silenci els dos germans bessons d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. La investigació dels Mossos apunta que les dues morts van ser accidentals i una tragèdia que ha deixat el poble consternat. Anem fins a Manlleu, unitat mòbil, amb Xavier Cussó i Nati Adell. Nati, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Bona tarda a tothom. Un crespó negre penjat al pati de l'escola Puigagut i la superació avui d'activitats de tarda en record als dos infants morts al riu Ter, que són veïns del barri de l'Erm i usuaris habituals d'aquest projecte de patis oberts. Manlleu encara no s'ha recuperat de la tragèdia de l'incendi a un traster amb 5 adolescents morts. Demà fa just 5 mesos i ara s'hi afegeix aquest doble ofegament mortal. Plou sobre mullat, lamenten alguns veïns amb els que hem parlat.
6: Bueno, és molt molt impactant, no? És esgarrifós tot el que ha passat aquests dies i com ho està vivint el poble.
7: Ja han mort antes 5 persones i ara 2 persones. No sé com va es maniar, va molt mal.
8: Pobre canalla. Penso que fan 2 nens d'11 anys

0: Sols i amb un riu o a la vora del riu. Bueno, és que no han d'estar sols a cap puesto, ni en un parc.
1: El portaveu de la comunitat ghanesa, Kwaku Adou Tutu, lamenta els fets i dona per fet que ha estat un accident lamentable.
2: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal, la vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
1: Mentrestant, a l'Ajuntament, banderes a mig pal en senyal de dol a l'espera d'aquest minut de silenci que s'ha convocat, com dèieu, per les 8 del vespre.
3: Des de Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó, Nati Adell. Nati, gràcies, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda, fins ara.
3: I ara saltem a Olot perquè hem sabut que 8 persones han quedat ferides per la caiguda d'un arbre al cobert d'una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els sistemes d'emergències mèdiques han activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Girona, Laia Claret.
4: Hi ha una persona adulta ferida greu, segons el SEMI, l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Un de menys lleu i 6 de lleus que els han traslladat a l'Hospital d'Olot. Segons els bombers, un arbre ha caigut en un cobert d'aquesta casa. Els equips d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de Leire Díez i de les clavegueres del PSOE davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni. Ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que després de llegir els informes de l'UCO ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, Tania Tàpia.
6: Una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat, a la sortida. Ha reconegut que coneix Leire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
7: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
6: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li ofereix ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol, i que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i que després ja no parla més amb Leire.
7: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
6: Fons presents a la declaració expliquen que ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra Leire Díez. Abans de Narbona han declarat 2 fiscals de pes, es van reunir 2 vegades amb un dels advocats de Cerdán i amb Leire Díez, a ell han dit no la coneixien de res, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori, diuen, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
3: Doncs bé, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot malgrat els casos judicials que l'envolten, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny. El PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint amb la imputació de l'exdirector de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre Junts recula unes dècimes com sumar. Com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció, el frau i l'economia. Doncs bé, la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2% impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA, de la llum i el gas. Al juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des del finals de març i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit a més amb l'alça dels preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restauradors gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més pugen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT.
8: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més.

0: sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van reportar a Barcelona i a Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. L'Autoritat Independent de la Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olondriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
2: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 décimas de PIB.
1: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. També veu un risc especial d'incompliment en els límits de despesa en alguns ajuntaments, entre els quals destaca el de Barcelona. En conjunt, l'AIREF destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del producte interior brut. Un minut i serà 6:45 de la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Abans de l'àrea de servei, un apunt de mobilitat perquè la circulació de trens de la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà està tallada. El servei s'ha hagut d'interrompre a les 5 de la tarda i Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè els usuaris es puguin desplaçar en el tram afectat. El tall estaria provocat per una incidència en els sistemes de senyalització de la zona. Personal de DIF està treballant per solucionar-ho el més aviat possible. D'altra banda, també hi ha problemes a les línies R2 Nord i R11, on els combois circulen amb retards de 45 minuts per una fuita en un tren de mercaderies amb matèries perilloses a la Llagosta. El problema s'ha resolt, però les freqüències continuen alterades. A la R1, els trens van amb demores de 20 minuts per una altra incidència externa a la companyia entre Arenys i Canet de Mar. Ara, pràcticament ja sí que hem arribat a 6:45 de la tarda. El temps.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
4: Avui la calor s'ha intensificat més, hem tingut aquest pic de calor en aquesta tercera onada de calor i hem tingut moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, fins i tot en sectors de la costa, prelitoral, comarques interiors, Catalunya Central, comarques interiors de Girona, 42 graus a Anglès, 42 a Sant Salvador de Guardiola, a Vacarisses, a Vinebre, 41 al Marroig, a Llimiana, 40 a Granollers, a Girona, 41 a Olot, per tant, temperatures disparades en llocs on no és tan habitual, i tot plegat amb aquest ambient xafogós, encalitjat i també amb aquests núvols que ens han anat creuant de sud-oest cap al nord-est, amb algunes virgues, precipitacions que no acaben d'arribar al terra, però sí que s'ha mantingut aquest ambient força, força carregat. Cel més clar cap al Pirineu, Prepirineu i núvols presents entre la costa i el prelitoral. Això també farà que aquesta propera nit i matinada torni a costar de dormir. Repetirem nits tòrrides a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, avisos en aquest sentit de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, i en un dijous en què tindrem una mica més d'inestabilitat. Arriba una petita línia d'inestabilitat que ja a partir de mig matí podrà deixar algunes precipitacions cap a l'Alt Pirineu i després a la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes que poden ser localment una mica més intenses, afectarien altres sectors del Pirineu i també cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, nord d'Osona, alguna tronada en aquestes comarques i un cel més ennuvolat i això sí, amb unes temperatures que començaran a baixar. Es començaran notar una mica. Encara, però, els valors més alts cap a Ponent fregarien els 39 graus i baixarà també la temperatura cap a comarques interiors. Deixarem aquests valors de 40 graus a tantes comarques com hem tingut aquest dimecres.
1: Ara són les 6:16 minuts.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. És part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços, com dèiem, al mar d'Azov, en un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península la pròxima de Crimea annexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb Kiev.
5: Aquest acord

0: unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries. Saltem a Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors. Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat avui fa 10 anys, protagonitzat per una facció de l'exèrcit. Hi van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i hi va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONGs denuncien 10 anys de derogació de l'estat de dret i de la concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Bidum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
2: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
1: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
1: 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats a recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se. Per branques, Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Els graduats tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen les humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix al fet de les humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
4: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants es queden aquí. Només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a la primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portats web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis. El sindicat Unió de Pagesos alerta que aquesta campanya perilla la rendibilitat d'algunes finques fruiteres perquè no podran arribar a cobrir els costos de producció. La calor ha fet caure el nombre de quilos perquè la fruita està deshidratada, els preus es mantenen a la baixa i les despeses han pujat. Lleida, Julià Albacar.
5: Les altes temperatures han provocat que la fruita no hagi crescut tant per la deshidratació i que els calibres s'hagin quedat petits. Això ha afectat especialment les pereres, però també la fruita de pinyol, com els préssecs o les nectarines. Tot i que els quilos van a la baixa, Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, explica que el problema està al mercat perquè les distribuïdores continuen pressionant el preu a la baixa.
6: Un any que semblava que podia anar molt bé, que el mercat tot havia de funcionar, doncs bueno, la calor. I tenim unes pujades de costos de producció bastant importants i, bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció. Al final, doncs, tothom cobra el que li toca cobrar, menys el pagès.
5: El sindicat xifra l'augment de costos entre uns 8 i 10 cèntims al quilo, un 20% aproximadament tenint en compte que ha pujat el preu de l'energia, els embalatges, el combustible i la mà d'obra. El preu de venda actual de les fruites, però, no permet en molts casos assumir aquest augment i això posa en risc la viabilitat d'algunes plantacions.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys en el càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic. Segons el mateix Pons, serà el 24 de juliol i assegura que està vivint un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Pons volia, per exemple, que tot el que passés

0: el fossat, invisible per a l'espectador, tingués repercussió. I és que abans que ell agafés la direcció musical, l'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus. Ell li ha donat entitat pròpia i està feliç amb aquesta conseqüència.
1: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents i se n'han fet 360 funcions. Diu que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat amb la seva feina.
1: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint, això per mi ha estat el més meravellós.
0: També ha explicat quina mena de director és.
1: Jo sóc molt més un director còmplice que un director autoritari. Tot i que una orquestra no és una democràcia, eh? No votem. No, l'orquestra és una dictadura. Però, esclar, hi ha hagut l'època dels directors que imposaven i també tenien grans resultats, eh? Però jo, diguem, la manera de ser ha estat molt més còmplice. O sigui, intentat que cadascú individualment tingui el seu espai.
0: En el comiat que se li ha fet avui al Liceu, el president de la Fundació Salvador Alemany, el director general Valentí Oviedo i el director artístic Víctor García de Gomar han elogiat Pons.
2: Un director musical que, òbviament, és el líder amb la batuta, pot ser també un líder amb la gestió de l'equip. I això em sembla que és una de les grans qualitats que li podem atribuir en el Josep Pons.
3: Hi ha dues maneres d'afrontar les coses. Una és apretar-te el cinturó o l'altra és remengar-se. Doncs el remengar-se és la filosofia del mestre Pons.
4: Josep Pons ha convertit el fossat en un laboratori de sensibilitats, fent créixer l'orquestra.
0: Josep Pons se'n va ara a Alemanya, però continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari. 3CAT Info. Poc més de 5 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda. Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Jordan Pickford, el porter anglès, parla de Leo Messi.
6: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
5: I Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no pot evitar parlar de l'eliminatòria entre les dues seleccions fa 40 anys, el Mundial del 1986 a Mèxic.
7: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
5: Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontaran a Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir l'equip espanyol va eliminar França per 2-0. El seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, té molt clar qui vol el partit de diumenge.
8: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
5: 3CAT Info. Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria pel club blaugrana per les 5 pròximes temporades. També al Barça avui li han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret que es va fer al Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'espanyol masculí comença avui una estada a Nevat, a l'Alt Empordà, fins al 22 de juliol. Allà hi jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. I Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera, de 21 anys, arriba procedent del Barça B. 3CAT Info. Més coses. Ara en bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
9: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha

0: cultura de victòria. Cada any, els play-off, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo, i per extensió el Barça de bàsquet, estarà dirigit per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club laboral per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el seu lloc l'ocuparà l'extenible laboral Xavi Pasqual. I un dels assistents de Sekulić serà Marc Estany, qui deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades i ocuparà el lloc d'Òscar Orellana, que deixa el Barça després de 21 anys al club, per anar al Dubai com a assistent de Xavi Pasqual. També en bàsquet, Nico Laprovittola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. Va arribar a principis del 2018 per marxar al juny del 2019 per anar al Madrid, on va estar 2 temporades i després va fitxar pel Barça, on ha estat 5 anys. El Manresa, per la seva banda, anuncia l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Signa per les 2 properes temporades. I el Hapoel de Jerusalem ha fet oficial el fitxatge de Tomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les 2 properes temporades.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Més coses. El Tour de França triomfa avui a l'esprint per al noruec Søren Berenskiold de l'1X a l'11a etapa, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Cap canvi a la general, segueix manant amb autoritat Tadej Pogacar, d'equip Emirates, amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard, del Visma. I en tennis, Pau Ladosa jugarà demà al matí contra la russa Ibrahimova als vuitens de final del torneig de Iași, a Romania. I en waterpolo hi ha fitxatges al Mataró. D'una banda, Miquel Gajdulla és el nou entrenador masculí, mentre que Carla Martín és nova jugadora del femení.

0: En punt 6:45 de la tarda, sou a 3CatInfo. Cop d'ull als principals titulars. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre incendi crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on s'han originat els 3 incendis d'Aiguamúrcia que se sospita que han estat provocats. També passarem per Olot, on 8 ferits per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra, a la Garrotxa, i estaven dinant un grup de 22 menors i un monitors d'excursió. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 7 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. I Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns dels pobles usonenc que es van ofegar dilluns al riu Ter. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. La propera mitja hora i fins a les 7 de la tarda, més qüestions que abordarem. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà un segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada. Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. I, per últim, el nou Sant Jordi Club doblarà l'aforament fins a les 9.000 persones i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin, com sempre, 5 minuts per les 7. Ricard, pendents de quins temes?
2: Del futbol. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya.
0: I el temps, cel amb calitja i núvols avançant del sud-oest al nord-est amb algunes precipitacions que no arribaran a terra. Moltes màximes han arribat als 40 graus i puntualment per sobre la nit i la matinada tornarà a ser molt càlida, tòrrida a la costa i tropical a l'interior. Dijous augmentarà la instabilitat i afluixarà una mica la calor. Una 50ena de dotacions dels bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc ha obligat a desallotjar preventivament un càmping, una casa de colònies i un centre de menors d'aquest municipi i de Sant Martí de Centelles. Les flames han començat a la zona on hi va haver un altre incendi el dia de Sant Joan. La unitat mòbil a Sant Quirze Safaja ens acosta a l'última hora. És amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde. Seu Anna Cèlia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El...

0: Foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda, afecta la zona de Puig d'Olena, aquí al terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. Les flames ja han cremat una superfície d'unes 70 hectàrees, segons els agents rurals, i avancen direcció cap a Centelles. De fet, el foc ha travessat la carretera C1413B, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, i ha provocat diversos focus secundaris. Aquesta via ara mateix continua tallada i l'Ajuntament demana que no s'hi circuli per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Can Micaló, aquest càmping que comentàvem, i un centre d'acollida de menors. Totes aquestes persones les han allotjat entre pavellons de Centelles i Aiguafreda, i aquí ara mateix s'està muntant un punt de control dels equips d'extinció. Veiem bombers, Mossos d'Esquadra, el SEM, policia local, i s'hi han acostat els alcaldes de la zona, com Núria Roca, que és alcaldessa de Sant Martí de Centelles.
1: Sabíem que hi havia nens a la casa de colònies de Can Micaló, llavors sí que això ens preocupava. De seguida, Estel s'ha posat en contacte amb nosaltres i hem, per precaució, hem preferit ja els nens situar-los en una altra casa de colònies que hi ha al poble veí d'Aiguafreda.
0: També s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc, i preocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins el perímetre de l'incendi, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez.
2: L'incendi ha agafat bastanta força. No sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat. Ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping L'Illa. I el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Puig d'Olena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals, i estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
0: Els bombers ara ens expliquen que concentren els esforços al flanc esquerre, que seria el sector amb més risc que el foc s'acabi obrint dins aquesta massa boscosa. També s'han mobilitzat els ADFs de la zona, que estan donant suport ja ara a les tasques d'extinció. Ara mateix encara veiem aquesta columna de fum espès, és visible des de diversos punts de la comarca d'Osona, també des del Moianès, i hi ha hidroavions descarregant tota l'estona. Com deies, Marc, al principi cal recordar que aquesta és la mateixa zona on ja es va declarar un incendi el dia de Sant Joan, el 24 de juny.
3: És l'última hora que ens arriba, com dèiem, des de Sant Quirze Safaja, amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies a les dues. Bona tarda.
0: Fins ara.
3: I el foc de Carola a l'Alt Camp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a l'evolució. L'incendi s'ha declarat al migdia en una zona molt propera al de les focs d'Aiguamúrcia, Tarragona, Jordi Barranca.
4: Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals mitjans aeris. L'incendi té 2 focus. Per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució que puguin tenir les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Carol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia, a la mateixa comarca de l'Alt Camp. Precisament aquest matí hi ha hagut una reunió entre els alcaldes de la zona i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els alcaldes els han reclamat més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Mentrestant, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs declarats a la zona durant l'última setmana.
3: I 8 ferits per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia de Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa, i estava dinant un grup de 22 nens i monitors d'excursió. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Girona, Laia Claret.
5: Segons els Mossos d'Esquadra, era un grup de 22 persones, 16 menors d'entre 9 i 11 anys i 6 adults, que feien una excursió. Estaven dinant sota un porxo d'una masia per aixoplugar-se de la calor. I un arbre de grans dimensions hi ha caigut a sobre. Era un porxo fet amb un sostre de bigues de fusta i teules, expliquen. Una monitora ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona amb una fractura i una contusió. També hi ha un menor ferit menys greu amb una fractura que l'han traslladat a l'Hospital d'Olot. I 6 ferits més, 5 menors i un adult, en aquest cas lleus, que també els han traslladat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han estat atesos els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat Mossos, bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
3: I l'Ajuntament de Manlleu a Osona recordarà aquest vespre a les 8 en un minut de silenci els dos germans bessons d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. La investigació dels Mossos apunta que les dues morts van ser accidentals, una tragèdia que ha deixat el poble consternat. A Manlleu hi ha la unitat mòbil amb en Xavier Cussó i la Nàtia Dell.
6: Un crespó negre penjat al pati de l'escola Puigagut i la supressió avui d'activitats de tarda en record als dos infants morts al riu

0: Ter, que són veïns del barri de l'Erm i usuaris habituals d'aquest projecte de patis oberts. Manlleu encara no s'ha recuperat de la tragèdia de l'incendi a un traster amb 5 adolescents morts. Demà fa just 5 mesos i ara s'hi afegeix aquest doble ofegament mortal. Plou sobre mullat, lamenten alguns veïns amb els que hem parlat.
1: Bueno, és molt impactant, no? És esgarrifós tot el que ha passat aquests dies i com ho està vivint el poble.
2: Hi han mort antes 5 persones i ara 2 persones. No sé com ho vas manir, va molt mal.
3: Pobre canalla. Penso que fan dos nens d'11 anys sols, sols i amb un riu o a la vora del riu. Bueno, és que no han d'estar sols a cap puesto, ni en un parc.
0: El portaveu de la comunitat ghanesa, Kwaku Adou Tutu, lamenta els fets i dona per fet que ha estat un accident lamentable.
4: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
0: Mentrestant, a l'Ajuntament, banderes a mig pal en senyal de dol a l'espera d'aquest minut de silenci que s'ha convocat, com dèieu, per les 8 del vespre.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. És un dels sectors en alça l'aeroport lleidatà, juntament amb el de la formació de pilots Alguaire, Toni Subirats i Noelia Caselles.
7: Hi treballaran unes 150 persones, moltes de les quals es vol que siguin de la zona. Michael Bobrovsky és el responsable de l'empresa que ho impulsa.
8: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Preveiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
7: I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. Han avaluat 45 aeroports i han triat el Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. I la idea és créixer.
8: El nostre pla per l'any que ve és construir com a mínim 2 hangars més aquí. Només equipar-ho costa 10 milions d'euros i per això més lògic i centralitzar-ho tot en un lloc i no duplicar inversions, perquè la maquinària en aviació és molt cara.
7: Ara bé, amb aquest hangar i un altre més petit que vol construir el govern, s'esgotarà el sòl industrial a la zona de l'aeroport. Per això es treballa per ampliar-lo, ho ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
9: De fet, volem multiplicar per 20 allò construït en aquests moments. El desembre del 25 es va fer aprovació inicial d'aquest pla especial, però veiem que l'octubre pugui haver-hi ja l'aprovació provisional i, per tant, d'aquí a finals d'any, aprovació definitiva.
7: La construcció d'aquest hangar de 6.000 metres quadrats la fa una empresa de les Garrigues.
6: L'aeroport de Barcelona, d'altra banda, creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que destaca la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i al Golf registren la caiguda més forta del 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions. 4 són intercontinentals, es tracta de vols directes a Lima i a Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica, Seattle, als Estats Units, i Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació. És a dir, que no fan cap escala, només superat pel de Heathrow a Londres.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: 6:41, Catalunya acumula gairebé el 40% dels robatoris de coure d'Adif, denuncia que ha tingut a la seva xarxa estatal de tren durant el primer semestre d'aquest any. La gestora assegura que la xifra de denúncies gairebé supera totes les que va presentar el 2025. Davant aquest augment, Adif assegura que està reforçant la vigilància de les instal·lacions. Des del 2018, Catalunya presenta una de cada 4 de les denúncies que es registren a tot Espanya per robatori de cable de coure, una incidència que provoca retards i interrupcions en el servei ferroviari. I nova jornada de mobilitzacions a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors han fet aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès durant les 4 hores de vaga que han convocat. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mariano Pariente, ha explicat a 3Cat Info que protesten perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
10: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
6: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per a la resta de juliol. Canviem de qüestió. L'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, recorre al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extraditin a Espanya.

0: La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa amb 11 morts el 1987 i per finançament d'organització terrorista a través de les Ericotavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis dels 2000 Ternera formés part de la banda terrorista. Resolia així l'últim procés obert contra ell a França i obria la porta a activar les dues euroordres dictades per Espanya. Els Mossos d'Esquadra, més temes, han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
1: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
2: 3CAT Info.
0: Un ramader d'Isil al municipi de l'Àneu denuncia que l'os ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els animals estaven en un tancat exterior de malla i paret de pedra on els hi havia traslladat per protegir-los de la calor. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort de 3 caps de bestiar. Ara n'investiguen el responsable. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
4: Però que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallasso i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3.
3: Els ramaders de la zona asseguren que són conscients que els ossos cada vegada s'acosten més als pobles, però reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'algun exemplar prop de granges o ramats, se'ls informi perquè puguin reforçar la vigilància i aplicar mesures de prevenció per evitar nous atacs.
0: Passa mig minut de 6:45 de la tarda.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Avui hem tingut aquest pic de calor en aquesta tercera onada de calor amb moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, de forma molt extensa, des del litoral, prelitoral, comarques interiors, prepirineu. Per tant, aquestes temperatures disparades. 42 graus a Anglesa, a Sant Salvador de Guardiola, a Vacarisses, 42 també a Vinebre, 41 a Marroig, 40 a Falset, 41 a Llimiana, Girona 40, 41 a Fornells de la Selva, ambient càlid, xafogós, amb núvols, aquest cel que regat, amb núvols que han anat avançant de sud-oest a nord-est, que han deixat virgues més aviat, precipitacions que no han acabat d'arribar al terra, però sí que deixaven aquest cel força encalitjat encara per la pols sahariana, més clarianes cap al Pirineu i Prepirineu. Aquesta propera nit i matinada, amb presència de núvols també i de pols sahariana, la temperatura no baixarà gaire. Costarà de dormir. Nit tòrrida, altre cop a la façana litoral, i nit tropical cap a comarques interiors, fins i tot en algun sector altre cop del Prepirineu. Això sí, de cara a aquest dijous, la calor començarà a fluixar. Ho notarem una mica, ja deixarem enrere els 40, com a molt els 38-39 cap a Ponent, i també baixarà la temperatura a la majoria de comarques, cap als 35, 36 o 37 graus. Farà calor, però no una calor tan disparada. I a més, tindrem una línia d'inestabilitat que ens portarà ruixats ja al matí, cap al migdia, cap a l'Alt Pirineu, i després, entre el migdia i la tarda, aquesta precipitació doncs també es anirà desplaçant cap al Pirineu oriental. Algun ruixat, alguna tronada que pot descarregar amb una mica més d'intensitat. Aquesta tendència a anar baixant una mica i a desinflar-se aquesta calor també la tindrem de cara a divendres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són les 6 i 47 minuts. Els últims treballs al jaciment de Tivenys, al Baix Ebre, han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poble

0: Prat Ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
1: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part està d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
0: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, i Ivan Koch, professor del mateix departament.
2: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
0: Entre les troballes hi ha un segell, monedes o una fíbula romana.
3: 3CAT Info.
4: El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gala, la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de mitjà format. El projecte, adjudicat a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya Ràdio que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultanis al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
5: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es realitzen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
4: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anilla olímpica preveu obrir una part el 2029 coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve. Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà el nocturn dedicat a la pianista Sabater. Anem a PAMS. El Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre altres, com dèiem, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes, però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a aquesta emissora.
6: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
4: El programa també inclou peces de Guinovart amb què homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater. També inclourà peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
3: 3CAT Info.
7: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
3: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
8: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
9: Sí, jo, malauradament, he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
8: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat, a vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va

0: no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
1: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al Salvaje? A mi no m'ho sembla.
0: No, pel meu germà, sí, que es va matar, no. Evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell, i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
2: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
3: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació pel mig. Aleshores, tu decideixes lo baix que vols obrir o lo alt que vols obrir. Si obres més baix, tindràs més temps de caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys, o ho diràs igual, i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
2: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
4: Rècords, a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
6: 5 minuts i seran les 7.
5: Esports.
7: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a partir de les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, té clar que serà complicat aturar Leo Messi.
9: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
10: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
8: El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, no descarta aplicar canvis a l'11 titular.
11: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos el anterior Mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan, en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
8: Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontarà a Espanya a la final de diumenge a Nova York. Ahir, l'equip espanyol va eliminar França per 2-0. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té molt clar qui vol el partit de diumenge.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
5: 3Cat Info.
8: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria pel club blaugrana per les pròximes 5 temporades. Seguint el Barça masculí, avui li han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, l'Espanyol comença avui a Navata, a l'Alt Empordà, una estada fins al 22 de juliol. I jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Mentre que la Lliga Femenina, Caroline Graham Hansen, renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. I Txell Font, fitxa pel Badalona Women. La portera, de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
5: 3Cat Info.
8: Pel que fa al bàsquet, Nicola Provítola torna al Joventut de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. Va arribar a principis del 2018 per marxar el juny del 2019 per anar al Madrid, on va estar dues temporades, i després va fitxar pel Barça, on hi ha estat 5 anys. El Barça, per cert, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
7: Yeah, my main goal is to win.
13: Sí.

0: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Vull competir pels campionats, l'ACB, l'Eurolliga. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter. Espero que els seguidors siguin sorollosos i animats. Tinc ganes de jugar a casa.
1: Nascut a Texas fa 28 anys, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo i, per extensió, el Barça de bàsquet estaran dirigits per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual, a qui farà d'assistent Òscar Orellana, que deixa el Barça després de 21 anys al club. El substitut d'Orellana serà Marc Estany, un dels assistents de Sekulić, qui deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. També en bàsquet, i tornant al Manresa, l'equip del Bages anuncia l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya, signa per les dues properes temporades. I ha afegit també que el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Barenskiold de l'1X a l'11a etapa després dels 161 km de perfil pla entre Vichy i Nevers. Cap canvi a la general, que segueix manant amb autoritat a Dave Pogacar de l'Emirates amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. I en waterpolo, fitxatges del Mataró. D'una banda, Miquel Gasulles, el nou entrenador masculí, Carla Martín i l'hongaresa Camila Farago són noves jugadores del femení.
2: Trescat Info.
3: L'Estep, bona tarda. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema a Sant Quirze, Safaja, al Moianès, i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre crema a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on s'han originat els tres incendis d'Aiguamúrcia que se sospita que han estat provocats. Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que es van ofegar dilluns al riu Ter. Les dues criatures no sabien nedar. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. 9 persones ferides per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa, i estaven dinant un grup de 22 menors i monitors. Una de les monitores està ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant del jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. El Regne Unit activarà per defecte un toc de queda nocturn a les xarxes socials per als joves de 16 i 17 anys. La mesura s'afegirà a la prohibició d'accés que el govern britànic prepara per als menors de 16 anys. I Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre. Oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses, des de fragments de Maricel als 24 preludis.
2: Esports.
1: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. La vencedora jugarà diumenge contra Espanya. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Signaria per 5 temporades amb el club blaugrana. Nicola Provítola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. I triomf per al noruec Soren Barenskiold a l'11a etapa del Tour de França Tadej Pogačar continua manant amb autoritat a la classificació.

0: comunicació.
1: I pel que fa al temps, cel encalitjat i amb núvols que avancen del sud-oest al nord-est, amb algunes virgues, precipitacions que no arriben a terra. Moltes màximes han arribat als 40 graus i puntualment per sobre. La nit tornarà a ser molt càlida, tòrrida a la costa i tropical a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor.
2: 3CAT Info.
1: Bona tarda, us informa Roger Santaló i us acompanyaré durant la propera hora.
2: 3CAT Info.
1: Més d'una cinquantena de dotacions dels bombers, 15 de les quals mitjans aeris, treballen en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc, que s'ha declarat prop d'on ja hi va haver un incendi per Sant Joan, ha obligat a desallotjar un càmping, una casa de colònies i un centre de menors d'aquest municipi i de Sant Martí de Centelles. Les flames han calcinat, de moment, una superfície provisional de 97 hectàrees. Última hora, des de Sant Quirze Safaja, Unitat Mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Roger. Doncs sí, aquest foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda. Afecta la zona anomenada Puig d'Olena. És aquí el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre d'un càmping, el càmping L'Illa. Les flames ja han cremat una superfície de 97 hectàrees, segons els agents rurals, unes dades de superfície que acabem de conèixer, amb un potencial de 500 hectàrees que avancen en direcció cap a Centelles. De fet, el foc ha travessat la carretera C14-13B, ha fet el salt a l'alt altra banda de la carretera, que va des de Centelles a Sant Feliu de Codines, i ha provocat diversos focus secundaris. Aquesta via continua tallada i l'Ajuntament demana als veïns que no s'hi circuli per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Totes aquestes persones les han allotjat entre els pavellons de Sant Miquel de Balenyà. Algunes han tornat per propi peu a casa seva i també al poliesportiu d'Aigua Freda. Aquí a Sant Martí Safaja hi ha muntat un punt de control amb els equips d'extinció. Veiem bombers, Mossos d'Esquadra, el SEM, camions del 112, la policia local, la Guàrdia Civil, i han vingut també diversos alcaldes de la zona, com la Núria Roca, que és alcaldessa de Sant Martí de Centelles.
4: Sabíem que hi havia nens a la casa de colònies de Camp Micaló, llavors sí que això ens preocupava. De seguida Estel s'ha posat en contacte amb nosaltres i per precaució hem preferit ja els nens situar-los en una altra casa de colònies que hi ha al poble veí d'Aigua Freda.
3: A més d'aquestes evacuacions, també s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc. Preocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals, quedaria dins del perímetre de l'incendi, com ens ha explicat el Carlos Lupiánez, que és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
5: L'incendi ha agafat bastanta força. No sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat. Ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping L'Illa. I ara el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Puig d'Olena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals, i estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
3: Tornant a l'evolució de l'incendi, els bombers es concentren ara en els esforços, tots els esforços els concentren al flanc esquerre, que és el sector amb més risc perquè hi ha aquesta zona boscosa que podria permetre que el foc s'obri, i també s'ha mobilitzat amb resposta immediata tots els ADFs de la zona per donar suport en aquestes tasques d'extinció. Ara mateix encara veiem aquesta columna de fum espès, és visible des de diversos punts de la comarca d'Osona, també des del Moianès, i hi ha hidroavions descarregant tota la tarda sobre aquesta massa forestal. Recordem ja per últim que aquesta és la mateixa zona on ja es va declarar un incendi el 24 de juny, el passat 24 de juny, dia de Sant Joan.
1: Molt bé, Cèlia, doncs moltes gràcies des de Sant Quirze Safaja, Unitat Mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment. Seguim pendents de qualsevol actualització. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I d'un incendi a un altre, perquè el foc de Querol a l'Alt Camp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a l'evolució. L'incendi s'ha declarat al migdia en una zona molt propera a la dels focs d'Aiguamúrcia. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals mitjans aeris. L'incendi té 2 focus. Per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució que puguin tenir les flames. dona la circumstància que el terme municipal de Querol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia, a la mateixa comarca de l'Alcamp. Precisament aquest matí hi ha hagut una reunió entre els alcaldes de la zona i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els alcaldes els han reclamat més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Mentrestant, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs declarats a la zona durant l'última setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Passen gairebé 9 minuts de les 7 de la tarda. Els dos germans d'11 anys que es van ofegar al riu Ter, a Manlleu, a Osona, no sabien nedar. De fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. L'Ajuntament el recordarà aquest vespre a les 8 en un minut de silenci. Anem fins a Manlleu. Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell. Bona tarda.
0: Bona tarda, doncs exacte, aquesta és la última informació que tenim sobre aquest doble ofegament mortal. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els dos nens bessons que van morir al Ter no sabien nedar i els pares no sabien on eren, no els hi constava que fossin al riu. Ens ho ha avançat un familiar de les víctimes, Amber Luz, que ens ha convidat a passar al seu domicili on els pares i tiets dels menors morts afronten com poden aquestes primeres hores de dol amb l'escalf i la companyia d'una quinzena d'amics i membres de la comunitat ganesa. Escoltem-lo.
7: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
0: La principal hipòtesi dels Mossos és que va ser un accident, tot i que estan pendents dels resultats de l'autòpsia, que ha de confirmar que van morir ofegats. Però tardarem uns dies a conèixer aquests resultats.
1: Doncs des de Manlleu, Nàtia Dell, amb l'assistència tècnica de Xavier Cussó, moltes gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: I 9 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Hi estaven dinant un grup de 22 nens i monitors. Una de les monitores està ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
8: Segons els Mossos d'Esquadra, era un grup de 22 persones, 16 menors, d'entre 9 i 11 anys, i 6 adults, que feien una excursió. Tot i que en un primer moment s'ha informat que l'incident havia passat a una casa de colònies, ha estat en un porxo d'una masia. El grup estava dinant per resguardar-se de la calor i un dels arbres de grans dimensions els ha caigut a sobre. Era un porxo fet amb un sostre de bigues de fusta i teules, expliquen. Una monitora ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. També hi ha un menor ferit menys greu amb una fractura que l'han traslladat a l'Hospital d'Olot. I 7 ferits més, 5 menors i un adult, en aquest cas lleus, que també els han traslladat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han estat atesos pel SEM els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat Mossos, bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
2: 3CAT Info.
1: 4 minuts per un quart de 8 de la tarda. La presidenta del PSOE veu indicis preocupants contra Leire Díez en els informes de la Guàrdia Civil, segons fonts presents a la declaració de Cristina Narbona a l'Audiència Nacional. Davant del jutge, Narbona ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
9: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
9: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir, i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez envia al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla i recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per a això. En un escrit, la defensa de la parella del president espanyol adverteix que el Regne Unit no posa segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Peinado de reclamar una prova diabòlica a la dona de Sánchez i l'insta a dirigir-se a les autoritats britàniques per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida al país. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al seu germà per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que podrà demostrar la seva innocència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
11: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
10: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
12: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
13: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
10: Confien que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El temps, amb Gemma Puig.
17: Avui la calor s'ha intensificat més, hem tingut aquest pic de calor en aquesta tercera onada de calor i hem tingut moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, fins i tot en sectors de la costa, prelitoral, comarques interiors, Catalunya Central, comarques interiors de Girona, 42 graus a Anglès, 42 a Sant Salvador de Guardiola, a Vacarisses, a Vinebre, 41 al Masroig, a Llimiana, 40 a Granollers, a Girona, 41 a Olot, per tant, temperatures disparades en llocs on no és tan habitual, i tot plegat amb aquest ambient xafogós, encalitjat i també amb aquests núvols que ens han anat creuant de sud-oest cap al nord-est, amb algunes virgues, precipitacions que no acaben d'arribar al terra, però sí que s'ha mantingut aquest ambient força, força carregat. Cel més clar cap al Pirineu, Prepirineu i núvols presents entre la costa i el prelitoral. Això també farà que aquesta propera nit i matinada torni a costar de dormir. Repetirem nits tòrrides a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, avisos en aquest sentit de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, i en un dijous en què tindrem una mica més d'inestabilitat. Arriba una petita línia d'inestabilitat que ja a partir de mig matí podrà deixar algunes precipitacions cap a l'Alt Pirineu i després a la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes que poden ser localment una mica més intenses afectarien altres sectors del Pirineu i també cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, nord d'Osona, alguna tronada en aquestes comarques i un cel més ennuvolat i això sí, amb unes temperatures que començaran a baixar. Es començarà a notar una mica, encara però els valors més alts cap a ponent fregarien els 39 graus i baixarà també la temperatura cap a comarques interiors. Deixarem aquests valors de 40 graus a tantes comarques com hem tingut aquest dimecres.
16: Tresca Info.
1: Passen dos minuts d'un quart de vuit, la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2% impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA, de la llum i el gas. El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. El sindicat reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
18: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Al món, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a TikTok, Instagram o YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. L'executiu té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem fins a Londres, Quim Olivares.
19: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives, com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Ellen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC 4 que la mesura no és prou ambiciosa.
20: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
19: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Menys de 10 minuts per 8:15. Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins. La Marta Vives ha parlat amb les protagonistes Anna Güell i Berta Giraut abans de la funció.
21: Anna Güell, Berta Girauta, bona tarda.
22: Bona tarda, Marta.
23: Hola, Marta.
21: Aquesta última entrevista entre Capmany i Roig és inventada? Parteix de fets reals? Parteix de converses o entrevistes que elles van tenir? Perquè les dues es van entrevistar mútuament. Anna.
22: Sí, parteix de molt material, que la Marc Monegal ha fet un treball esplèndid, perquè crec que s'ho ha llegit tot, s'ho ha vist tot, s'ho ha rebuscat tot, i a través d'això la Mar ha escrit una suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
21: I aquest sobretot, Berta, de quins temes parlarien?
23: Tot el pensament que elles tenien a nivell polític, feminista, el que pensaven sobre l'escriptura, sobre la llengua, però també hi ha confessions i records en forma de monòleg, hi ha molts moments on elles feien teatre perquè es van conèixer l'Adrià Gual, és a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, es burxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
21: Anna, tu has representat Maria Aurèlia Capmany moltes vegades, ja forma part de la teva pell, de la teva pell d'actriu. Què és per tu aquesta dona?
22: És una dona gran, és una gran pensadora, és una entusiasta, és una dona amb un sentit de l'humor brutal, és una dona que no es queda mai a la superfície, sinó que va sempre més enllà.
21: Tu, Berta, com l'encares aquesta Montserrat Roig? Des d'on l'has treballada? Des d'on l'expliques?
3: Aquesta part més directa de la Roig, no? Que no s'arrugava per res i que deia el que pensava sense protegir-se. I aquesta és la que he insistit una mica més perquè les altres les sentia més familiars. És una sort fer aquests papers perquè són d'aquells que les actrius els volem representar, no? Són dones molt potents.
21: Sovint quan estem en aquest món recorrem, pensem, què dirien personatges o persones tan lúcides com la Campmany i la Montserrat Roig? Què penseu que dirien d'aquest món que estem vivint ara?
3: Home, sobre Barcelona s'escandalitzarien totes dues, no?

0: Estaríem contentes dels moviments que hi ha feministes, no? De com tot això també s'està removent. És molt maco perquè el llegat que elles deixen fa de mirall de la situació actual.
1: De tota manera, hi ha molts moments de l'obra que jo penso que són d'una actualitat brutal. O sigui que no hem avançat gaire amb tot això.
2: Moltes ganes de veure aquesta última entrevista i tornar-hi una vegada i una altra. Moltíssimes gràcies, Anna i Berta.
1: Gràcies a tu, Marta.
0: Gràcies, Marta.
3: I abans dels esports, seguim en cultura. Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a aquesta emissora.
4: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
3: El programa també inclou peces de Guinovart amb què homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater. També inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
5: Esports.
3: 5 minuts per 8:15, els esports amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Roger. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, té clar que serà complicat aturar Leo Messi.
7: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
8: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, és clar, per a l'Argentina.
6: Per la seva banda, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, no descarta aplicar canvis a l'11 titular.
9: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos en el anterior Mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, en lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan, en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
6: Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontarà a Espanya en la final de diumenge a Nova York. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente té molt clar qui vol el partit de diumenge.
10: Ahora mismo no estamos para preferencias. Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni. Pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
5: 3CAT Info.
6: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria pel club blaugrana per les pròximes 5 temporades. També al Barça avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, el jugador i el club han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos com s'havia arribat a tema, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, l'Espanyol masculí comença avui a Navata, a l'Alt Empordà, una estada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana, mentre que Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: En bàsquet...

0: Nicola Provito la torna al Joventut de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí de 36 anys a la Penya. Hi va arribar a principis del 2018 i en va marxar el juny del 2019 per anar al Madrid, on va estar dues temporades i després va fitxar pel Barça, on ha estat 5 anys. El Barça, precisament, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, el campió de la Lliga Italiana.
1: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo i el Barça de bàsquet estaran dirigits per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club per anar per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual. A Pascual l'acompanyarà Òscar Orellana, que deixa el club blaugrana després de 21 anys. Un dels assistents de Sekulić al Barça serà Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. I precisament el club Manresa ha anunciat l'arribada de l'elit pivot búlgar Jordan Minchev. Fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya, signa per les dues properes temporades. I afegir que el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Sam Borenskiol a l'onzena etapa. Tadej Pogacar segueix manant a la classificació general amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard.

0: Són 7:45, aquesta és l'antena de 3CAT Info i les principals informacions del dia passen pels bombers que treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altra crema a Carola, a l'Alt Camp, en una zona propera a on s'han originat els tres incendis d'aigua Múrcia que se sospita que han estat provocats. I Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que es van ofegar dilluns al riu Ter. Les dues criatures no sabien nedar. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units i l'Iran intercanvien atacs en una espiral que bloqueja un altre cop l'estret d'Hormuz i que ha deixat 7 soldats iranians morts. Donald Trump avisa que l'ofensiva continuarà i la setmana que ve destruiran infraestructures. Teheran respon que tallaran el trànsit marítim en altres corredors. Una enquesta de la Pimec conclou que els problemes de mobilitat i la dificultat per accedir a l'habitatge estan limitant el creixement de les empreses catalanes. Sabrem les conseqüències que té això segons la patronal de la petita i mitjana empresa. I a finals de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats. I aquest any es vol ampliar la cobertura dels mestres i professors amb campanyes perquè es vacunin.
1: Esports.
0: Què tindrem, Ricard Isidro, en esports? Bona tarda.
2: Mira, d'una banda, que aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i l'Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. I en bàsquet, Nico Laprovittola torna al Joventut per les 3 pròximes temporades. Serà la seva segona etapa a l'equip verd i negre.
0: Com sempre, els esports, quan faltin 5 minuts pels senyals horaris i pel que fa al temps, cel encalitjat i amb núvols que avancen del sud-oest al nord-est, amb algunes virgues, que són precipitacions que no arriben a terra. Moltes màximes han arribat als 40 graus i puntualment per sobre. La nit tornarà a ser molt càlida, tòrrida a la costa i tropical a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Passen gairebé 3 minuts de 7:45 del vespre. Més d'una cinquantena de dotacions dels bombers, 15 de les quals mitjans aeris, treballen en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc, que s'ha declarat prop d'on ja hi va haver un incendi per Sant Joan, ha obligat a desallotjar un càmping, una casa de colònies i un centre de menors d'aquest municipi i de Sant Martí de Centelles.

0: Les flames han calcinat, de moment, una superfície provisional de 97 hectàrees. Anem fins allà, última hora, des de Sant Quirze Safaja, Unitat Mòbil, amb Matilde Seoane i Cèlia Formany. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest foc continua afectant la zona de Puig d'Eulena, al terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. S'ha declarat a les 3 de la tarda i ja ha cremat una superfície de 97 hectàrees, segons els agents rurals, amb un potencial de 500. De fet, el foc ha travessat la carretera C1413, ha fet el salt a l'altra via, l'altra banda de la carretera, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, i ha provocat diversos focus secundaris. Aquesta via encara continua tallada. L'Ajuntament demana que no circuli perquè així es facilita les tasques dels serveis d'emergència, i els veïns de Sant Quirze Safaja pateixen per la proximitat de les flames i a més lamenten que no hagin rebut una alerta és alert als mòbils.
2: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt als veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Per totes aquestes persones s'ha habilitat allotjaments als pavellons de Sant Miquel de Balaguer, i aquí a Sant Martí Safaja ara mateix també hi ha habilitat el punt de control dels equips d'extinció. Han vingut els alcaldes dels municipis propers, com Núria Roca, que és alcaldessa de Sant Martí de Centelles.
3: Sabíem que hi havia nens a la casa de colònies de Can Micaló, llavors sí que això ens preocupava. De seguida és Estel s'ha posat en contacte amb nosaltres i hem, per precaució, hem preferit ja els nens situar-los en una altra casa de colònies que hi ha al poble veí d'Aigua Freda.
1: També s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del pla de la Casa Nova i de l'hospital. Ocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins del perímetre de l'incendi, i pel que ens ha confirmat fa una estona la direcció d'aquest centre d'animals, s'ha hagut desallotjar. Carlos Lupiánez és l'alcalde...
0: Cèlia, t'haurem de deixar aquí la connexió perquè tenim problemes de connexió, però de totes maneres estem pendents de qualsevol actualització d'aquest incendi declarat a Sant Quirze Safaja. Moltes gràcies, Matilde Seoane, Cèlia Forment, des del punt dels fets. I el foc de Querol a l'Alt Camp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a l'evolució. L'incendi s'ha declarat al migdia en una zona molt propera a la dels focs d'Aiguamúrcia. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals mitjans aeris. L'incendi té 2 focus. Per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució que puguin tenir les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Querol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia, a la mateixa comarca de l'Alt Camp. Precisament aquest matí hi ha hagut una reunió entre els alcaldes de la zona i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els alcaldes els han reclamat més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Mentrestant, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs declarats a la zona durant l'última setmana.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I no deixem els incendis perquè una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. La plataforma actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
6: La humitat de la vegetació es un factor muy importante de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.

0: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior al 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb més facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. Passen 9 minuts de 8:15 de la tarda. Els dos germans d'11 anys que es van ofegar al riu Ter, a Manlleu, a Osona, no sabien nedar. De fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. L'Ajuntament el recordarà aquest vespre a les 8 en un minut de silenci. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell, bona tarda.
1: Segons ha pogut saber aquesta emissora, els dos nens bessons que van morir al Ter no sabien nedar i els pares no sabien on eren, no els hi constava que fossin al riu. Ens ho ha avançat un familiar de les víctimes, Amber Luz, que ens ha convidat a passar al seu domicili on els pares i tiets dels menors morts afronten com poden aquestes primeres hores de dol amb l'escalf i la companyia d'una quinzena d'amics i membres de la comunitat ganesa. Escoltem-lo.
2: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
1: La principal hipòtesi dels Mossos és que va ser un accident, tot i que estan pendents dels resultats de l'autòpsia, que ha de confirmar que van morir ofegats. Però tardarem uns dies a conèixer aquests resultats. 3CAT Info.
0: En l'àmbit internacional, intercanvi d'hostilitats i amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts dels últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
4: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
3: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
4: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
3: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
0: I Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. És part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
5: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
6: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: I el govern marroquí ha alliberat avui el periodista marroquí Ali Lamrabet, detingut diumenge en arribar a Tànger, procedent de Barcelona, acusat de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions. Les autoritats marroquines el van traslladar a Casa Blanca per interrogar-lo i l'han tingut 3 dies incomunicat i sense accés a un advocat. La companya de Lamrabet, Laura Feliu, explicava a aquesta casa que la justícia marroquina ha declinat aclarir al periodista els motius exactes de la seva detenció.
7: Molt ambigu tot, bueno, pot ser que es deixi una porta oberta per algun del futur, o pot ser que efectivament s'hagi de presentar en algun moment per algun tipus de judici.
0: Feliu sostenia que la detenció té clars motius polítics i que Lamrabet li ha dit, en parlaria avui, que l'han retingut il·legalment.
7: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
0: Lamrabet és una de les veus més crítiques contra el règim a la UITA. Condemnat el 2003 i indultat arran d'una vaga de fam i la pressió internacional, es va establir a Catalunya el 2005, tot i que viatja sovint al Marroc per veure la família. Hem superat el punt de 7:45.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
8: Avui hem tingut aquest pic de calor en aquesta tercera onada de calor amb moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, de forma molt extensa, des del litoral, prelitoral, comarques interiors, prepirineu. Per tant, aquestes temperatures disparades. 42 graus a Anglesa, a Sant Salvador de Guardiola, a Vacarisses, 42 també a Vinebre, 41 al Marroig, 40 a Falset, 41 a Llimiana, Girona 40, 41 a Fornells de la Selva, ambient càlid, xafogós, amb núvols, aquest cel carregat, amb núvols que han anat avançant de sud-oest a nord-est, que han deixat virgues més aviat, precipitacions que no han acabat d'arribar al terra, però sí que deixaven aquest cel força encalitjat encara per la pols sahariana, més clarianes cap al Pirineu i Prepirineu. Aquesta propera nit i matinada, amb presència de núvols també i de pols sahariana, la temperatura no baixarà gaire. Costarà de dormir. Nit tòrrida, altre cop a la façana litoral, i nit tropical cap a comarques interiors, fins i tot en algun sector altre cop del Prepirineu. Això sí, de cara a aquest dijous, la calor començarà a fluixar. Ho notarem una mica, ja deixarem enrere els 40, com a molt els 38-39 cap a Ponent, i també baixarà la temperatura a la majoria de comarques, cap als 35, 36 o 37 graus. Farà calor, però no una calor tan disparada. I a més, tindrem una línia d'inestabilitat que ens portarà ruixats ja al matí, cap al migdia, cap a l'Alt Pirineu, i després, entre el migdia i la tarda, aquesta precipitació doncs també es anirà desplaçant cap al Pirineu oriental. Algun ruixat, alguna tronada que pot descarregar amb una mica més d'intensitat. Aquesta tendència a anar baixant una mica i a desinflar-se aquesta calor també la tindrem de cara a divendres.
9: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Quica Nazaret.
11: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
10: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
0: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses es veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar plantilla. Els empresaris expliquen que, en comparació amb fa uns anys, ara cobrir una vacant és més difícil i es triga més temps. Antoni Canyeté és el president de Pimec.
12: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
0: La situació fa que les empreses acaben tenint sobrecostos, ja que hi ha una clara pressió sobre els sous. Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat.

0: Poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o uns transports públics amb problemes freqüents.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: I aquest any, per primer cop, s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud, i això ha retardat la producció. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i la grip les persones que estan en residències, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor, i remarca que un dels objectius d'aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
2: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció, perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
1: 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
3: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria. L'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
4: Doncs sí, som en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
5: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
4: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
5: Doncs sí, permet fer una ruta per, sobretot, el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni, que, per exemple, doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
4: Molt bé, Gerard, doncs, feta aquesta introducció, podem anar a començar la ruta, no?
5: Som-hi!
4: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
5: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de la Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, oh sorpresa, una de les dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada, que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
4: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
6: I diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
5: Dels espais que havíem de passar sí o sí, la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
4: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça

0: Preciosa, porticada.
1: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils, també amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell, però això és una altra història que ja es

0: Aquesta és la parada
1: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra amb unes escales molt empinades.
2: Doncs comencem a baixar.
3: Una jota i una
2: Notem calor, no?
1: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimoc.
2: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior.
1: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII, i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
2: Molt bé, Gerard. Doncs escolta, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
6: Fins a les 8, en Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Roger. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. S'enfronten Anglaterra i l'Argentina a les 9 del vespre a Atlanta, als Estats Units. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, tecla que serà complicat aturar Leo Messi.
8: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
9: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
7: Ja són oficials els 11 titulars dels dos equips. L'anglès Tuchel ha col·locat en el fitxatge del Barça Anthony Gordon a l'11 titular, a l'11 argentí, evidentment, i és Leo Messi, i també el cobejat Julián Álvarez. Qui guanyi entre anglesos i argentins s'enfrontarà a Espanya a la final de diumenge a Nova York. Dissabte jugarà el partit pel tercer i quart lloc.
5: 3CAT Info.
7: Ja fora del Mundial, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Si és satisfactòria, firmaria pel club blaugrana per les 5 pròximes temporades. També al Barça, avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, el jugador i el club han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, tal com es temia, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, l'Espanyol ha començat a Navata, a l'Alt Empordà, una estada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Mentre que la Lliga Femenina, Caroline Graham es renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentre que el Badalona Women fitxa la portera, 21 anys, Txell Font, procedent del Barça B.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Pel que fa al bàsquet, Nicola Provito la torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya. Hi va arribar a principis del 2018 i en va marxar el juny del 2019 per anar al Madrid, on va estar 2 temporades i després va fitxar pel Barça, on ha estat 5 anys. El Barça, precisament, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, campió de la Lliga Italiana.
10: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
7: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Nebo, i per extensió el Barça de bàsquet, estaran dirigits per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana, Xavi Pasqual. A Pasqual, per cert, l'acompanyarà Òscar Orellana, que deixa el club blaugrana després de

0: 21 anys. Un dels assistents de Sekulic a l'equip blaugrana serà Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. I seguint el club vegenc, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Signa per les dues properes temporades. I el Hapoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, fins ara base del Barça, per les dues properes temporades.
1: 3CAT Info.
0: Més coses. El Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Barenskiol de l'1X a la 11a etapa, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Cap canvi a la general, on continua manant amb autoritat Tadej Pogacar de l'Emirates amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. I en waterpolo, fitxatges al Mataró. D'una banda, Miquel Gasulles, el nou entrenador masculí, i Carla Martini, l'hongaresa Camila Farago, són noves jugadores del femení.
2: Dos nous incendis aquesta tarda, un a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp, a prop d'on han cremat els focs d'aigua Múrcia que es consideren provocats. Bona tarda, són les 8.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: L'incendi que més preocupa ara mateix és el primer, el de Sant Quirze Safaja, on les flames han calcinat de moment un centenar d'hectàrees. Cèlia Forment.
4: El foc avança des de les 3 de la tarda i ha arrasat 97 hectàrees. Mentrestant, els municipis miren d'ajudar les persones desallotjades de tots els equipaments afectats.
2: De seguida hi tornarem. Dia avui de molta, moltíssima calor. Com evolucionaran les temperatures, Gemma Puig?
5: Doncs aniran una miqueta a la baixa, tot i que avui hem tingut aquest pic de calor d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes que han arribat als 40, 41 o 42 graus, i sí, la tendència és que anirà fluixant. Aquesta nit encara no, tornarem a tenir una nit de mal dormir amb calor nocturna, ni tropical, ni tòrrida, tota la façana litoral, i demà fluixarà una mica, encara algun valor a ponent pot tocar els 39 o 40, però la resta, les temperatures ja no seran tan extremes. Tindrem calor intensa, però no tan disparada.
2: I a aquesta hora, minut de silenci a Manlleu pels dos menors ofegats al riu Ter. Nàtia Dell, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs just acaba de començar aquest minut de silenci colpidor amb la presència de més de mig miler de persones. Un acte escuet i sobri, sense parlaments, carregat d'emotivitat, tristesa i dolor en record d'aquests dos germans bessons. Presidint l'acte, el conseller de Justícia, l'alcalde de Manlleu, el dedica al de Torelló, al d'Aurís, amb una àmplia representació de la comunitat ganesa.
2: Gràcies, Nati. Tornarem en directe a Manlleu d'aquí uns minuts. També parlarem de demà. És un dia clau per l'amnistia, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i de terrorisme. I això afecta la futura aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, també als exconsellers d'aquell govern, i la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El nostre corresponsal comunitari, Bruno Forteamires, ja és a Luxemburg i ens explicarà què s'hi juguen tots ells demà. I també us explicarem que el preu de l'habitatge i els problemes de mobilitat afecten ja les empreses que operen en les zones tensionades. Els costa trobar mà d'obra i algunes d'elles es veuen obligades a ajornar projectes. En parlarem amb Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime. I Núñez Feijóo avui ha endurit el llenguatge contra Pedro Sánchez, el titlla d'autoritari davant els líders del PP europeu.
7: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dit al jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, però reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil.

0: I abans de les 9 traurem el cap a una reunió que s'està fent a Madrid i que és històrica. Ministres de Cultura de 30 països celebren una conferència amb l'objectiu de trobar maneres de preservar el patrimoni cultural de Palestina i la reconstrucció del sector després del setge d'Israel. I els esports, David Ubach.
1: Doncs destaquem que d'aquí una mica menys d'una hora ja arrenca la segona semifinal del Mundial de Futbol.

Atalanta es veuran les cares a Anglaterra i a Argentina, ja amb 11 titulars confirmats per saber el rival d'Espanya a la final de diumenge. A l'Argentina, titularitat, com no, de Leo Messi, acompanyat a la davantera per Julián Álvarez, pretès pel Barça. Anglaterra, el nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, també juga d'inici aquest

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De nou, aquesta tarda és una tarda d'incendis. Els bombers treballen per extingir ara mateix dos focs que s'han declarat aquest migdia. Un és al Moianès i l'altre a l'Alt Camp. El que més preocupa ara mateix és el de Sant Quirze Safaja. Ha començat a prop de la zona on ja hi va haver un incendi el dia de Sant Joan. De moment ha calcinat un centenar d'hectàrees i les flames, això sí, han obligat a desallotjar un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. Per tant, anem a buscar l'última hora des de Sant Quirze Safaja amb l'unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment. Bona tarda de nou, Cèlia.
2: Hola, bona tarda. Sí, el foc afecta la zona del Puig d'Olena, que és el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. S'ha declarat a les 3 de la tarda i ja ha cremat una superfície de 97 hectàrees, segons els agents rurals, una dada que té un potencial de 500 hectàrees. De fet, el foc ha travessat la carretera C1413B, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, provocant diversos focus secundaris. Aquesta via continua tallada. També la BB-1341, i l'Ajuntament demana que no s'hi circuli per evitar així les tasques dels serveis d'emergència. Els veïns de Sant Quirze Safaja pateixen per la proximitat de les flames i lamenten que no hagin rebut els seus mòbils un missatge SOS.
3: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt als veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Per totes aquestes persones s'han habilitat allotjaments als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda. I s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de Casa Nova i també de l'hostal rural Mas Blanc. Preocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins el perímetre d'aquest incendi. Aquí, a Sant Martí Safaja, ara mateix s'ha habilitat un punt de control dels equips d'extinció. D'aquí una estona tindrem compareixença dels bombers per actualitzar el balanç de l'incendi, però ara tenim amb nosaltres tres alcaldes de la zona. Són en Josep Lluís Roger, alcalde en funcions de Sant Miquel Safaja. Bona tarda.
4: Sant Quirze Safaja, bona tarda.
2: En Joan Galiano, de Bigues i Riells.
5: Hola, bona tarda.
2: I en Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Els seus municipis tenen en comú que conflueixen a la zona de l'espai natural de Sant Miquel del Fai i els Cingles. Durant aquesta tarda us hem vist que heu anat tinguent contacte amb els bombers, Protecció Civil i els altres cossos d'emergències. Quins missatges us traslladen?
4: Que la gent faci bondat, que segueixi les instruccions, que no es moguin, que no surtin a fer el curiós, que les carreteres són per ells ara, per desplaçar-se, i que facin el que els demana.
5: Bueno, principalment això, seguir les instruccions i, el que és més important, intentar mantenir-se el més segur possible. En aquest cas, penso que el dispositiu ha funcionat força bé, s'ha actuat de forma molt ràpida i al final pues, estem parlant d'intentar extingir un foc i no de pèrdues de vides humanes.
7: Sí, en aquest sentit, els alcaldes, el que fem aquí al centre de comandament justament és recollir aquestes indicacions de bombers, que és els que estan coordinant tot l'operatiu d'extinció, i transmetre el màxim ràpid i clara possible aquesta informació a la població perquè puguin seguir les directrius.
2: Quina gestió heu fet des dels vostres ajuntaments dels desallotjats?
4: Trobar-los. Que gent, hi ha alguna gent que no seguint instruccions s'ha desplaçat pel seu compte, i ara tenim la sort que els estem recollint i els estem acollint perquè estiguin uns dies, unes estones tranquils, i a veure com evoluciona i quines instruccions donen els bombers.
2: A quins espais s'estan acollint?
4: De moment, espais municipals. Tenim un pavelló aquí.
2: D'acord, i com s'espera aquesta nit? Si voleu donar un últim missatge per la població de cara a les properes hores?
5: Bueno, principalment jo crec que el més important és dir que hi ha una certa estabilització de la situació. Lògicament és un foc i hem d'estar pendents de com va evolucionar a mesura que vagi avançant i sobretot cap on bufa el vent, però jo crec que al final hem de donar aquest missatge de tranquil·litat, de que tot està, sembla ser controlat a l'hora de parlar de logística, i ara hem de deixar treballar els professionals per que aquest foc s'acabi extinguint el més aviat possible.
7: Sí, des dels municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, que no som terme municipal afectat, però sí donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Doncs Pol Cabotí, Joan Galiano, Josep Lluís, Roger, moltes gràcies a tots tres. Aquest missatge, Agnès, d'unitat dels tres alcaldes, mentre els bombers, recordem-ho, concentren els esforços al flanc esquerre, és aquest sector amb més risc que el foc s'acabi obrint, i també s'han mobilitzat, com ara deia en Pol, els ADFs de tota la zona per donar suport a aquestes tasques d'extinció. A aquesta hora veiem que aquest fum, de fet, que hem tingut tota la tarda, s'ha dispersat una mica i ja no és tan dens com fa unes 3 hores.
1: Doncs molt bé, Cèlia, quedem amb línies obertes tot el que ens puguis explicar des de Sant Quirze Safaja, i tornem a connectar també quan facin la seva intervenció els bombers. Ara ho dèiem que també l'equip de bombers està treballant en un altre incendi, en aquest cas és a Querol, és a l'Alt Camp, un foc que de fet són dos nous focus de l'últim incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. La superfície afectada arriba a les 14 hectàrees, diuen els agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Bona tarda. Sí, treballen des del migdia. Un dels focus afecta el terme municipal de Querol, com bé dèieu, a l'Alt Camp, i l'altre, el de Pontons. Això és a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Són zones on no hi ha habitatges a prop. Ara hi ha una trentena de dotacions terrestres als bombers treballant-hi. Ja s'han retirat fa poca estona els mitjans aeris. Els bombers, a hores d'ara, es concentren al flanc dret, que és el que ha quedat ancorat, però encara no el tenen del tot, diguem-ne, dominat, i l'evolució és favorable, tot i que hi ha molta prudència, sobretot tenint en compte les condicions meteorològiques que hi ha durant aquests dies. Amb les 14 hectàrees cremades avui, l'incendi originat diumenge ha cremat 162 hectàrees. 162, volem dir, hectàrees. I precisament avui dimecres, el president de la Generalitat i també la consellera d'Interior s'han reunit amb tots els alcaldes d'aquesta zona. Els responsables municipals el que han fet és reclamar més recursos per extingir els incendis primer i també per la gestió forestal. En paral·lel, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs que hi ha hagut durant l'última setmana a la zona del municipi d'Aiguamúrcia.
1: Moltes gràcies. Gràcies, Jordi Barranca, en directe des de Tarragona. També expliquem a aquesta hora que 13 persones han quedat ferides i han hagut de ser traslladades a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Això ha passat a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem cap a Girona. Laia Claret, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat exactament?
8: Doncs mira, que era un grup que estava d'excursió, feia molt sol i han decidit dinar sota un porxo. Eren 22, 16 eren menors d'edat, tenien entre 9 i 11 anys i els altres 6 eren adults. Doncs en un primer moment el que s'ha parlat és d'un accident en una casa de colònies, però no ha estat així. Eren, com dèiem, aquest grup que estava dinant sota un porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros ha caigut sobre d'aquest porxo. Era un porxo amb sostres de biga de fusta i també teules. El SEM ha atès les 22 persones, totes, però a 13 els han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora, com deies, ferida greu amb una fractura i un traumatisme, que l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que els han portat també a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar aquesta tarda. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 aproximadament. I fins al lloc s'hi han desplaçat Mossos, bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i també un equip de psicòlegs.
1: Gràcies, Laia Claret, des de Girona. I encara en farem més territori perquè hem de passar per Manlleu. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci que s'ha fet per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Avui hem sabut que les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. És una tragèdia que ha deixat el poble absolutament consternat. I som a Manlleu amb la unitat mòbil, amb Xavier Cussó i Nàtia d'ell. Nati, bona tarda de nou.
9: Hola, bona tarda. Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i moltíssima presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa d'aquí Manlleu on estudiaven els menors i també molts veïns del municipi afectats per la tragèdia que ho viuen així.
10: molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se en plena onada de calor abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu, ens ho deia un familiar en Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estaven jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estaven al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar com vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Ha sigut un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Demà farà just 5 mesos. El municipi encara no s'havia recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble d'aquests dos germans bessons. Tot fa pensar, com dèiem, que va ser un accident.
0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Demà és un dia clau per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable per a Puigdemont, Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Connectem en directe amb Luxemburg, que allà hi ha la seu del tribunal i també hi és el nostre corresponsal comunitari, en Bruno Forte Amires. Bona tarda, Bruno.
13: Hola, Agnès, bona tarda.
1: Exactament, què és el que decideix demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
13: Doncs resol, d'una banda, si l'amnistia és compatible amb la llei antiterrorista europea i, de l'altra, decideix si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, demà hi haurà dues sentències diferents, una vinculada a la pota del terrorisme i l'altra relacionada amb la pota financera, amb la pota de la malversació, diguéssim.
1: Per tant, hem de preveure també que hi hagi efectes diferents del que digui demà el TJUE.
13: Sí, d'efectes directes, n'hi pot haver per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional Espanyola. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea demà avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República poden quedar a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i de la resta de líders polítics que en aquest cas estan afectats per l'altra pota, la de la malversació, i que estan o bé a l'exili o bé inhabilitats.
1: Per tant, sobre ells, quin és l'efecte? Què és el que pot passar amb ells?
13: Demà tenim el punt de partida, el que t'he dit, que els jutges europeus diran si les despeses del procés són amnistiables. I el Tribunal Constitucional espanyol ha decidit esperar aquesta sentència. De fet, s'ho ha autoimposat perquè podria haver tirat pel dret, però el Constitucional ha decidit esperar aquesta sentència europea per valorar si demana al Tribunal Suprem que amnistiï Puigdemont i aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell i sobre els exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. Això, aquesta decisió final, la tindria el Suprem, en concret el jutge Pablo Llarena. Com més clara sigui la sentència europea de demà, com més contundent sigui, menys marge tindria Llarena per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Això, evidentment, Agnès, partint de la base que demà els jutges avalaran la llei d'amnistia. Si fessin el contrari, entraríem en una altra dimensió molt més incerta.
1: Esclar. Quins indicis tenim del que pot passar demà?
13: Bé, el Tribunal de Luxemburg és un tribunal força hermètic, a diferència del que passa sovint a Espanya. És un tribunal poc donat a les filtracions, així que, de moment, l'únic pronunciament europeu sobre l'amnistia que tenim entre mans és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que en el 80% dels casos, en l'immensa majoria dels casos, doncs, orienta o coincideix amb la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés. Per això, avui, l'exconseller a l'exili, Toni Comín, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que ell té bones sensacions.
14: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
13: Recordem, l'advocat general orienta, però l'última paraula demà la tindran els jutges. Demà, doncs, sortirem de dubtes. A partir de les 10 del matí comença la sessió i el president del tribunal llegirà en castellà, per cert, les dues sentències sobre la llei d'amnistia.
1: Doncs seran uns fets que seguirem justament aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb una programació especial. Gràcies, Bruno.
13: Gràcies a tu. Fins demà.
1: Declaració destacada avui a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. Tot i això, Cristina Narbona ha reconegut, Txell Vallespí, que hi ha indicis preocupants, diu, contra Leire Díez en els informes de la Guàrdia Civil.
15: És el que apunten fonts presents en la declaració de la presidenta del PSOE davant del jutge. Ha sigut una intervenció breu en què Cristina Narbona ha deixat clar que no sabia res de les intencions de l'exmilitant ni de l'existència d'una trama per desactivar investigacions contra l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Això és el que ha dit en sortir de l'Audiència Nacional.
16: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
15: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què Leire Díez li oferia ajuda per capgirar investigacions judicials. Narbona ha explicat que li va comentar l'exmilitant socialista que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
16: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
15: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut davant del jutge que es van reunir dues vegades amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: Txell, també tenim novetats de Begoña Gómez. Avui la parella de Pedro Sánchez ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla.
15: Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports i l'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se ell mateix al Regne Unit per certificar els registres de l'entrada i sortida del país de la dona del president espanyol. Peinado ha advertit Gómez que, si no compleix, pot incórrer en un delicte contra el compliment de les mesures cautelars.
1: I tot això mentre coeix encara la condemna al germà del president espanyol, inhabilitat ahir per prevaricació.
15: Alberto Núñez Feijóo assegura davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
17: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
15: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduí qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència.
1: Doncs bé, encara afegir que malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, el PSOE sembla que ampliaria la distància respecte al PP.
15: Segons l'últim baròmetre del CIS, si ara es fessin eleccions, el Partit Socialista guanyaria els comicis a Espanya amb el 33% de suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passa a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona posició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
1: Doncs bé, justament, la dificultat per accedir a l'habitatge, juntament amb els problemes de mobilitat, resulta que estan limitant el creixement de les empreses catalanes. Una cosa i altra han portat moltes petites i mitjanes empreses a no ampliar plantilles i ajornar projectes. Rafael de Ribot.
18: Segons una enquesta de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, 6 de cada 10 candidats a ocupar un lloc de treball s'han fet enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible. Segons l'estudi, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. Més de la meitat de les empreses assenyalen també problemes que han manifestat els candidats relacionats amb el temps de desplaçament.

0: Passament, les connexions en transport públic i la compatibilitat d'horaris.
1: Gràcies, Rafel. Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Oriol Amat, és president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Bona tarda, Oriol.
2: Bona tarda.
1: Aquest estudi denuncia que les dificultats per trobar habitatge i per desplaçar-se estan afectant, ara ho dèiem, la competitivitat de l'economia catalana. Es pot quantificar quin cost està representant, per exemple, en termes de producte interior brut?
2: Aviam, la quantificació que hem fet és a partir d'un estudi d'unes 350 empreses que han contestat un qüestionari, empreses essencialment pimes de tot Catalunya. Aleshores, la quantificació amb cost, és a dir, amb euros, ve a ser al voltant del promig, al voltant del que és un 15% d'increment de costos laborals derivats de temes relacionats amb l'habitatge. Això en els darrers anys és el que diuen les empreses. O sigui, les empreses el que s'estan trobant és que quan fan ofertes laborals, quan fan ofertes de treball, al final, quan s'acaben cobrint, perquè es troben que hi ha persones que renuncien en el procés de selecció i verbalitzen que és per problemes relacionats amb l'habitatge, perquè no hi ha habitatge a la zona on està l'empresa o a prop d'on està l'empresa, o habitatge que pugui ser assumible per la persona treballadora, doncs a conseqüència d'això hi ha una part molt important de persones que renuncien durant el procés de selecció, hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució, que tenien prevista per aquell lloc de treball i tenint en compte doncs, aquell lloc de treball el tipus de retribució que havia tingut fins a aquell moment.
1: Esclar,
2: per tant, estaríem parlant d'un 15% aproximadament d'increment de cost sobre el que l'empresa tenia previst.
1: D'acord. És que, esclar, anava a apuntar justament cap aquí perquè l'estudi recull que els llocs de treball més difícils de cobrir són els que tenen una retribució de menys de 35.000 euros, no? I aquesta reflexió que ara feia l'Oriol Amat de dir, es considera que l'encariment de l'habitatge acaba pressionant a l'alça les expectatives salarials. Esclar, també es podria concloure que les ofertes són poc atractives econòmicament, que hi ha un problema de sous.
2: Aviam, fins ara, bàsicament, tots els estudis que se n'han fet molts i encara se'n faran molts més sobre el problema de l'habitatge, fins ara la mirada ha sigut de l'impacte social que té, i impacte social i humà amb les persones que pateixen el problema de l'habitatge. Aquest estudi que s'ha presentat avui el que fa és una mirada diferent i intenta veure quin és l'impacte que té per les empreses el problema d'habitatge. I el que és important tindre en compte és que si les empreses perden competitivitat a causa d'aquest problema, doncs la pèrdua de competitivitat vol dir pèrdua de productivitat i això vol dir, a la llarga, pèrdua de benestar per tothom. És a dir, menys activitat econòmica, però també menys productivitat i menys benestar per la població.
1: Un panorama, per tant, que ens dibuixa, Oriol Amat, negre. Ara bé, aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, també les dificultats de mobilitat no són exclusives, no?, de l'economia catalana. No sé si hi ha altres àrees urbanes pròximes, properes, en les quals ens puguem emmirallar que els estigui passant una cosa molt diferent.
2: És un problema a nivell europeu. La Comissió Europea ha presentat informes en els darrers anys que apunten que és un problema a nivell europeu. Ara bé, a l'estat espanyol i Catalunya, per tant, és dels 3 o 4 estats on aquest problema és més greu. I si parlem específicament de Catalunya, el problema és més greu tot el que serien les grans ciutats i les zones costaneres. És a dir, quan anem a l'interior, el problema també és molt greu perquè hi ha manques d'habitatge al Pirineu, és a dir, a moltes zones, i el preu és elevat doncs, a tot arreu, però evidentment no té el mateix preu la zona de costa, les grans ciutats, que les zones d'interiors, però sobretot a la zona de costa i a les grans ciutats el problema és molt greu. I aleshores, una de les conclusions de l'estudi, l'heu apuntat també, és que de cada dues empreses n'hi ha una que renuncia a créixer a causa que verbalitza que és pel problema de l'habitatge i la mobilitat. Perquè aquí s'hi ajunta el problema de mobilitat. És a dir, si les persones poden adquirir un habitatge més assequible, que està lluny, però funcionessin els transports públics, doncs aleshores el problema estaria, no seria tan greu.
1: Ja, li
2: demà... En la mesura que hi ha un problema de fiabilitat del transport públic i de problemes de puntualitat, etc., doncs el tema és més greu.
1: I l'última, li demano...

0: brevetat, perquè estem pendents d'un punt de connexió amb un dels incendis que estem cobrint, si seria bo també dispersar l'activitat industrial, que no tot es concentrés justament en les zones tensionades.
1: Sí, evidentment, si es pogués dispersar, doncs això seria una ajuda. El que passa també és que l'activitat està allà on doncs, hi ha, doncs, les dona les condicions perquè hi hagi aquella activitat econòmica. Per tant, no és una solució fàcil. El que és important és canviar el marc mental que tenim des de l'administració pública, tots, en relació amb el tema de l'habitatge. Mentre no canviem el marc mental, ho tenim complicat.
0: Doncs avui hem abordat un efecte més d'aquestes dificultats per trobar habitatge. Oriol Amat és president de l'Observatori de la PIME de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, que vagi bé. Pràcticament, res, 14 segons i arribarem a 8:45 de la nit. Ara de seguida sentirem els senyals horaris i podem tornar a Sant Quirze Safaja i tenim allà l'equip amb la unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment, que ens demanen pas de nou. Cèlia, endavant, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, ara les agències s'estan acabant de preparar per fer aquesta compareixença per actualitzar el balanç de l'incendi. Tenim preparat en Joan Reyes, sotsinspector dels bombers de cap de planificació de l'incendi d'avui aquí a Sant Quirze Safaja. Ara estem a punt de sentir aquestes declaracions. Recordem aquest foc que ha començat a les 3 de la tarda a la zona de Puig d'Olena, el terme municipal d'aquí a Sant Quirze Safaja. Ha començat s'ha estat a sobre d'un càmping i s'ha cremat fins ara una superfície de 97 hectàrees. Segons els agents rurals, aquesta superfície potencial que podria cremar fins a 500 hectàrees. Veurem quin és el balanç ara d'aquí una estona. Hem pogut parlar també durant aquesta tarda amb veïns que han tingut les flames molt a prop. Han arribat també a lamentar que durant el transcurs de les hores no s'hagi enviat un missatge d'alert demanant confinament a aquestes cases més properes. Tot i així sí que hi ha hagut alguna casa de colònies desallotjada, també hi ha hagut un centre de menors que ha estat evacuat i ara sembla que ja sí que estem a punt de sentir les declaracions.
0: Molt bé, endavant. Val. Estem en directe a Sant Quirze Safaja, on aquest migdia s'ha declarat un dels dos incendis en el qual treballen els equips de bombers en una nova tarda d'incendis a Catalunya, i ja són unes quantes seguides. La d'avui, de fet, coincideix amb aquest pic de l'onada de calor que ja ens advertia ahir que avui podia ser una jornada complicada. Es tracta d'un incendi que, de moment, ha calcinat un centenar d'hectàrees i que ha obligat a desallotjar tres equipaments, un camp, una casa de colònies i un centre de menors. De fet, els alcaldes dels municipis afectats han fet una crida en directe aquí al Catalunya Vespre quan era l'inici de l'informatiu a les 8 perquè tots els veïns segueixin les indicacions de les autoritats, dels bombers, també els missatges dels ajuntaments, perquè en alguns casos algú per autoprotegir-se doncs ha pres decisions d'autoevacuació i això ha fet que s'hagi perdut la pista durant un temps a algun grup de persones. Ara bé, totes estan sanes i estàlvies en aquests llocs on aquests punts d'atenció a les persones que han hagut de ser desallotjades.
3: Informar-vos de l'estat de l'incendi de l'última hora de Sant Quirze Safaja. Informar-vos que actualment l'incendi l'hem donat per estabilitzat. Això vol dir que ja som capaços d'apagar-lo de la mateixa manera que ell es va propagant i desplaçant, però vol dir que l'avaluació de l'incendi està sent favorable per la seva resolució. Porta afectades aproximadament unes, a banda del recàlcul més exhaustiu de gent rurals, unes 97 hectàrees afectades. I actualment hi tenim ara mateix treballant 92 bombers i bomberes, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i a la col·laboració dels ADFs de la zona que ens estan donant un recolzament doncs per aquesta, arribar a aquesta extinció. L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no, que, doncs no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també doncs, que totes aquestes masies i aquests centres doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
4: Preveieu, per tant, que les properes hores que controlar, entenc que encara queda lluny, no sé, el vent, les condicions ambientals, en quin punt estan, i també les persones confinades i les desplaçades, està tothom on realment ha d'estar en aquests moments?
3: A veure, quan nosaltres us donem un confinament, on millor pots estar és allà on t'ha agafat aquesta hora de confinament, doncs que és en la teva masia, és en aquest càmping. Em consta que hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a la situació de més risc. Per tant, des de bombers, sempre quan hi ha gent analitzant la situació de l'incendi, analitzant la situació de les masies, d'aquests canvis i com es troben respecte a l'incendi, i quan s'envia una ordre de confinament és perquè confinar-se és l'opció més segura en aquell moment. En aquest sentit, doncs, la gent que s'hagi pogut autoevacuar, doncs, no em consta que hi hagi cap dany, sortosament, que han anat a respectius pavellons i que els ajuntaments han habilitat aquest efecte, però nosaltres mantenim el confinament i aquelles, doncs, aquelles masies que es troben dintre el perímetre de l'incendi, així com el càmping, doncs, els mantenim confinats perquè encara estem treballant en aquest perímetre.
4: Sou optimistes amb les condicions ambientals ara mateix en l'incendi?
3: Ara mateix sí, és a dir, ara doncs, el vespre, la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, ara és, doncs, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes, serem en el territori, esperem controlar-les, i doncs de cara a demà o passat doncs, poder donar aquest incendi per controlat.
4: Comentàvem als alcaldes que els preocupava també Sant Miquel del Fai com un lloc d'especial interès. No sé, en aquest cas, en aquest punt, com estaria la situació de l'incendi.
3: Els accessos a Sant Miquel del Fai s'han tancat. Els efectes d'aquest efecte tafaner, no? I al final també aquests centres d'atracció turística, al final, si l'incendi doncs, agafés inèrcia, embrancida i pel que sigui canvis sobtants de vents es pogués veure afectat, sí que nosaltres són aquests punts de crítics perquè podem tenir molta aglomeració de gent doncs, que ens poden complicar aquestes tasques d'extinció. Preventivament s'ha doncs, tallat aquest accés, tot i que l'afectació doncs, a Sant Miquel del Fai, perquè em consta, no es veu compromesa. Alguna pregunta més?
0: Doncs bé, aquesta és la intervenció que han fet els bombers des de Sant Quirze Safaja. El titular a aquesta hora és que donen per estabilitzat aquest incendi, tot i que es mantenen les ordres de confinament per a les persones i les que habiten en les masies i el càmping de la zona que s'han vist afectades. Passen 7 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada continuem amb el Catalunya Vespre.
5: Catalunya Vespre.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
9: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
10: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
11: Amb el Joan Antoni Fletxa.
12: El més difícil que tria el
11: i amb la Mireia Benito.
10: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.com.

0: si somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà ara per aprovar els pròxims pressupostos. Des de Girona, Núria Paraire.
3: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
4: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
5: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
3: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
2: Ha quedat desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut, compte, 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. Maria Costa, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Com actuava aquesta organització?
6: Doncs el grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom sense que ells ho sabessin. El sergent Joan Pere García, cap de la Unitat d'Investigació d'Horta Guinardó, explica el modus operandi.
7: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
6: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
2: Gràcies, Maria. I una nova proposta per limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials. Arriba del Regne Unit, que vol aplicar un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com ara la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, que van anunciar ja el mes passat. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
8: Bona tarda. Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
9: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
8: El govern s'ha enfrontat amb les grans plataformes tecnològiques, majoritàriament nord-americanes, que argumenten que als joves també se'ls restringirà l'accés a recursos valuosos per l'aprenentatge i la comunicació amb amics i familiars. El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Un minut i arribarem a 9:15. Ucraïna intensifica l'ofensiva contra Rússia. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat una central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a tota la península. Txell Garriga.
10: És un atac que, de fet, se suma als que equips ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta passada matinada. Els objectius, de moment, no són vaixells militars, sinó majoritàriament petroliers i mercants amb cereals, i les accions busquen, doncs, tallar el subministrament de petroli i aïllar també la península de Crimea. Per la seva banda, Rússia ha fet també en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i també al sud, a Odessa. I en paral·lel, l'Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
11: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord, el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
10: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, d'altra banda, ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna començarà a produir míssils Patriot.
12: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès. Míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
10: Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat fins a Kiev, acompanyat a diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna a Espanya i destinarà 570 milions d'euros.
2: Gràcies, Txell. Les hostilitats també continuen a l'Iran. Des que fa una setmana el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils, tot plegat a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Ignasi Abad.
13: Sí, almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut les autoritats de Teheran. S'afegeixen als més de 30 civils morts dels últims dies. Per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump amenaça ara de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. Teheran ha advertit que impedirà el trànsit als tres corredors marítims, mentre la navegació per Hormuz és quasi inexistent en aquests moments. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
14: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
13: Guerra física i guerra verbal. Per tant, les iniciatives diplomàtiques en aquest context estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir, això sí, al funeral del pare de l'actual emir mort diumenge.
2: I el Marroc ha alliberat avui el periodista Ali Lamrabet, detingut diumenge a Tànger, procedent de Barcelona, sota l'acusació de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions del país. Bé, el van traslladar a Casablanca per interrogar i l'han tingut 3 dies, Ignasi, incomunicat i sense accés a un advocat.
13: Sí, la companya de Lamrabet, Laura Feliu, ha explicat a Catalunya Ràdio que la justícia marroquina no ha aclarit encara els motius exactes de la seva detenció i que el periodista creu que l'han arrestat per motius polítics.
15: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, i això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
13: Lamrabet, establerta a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim malauita.

0: Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí, de fet, han inaugurat avui aquesta conferència en què buscaran suport econòmic i també polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. La conferència servirà d'espai perquè els responsables de cultura dels diferents països

0: debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
1: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
0: El que es busca és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I si avui la conferència, amb l'assistència de més de 30 països i representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, ha començat a caminar en el Museu del Prado, demà els assistents es faran una foto en un altre gran museu madrileny, el Reina Sofia, davant del Guernica, un símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
2: Era com que un nom no s'ha desfallat.
3: I què passa quan et treus les salandres?
2: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò...
4: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins. Marta Vives.
5: Seria el desig de molts i el teatre ho ha fet possible. Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig reviuen en la pell d'Anna Güell i Berta Giraut a la Sala Atrium. És en una entrevista inventada que no va tenir lloc mai, però que s'alimenta de totes les converses documentades i les que no entre les dues referents culturals. Anna Güell ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: Sí, parteix de molt material, que la Marc Monegal ha fet un treball esplèndid, perquè crec que s'ho ha llegit tot, s'ho ha vist tot, s'ho ha rebuscat tot, i a través d'això la Mar ha escrit una suposada entrevista, no?
5: El muntatge, que s'ambienta en un plató de televisió amb públic en directe, ressegueix les principals línies de pensament de les dues dones en àmbits com la ciutat de Barcelona, el feminisme, la política o les classes socials, però aprofundeix també en la relació d'amistat entre mestre i alumne. Berta Giraut.
7: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
5: L'última entrevista es podrà veure fins al 31 de juliol a la Sala Atrium, i la temporada que ve hi tornarà a partir del mes de maig.
4: Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció s'està rodant en localitzacions com ara Cardedeu, Mataró i Barcelona. Marc Ruiz, bona tarda.
8: Bona tarda. Mestres parla de les professores que l'any 41 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien amb les exigències de la dictadura, però de portes en dins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar part, el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
9: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
8: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell.
9: Recordo amb fascinació les classes de la Carme Serrallonga. La Carme Serrallonga ens feia literatura catalana i ella va ser qui ens va descobrir Foix, qui ens va ajudar a entendre els seus poemes, qui ens va ajudar a enamorar-nos de la literatura catalana. I recordo les seves classes com les classes que t'obrien completament la ment i la mirada.
8: Mestres està protagonitzada per Bruna Gusí, Daniela Brown, Natàlia de Molina, Nausica Bonin, Greta Fernández, i el guió és d'Antoni Xavarrías.
4: Gràcies, Marc. I ara, els esports. David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
10: es juga la segona semifinal, Atlanta, i s'hi enfronten Anglaterra i l'Argentina ara a partir de les 9, és a dir, d'aquí a gairebé 6 minuts. Qui guanyi serà el rival d'Espanya a la final de diumenge a Nova Jersey. El seleccionador anglès Thomas Tuchel ha optat pel nou fitxatge del Barça Anthony Gordon en el seu 11 titular, en detriment de l'ex-Barça Marcus Rashford. S'han anat alternant al llarg del Mundial, i a l'equip inicial argentí, evidentment, hi figura Leo Messi, acompanyat a la davantera pel desitjat pel Barça Julián Álvarez. La gran absència és Rodrigo de Paul, el futbolista.

0: Maria aleshores pel Club Blaugrana per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Al Barça també hem d'estar pendents d'un altre nom, el de De Jong. Avui s'ha sotmès a noves proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, sense especificar encara. Ara De Jong i Barça han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan, i en funció d'això el seu temps de baixa serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas sí que podem dir que no seran 6 mesos perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret, que és on té la lesió. Mentrestant, l'espanyol masculí és ja anavat a l'Alt Empordà, on hi farà una estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i hi ha inclosos 2 partits amistosos, el primer aquest dissabte contra l'Olot, el següent serà dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa.
1: Molt bé, també novetats a la Lliga Femenina de Futbol.
0: Amb el Barça femení, que ha renovat Caroline Graham, l'extrem noruega, fins al 2028, per tant, 2 temporades més. Graham, de 31 anys, va arribar al Barça el 2019. Mentrestant, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, fins ara havia defensat la porteria del Barça B, i precisament el Badalona, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, s'ha entrevistat Vicky Losada, un ex-Barça que arriba cedida a Badalona per una temporada provinent del Bristol City anglès.
2: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
1: I en bàsquet, David, Nico Laprovittola torna al Joventut de Badalona.
0: Deixa el Barça després de 5 temporades i amb la penya jugarà el Joventut, doncs, fins al 2029. 3 temporades de Laprovittola, que encetarà la seva segona etapa, doncs, a Badalona, on hi va arribar a principis del 2018 i s'hi va estar a finals del 2019 per fitxar pel Madrid. 2 temporades de blanc, després fitxatge pel Barça, on, com dèiem, ha estat les 5 darreres temporades. Un Barça que avui ha anunciat el fitxatge al seu tercer de la nova temporada del pivot nord-americà Josh Nebo, que arriba provinent de l'Olimpia de Milà.
3: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
0: Nebo té 28 anys, també passaport eslové i firma per 3 temporades amb el Barça. Sense deixar el bàsquet, el Manresa també reforça, ha anunciat l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya i que firma amb els vegencs fins al 2028. I un ex-Barça, Tomas Satoranski, també té nou equip, és l'Apoel de Jerusalem, on jugarà el base txec fins ara al Barça. Ho farà a Israel les 2 properes temporades.
1: Molt bé, i què més, David?
0: Doncs en competicions ACB, encara en bàsquet, hem sabut les dates. La Supercopa jugarà el tercer cap de setmana de setembre, el 19 i el 20, amb la participació del Joventut i el Barça. La Lliga començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, i la Copa es disputarà del 18 al 21 de febrer, novament a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran, pel que fa als equips catalans, l'Uni Girona i el Cadí La Seu. Començarà el primer cap de setmana d'octubre ja amb el Cadí, visitant l'avenida de Salamanca, i l'Uni Girona, que jugarà a la pista de l'Estudiantes, en el seu cas. El duel directe entre catalans, entre el Cadí i l'Uni Girona, serà a la penúltima jornada de la primera volta a la Seu d'Urgell, el 22 de desembre, i l'altra en l'última jornada de la Lliga Regular, el 21 d'abril, ja de l'any que ve, a Fontejau.
1: Molt bé. Al Tour de França, l'onzena etapa s'ha resolt a l'esprint.
0: Amb triomf per al noruec Soren Guarenxiol, de l'equip 1X, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers.
4: Em pensava que anava massa endarrerit, però de cop s'ha obert per la dreta, cosa que normalment no passa. Ha estat una sensació una mica semblant a la de la meva primera gran victòria a l'Omloop. Allà també era com si anés massa enrere i de sobte em vaig trobar al capdavant. Sí, és surrealista, és increïble.
0: A la general, cap canvi. Tadej Pogacar continua com a líder, tot i que Mansur diu que un bidó quan rodaven a més de 50 km per hora gairebé el fa caure. De fet, ha estat l'etapa més ràpida, la d'avui, de la història del Tour de França, amb una velocitat mitjana de 51 km per hora.
1: Gràcies, David Ubac. Doncs fins aquí la informació esportiva en aquest Catalunya Vespre, que acabarem, com sempre, un dia més amb el pronòstic del temps, després que avui hem viscut aquest pic de la ja tercera onada de calor. Què ens espera, Gemma Puig?
5: Avui hem tingut aquest pic de calor, d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, amb núvols, amb pols sahariana, amb aquest cel terrós. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, mínimes tropicals, nit torri d'altre cop a la façana litoral. I de cara a dijous tindrem més núvols, aquest cel una miqueta més ennuvolatge des de primera hora, alguna gota a mig matí.

0: i migdia cap a l'Alt Pirineu i a la tarda algun ruixat o tronada cap al Pirineu i també cap a aquest sector Pirineu Oriental, fins i tot cap al nord de l'Empordà, alguna tronada en aquest sector, i la calor anirà fluixant. Farà calor intensa, però no extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39, i baixarà la temperatura també cap a comarques interiors.
1: Trescat Info.
2: Són les 9. Bona nit.

0: Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja va calcinar-se el dia de Sant Joan. També s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es van declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci de Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. 13 persones ferides per la caiguda d'un arbre sobre d'un porxo d'una masia a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Allà hi estaven dinant un grup d'una vintena de menors i monitors que feien una excursió. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn dels socialistes. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. Continuen les hostilitats a l'Orient Mitjà una setmana després que Donald Trump donés per trencada la treva amb l'Iran. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada passada pels atacs nord-americans contra la República Islàmica. Trump amenaça de bombardejar infraestructures energètiques si Teheran no torna a les negociacions. Al final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny i això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'Orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. Ja s'enfronten Anglaterra i Argentina en una segona semifinal que ha arrencat ara a les 9 Atlanta, de moment amb empat a 0. Gordon amb els anglesos i Messi i Julián Álvarez són titulars. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Adeyemi signarà per 5 temporades amb el club blaugrana. I Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya.
0: La nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 9 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
1: 3CAT Info.
0: De les 10. Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un incendi el dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. En busquem l'última hora amb la unitat mòbil a Sant Quirze Safaja. Allà hi ha la Cèlia Forment amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Cèlia, bona tarda.
3: Hola Marc, bona tarda. Sí, els bombers acaben de donar per estabilitzat l'incendi forestal declarat a les 3 de la tarda a la zona del Puig d'Olena, just per sobre d'un càmping, el càmping Illa, que ja ha estat desallotjat. Fins ara no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals i les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
4: Vespre a la nit doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
3: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, aquest mateix càmping i un centre d'acollida també de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda, i s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc, també un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre, una ordre que a hores d'ara encara no s'ha aixecat. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3 Trescat Info fa una estona que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
3: I l'alcalde de Bigues i Riells, el municipi que comparteix l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que s'ha restringit, també s'ha restringit aquest accés a l'espai natural, demana als veïns que segueixin les recomanacions dels cossos d'emergència.
6: Seguir les instruccions i, el que és més important, intentar mantenir-se el més segur possible. En aquest cas, penso que el dispositiu ha funcionat força bé, s'ha actuat de forma molt ràpida i al final pues, estem parlant d'intentar extingir un foc i no de pèrdues de vides humanes.
3: El que sentia més l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano. D'uns veïns parla, alguns veïns, els de Sant Quirze Safaja, que ja han patit durant tota la tarda la proximitat d'aquestes flames, i els micròfons de Trescat Info lamentaven que no hagin rebut una alerta és alert, com si van rebre, per exemple, fa un mes, el 24 de juny, quan es va declarar un altre incendi en aquesta mateixa zona.
0: És l'última hora que ens arriba des de Sant Quirze Safaja amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies a les dues. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Carol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ara el que fem, però, és que, malgrat que Catalunya avui ha passat el pic de l'onada de calor i demà els termòmetres començaran a donar una treva, el risc d'incendi no es redueix. Els agents rurals mantindran el nivell màxim d'alerta per risc d'incendi en 107 municipis de 17 comarques per demà, i es mantindran tancats els accessos a 6 espais naturals. Per valorar aquesta situació, saludem ara Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Avui s'ha viscut, en primer lloc, donar-li les gràcies per atendre la trucada de Trescat Info. Deia que avui s'ha viscut la jornada més calorosa de la tercera onada de calor. Quin ha estat el balanç? Perquè a banda dels dos incendis que hem estat explicant i que ara dèiem, quines incidències més destacades hi ha hagut?
7: Bé, doncs, efectivament, avui ha estat el pic d'aquesta onada de calor que va començar fa uns dies. Ens queda encara la nit d'avui pel que fa a aquesta situació de calor, i a partir de demà, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ens anuncia aquesta, diguem-ne, rebaixa de les temperatures, que encara que estiguin per sobre de la mitjana, doncs, ja no serien excepcionals. En general, les afectacions, doncs, estan relacionades amb aquest risc d'incendi, com bé expliqueu, doncs, que encara es manté elevat i es mantindrà elevat els propers dies en el conjunt de Catalunya i en alguns punts especialment, cap a Ponent, cap a la part central, i també, evidentment, doncs, tots els efectes sobre la salut de les persones, que en aquest cas és el Departament de Salut, es va monitoritzant. Per tant, de cara a la població, un missatge molt clar de que encara hem de mantenir, doncs, aquesta prudència, aquesta autoprotecció en dos àmbits essencials. Primer, en tot el que és l'activitat al medi natural, per evitar, doncs, activitats que puguin generar un incendi, però també, doncs, per evitar quedar afectats per un incendi que es pugui produir. Per això hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural, i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció. Pel que fa a les condicions de salut, doncs evitar, com ja sabem, doncs activitat física en les hores centrals del dia, fer esforços i estar una mica al cas de les persones més vulnerables, com ara la gent gran.
0: Senyor Delgado, ara apuntava vostè, no? Sobretot consultar quines activitats es poden fer i quines no. Ara parlàvem d'aquest centenar, 107 concretament, municipis de 17 comarques diferents que mantenen el pla el nivell 4 del pla Alfa, però entenc que aquest seria el màxim de restriccions, però que la resta també en tenen, no?
7: Sí, correcte. Hi ha diversos graus de restriccions. Aquest és el cas, doncs, de majors restriccions, perquè hi ha un major risc. Aquest nivell de pla alfa, nivell 4, correspon als àmbits on hi ha més risc i on es fan, en alguns casos, tancament de l'accés a massissos, però en aquells massissos que no estiguin tancats també és important saber que hi ha prohibicions de fer qualsevol activitat que estigui relacionada amb elements de foc que puguin produir un incendi en aquest entorn natural. I, fins i tot, amb altres municipis que hi hagi menys rics, determinades activitats necessiten el seu permís, i és estiu, encara que el risc disminueixi, hem de mantenir aquesta màxima precaució en tota l'activitat que fem en l'entorn natural.
0: La màxima precaució, sobretot, de cara al foc, perquè, en aquest cas, els incendis la darrera setmana, també aquesta, no estan donant treva. Avui n'hem tingut dos de simultanis una vegada més. Ara ho sentíem, aquest de Sant Quirze Safaja, que ha obligat a desallotjar diferents veïns. Quina assistència heu hagut de donar des de Protecció Civil per a aquestes persones?
7: Bé, s'ha estat fent seguiment de les persones que han estat afectades per les mesures doncs, que s'han anat determinant en funció de la situació de risc i, en aquest cas, doncs, d'acord a l'operativa que comanda bombers ordinàriament sobre el terreny. S'ha comprovat doncs, l'estat d'aquestes afectacions d'aquestes persones i s'ha estat també fent en coordinació en tot moment amb els alcaldes i alcaldesses de la zona per veure quines activitats hi havia en aquest entorn i com es contactava i es feia aquest seguiment. Important doncs, destacar que no es registren afectacions a nivell personal i aquí també permetem que faci una crida a un missatge que anem repetint des del conjunt del sistema d'emergència i protecció civil doncs d'acord també a el que sempre indica Bombers de la Generalitat, que és la mesura d'autoprotecció en cas d'incendi és el confinament. Més enllà de que hi hagin unes ordres concretes de confinament en el moment d'un incendi concret, una persona davant del dubte de com actuar, doncs com sempre diem, el confinament, quedar-se dins de l'habitatge, quedar-se a dins d'una estructura, evidentment, que estigui preparada, i això és important, doncs és la manera més segura i no fer una autoevacuació. Tenim, encara estem a l'estiu, però tenim l'oportunitat doncs, sempre de mantenir el nostre entorn del nostre domicili, del nostre espai de treball, doncs a l'exterior net, evitant que hi hagi vegetació, elements inflamables, doncs per, efectivament, que si hem de fer un confinament, aquest sigui efectiu i estem segurs.
0: El confinament per davant de l'autoevacuació, evidentment. Una darrera pregunta, senyor Delgado, perquè hem sentit alguns testimonis d'alguns veïns que lamentaven que, a diferència del que es va fer el dia de Sant Joan, quan va cremar en aquesta mateixa zona de Sant Quirze Safaja, avui no s'ha enviat cap missatge d'alerta. Per què?
7: Doncs aquí és un moment encara prematur per comentar aquesta qüestió. El que sí que podem traslladar és que l'ESALER, l'enviament d'alertes als telèfons mòbils, és una eina per transmetre les instruccions que es van determinant en cada moment. Aquestes instruccions es determinen en base doncs, a el que sobre el terreny els equips d'intervenció amb aquest comandament de bombers van determinant i en alguns casos aquesta instrucció es pot facilitar amb un contacte directe, que és el cas d'avui, que s'ha estat parlant amb les activitats que estaven dins de la zona afectada. En altres casos es fa amb un enviament d'un missatge a ESALER, que recordem, el missatge ESALER està vinculat no a l'enviament directe als telèfons mòbils de la ciutadania, sinó a unes antenes de telefonia, doncs que no sempre tenim l'oportunitat de tenir una estratègia que ens permeti aquest enviament selectiu. I per tant, doncs això també en cada situació i en cada moment s'ha de valorar quin és el millor mitjà doncs, per arribar a aquestes persones potencialment afectades per les mesures que es determinin. No sempre és directe i no sempre es pot limitar a un espai determinat.
0: Queda clar, és Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies una vegada més per haver-nos atès a 3CAT Info. Bona nit.
7: Moltes gràcies, bona nit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí a un minut arribarem a 9:15 del matí. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. La tragèdia ha deixat els veïns del poble consternats. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
8: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
9: Molt malament, perquè uns nens...

0: nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
1: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
2: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
3: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
2: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
4: El temps.
5: Un minut per sobre d'un quart de deu. Gemma Puig.
6: Avui hem tingut aquest pic de calor amb temperatures disparades, calor extrema, valors que han arribat als 40 graus o per sobre i de forma força extensa. Comarques del prelitoral, Catalunya central, Prepirineu fins i tot, 42 de màxima a Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, Anglès, 41 a Olot, Fornells de la Selva, Aigua Freda, Llimiana, temperatures disparades, xafogó marcada a la façana litoral i força núvols i fins i tot alguna gota acompanyada de fang que s'ha deixat escapar durant la tarda. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir. Repetirem aquesta calor amb mínimes tropicals cap a comarques interiors. Només no hi ha avisos de calor nocturn al Pirineu estrictament i nit tòrrida a tota la façana litoral. Mantindrem encara la pols sahariana, el cel terrós, però sí que tindrem una mica més d'inestabilitat. Cap al Pirineu ja mig matí, migdia, algun primer ruixat cap a aquest sector de l'Alt Pirineu i després de la tarda els ruixats podran afectar més comarques. Pirineu, Prepirineu, localment alguna tronada, alguna tempesta, i les temperatures començarien a desinflar-se una mica. Farà calor, però ja no tan extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39 graus. I també es notarà aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors.
4: 3CAT Info.
5: Més qüestions, 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors que feien una excursió i estaven dinant. Ha passat a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Toreta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
7: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
5: En clau política, la presidenta del PSOE veu indicis preocupants contra l'Eire Díez en els informes de la Guàrdia Civil, segons fonts presents a la declaració de Cristina Narbona a l'Audiència Nacional. Davant del jutge, Narbona ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, a qui coneix des del 2017, ni les clavegueres del partit, ha dit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
8: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
5: El jutge ha citat a la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
8: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
5: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb l'Eire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i amb un dels advocats de Santos Cerdán. Ho han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir.

0: i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Begoña Gómez, d'altra banda, la parella de Pedro Sánchez ja ha entregat als jutges els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per a la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estan fent segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre coeja la condemna el germà del president espanyol inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup dels líders autoritaris.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència.
2: 3Cat Info.
0: Les hostilitats continuen a l'Iran des de fa una setmana quan el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut a les autoritats de Teheran i s'afegeixen els més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrein. Donald Trump ha amenaçat de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. El president iranià Masoud Pezeshkian contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
3: La força
4: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: Les iniciatives diplomàtiques estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir al funeral del pare de l'actual emir, mort diumenge. Ucraïna, d'altra banda, intensifica l'ofensiva contra Rússia després de mesos de bombardejos a refineries i altres infraestructures energètiques. L'exèrcit ucraïnès ha atacat una central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a la península. És un atac que se suma als que Kiev ha disparat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta matinada passada. Els objectius són majoritàriament petroliers i mercants amb cereals i les accions busquen aïllar més la península de Crimea. En paral·lel, Ucraïna ha afirmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
5: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot. Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat també fins a Kiev acompanyat de diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna. Espanya hi destinarà 570 milions d'euros. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
6: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. I ara un apunt cultural. Hey, Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Simfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
2: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és un orquestra

0: orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. I del Liceu, als esports.
2: Esports.
1: Fins a 2:15, David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem ben pendents de la segona semifinal del Mundial de Futbol amb dansa ara mateix a la pausa d'hidratació de la primera meitat i amb empatat 0 entre Anglaterra i l'Argentina en un partit que de moment està sent força brusc per part de tots els equips, amb molta intensitat i diverses interrupcions i algunes picabaralles sense gols. Això sí, en un duel en què amb els anglesos el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, és titular, ha tingut alguna bona aproximació Gordon a l'àrea rival, mentre que l'equip argentí jugant d'inici Leo Messi i també el davanter desitjat pel Barça, Julián Álvarez. En canvi, Lautaro Martínez ha començat d'inici assegut a la banqueta de l'equip de Lionel Scaloni. Així doncs, a la coda de la primera meitat, minut 25 de joc, Anglaterra 0, Argentina 0 en aquesta segona semifinal del Mundial de Futbol que es disputa a Atlanta. Qui l'acabi superant ja sap que jugarà diumenge a la final contra la selecció espanyola. Serà a Nova Jersey.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més enllà del Mundial, parlem del Barça perquè l'extrem alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmaria amb el Barça per les 5 properes temporades, doncs procedent del Borussia Dortmund, el seu club d'origen. I a la Barça, d'altra banda, avui han fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, jugador i club han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. I en funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. Però en qualsevol cas no seran 6 mesos de baixa perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret, on hi té la lesió. Del Barça a l'Espanyol, perquè el masculí blanc i blau ha marxat avui cap a Navat, a l'Alt Empordà, on ha arrencat una estada de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol i que inclou dos partits amistosos, aquest proper dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa. Pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça 2 anys més, fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar al 2019 al club blaugrana. Al seu torn, la portera Txell Font fitxa pel Badalona, procedent del Barça. Bé, parlem ara en clau poliesportiva.
2: 3CAT Info.
3: Amb diverses informacions, per exemple, relatives al bàsquet, perquè Nicola Provitola torna al Joventut, on jugarà les tres properes temporades fins al 2029. Serà la segona etapa del Barça argentí a la Penya, on hi va arribar a principis del 2018 i en va marxar el juny del 2019 per fitxar pel Madrid. Després de dues temporades de blanc, va firmar pel Barça, on ha jugat les 5 últimes temporades. Un Barça que, per la seva banda, ha anunciat la incorporació del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, el campió de la Lliga italiana. Tercer reforç del Barça de cara a la nova temporada. Sentim Nebo.
4: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
3: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. També en bàsquet, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma per 2 temporades amb el Manresa. I la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de l'ex-Barça Thomas Satoranski, fins ara a l'equip blaugrana, i que firma amb els israelians fins al 2028. D'altra banda, en bàsquet també s'han fet públiques ja les dades de les competicions, les dates de les competicions ACB. La Supercopa juga el tercer cap de setmana de setembre, el 19 i 20, amb la participació del Joventut i del Barça. La Lliga ACB començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, mentre que la Copa jugarà del 18 al 21 de febrer a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran l'Unigirona i el Cadí-la-Seu com a representants catalans. començarà el primer cap de setmana d'octubre amb el Cadí, que visitarà el Perfumeries Avenida de Salamanca, i l'Unigirona, que també jugarà a domicili.

0: Sicily en el cas de les gironines a la pista de l'Estudiantes.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Søren Wærenskiold de l'equip 1X a l'onzena etapa de 161 quilòmetres plans, principalment entre Vichy i Nevers. A la general, cap canvi, on continua manant amb autoritat Tadej Pogačar amb 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard del conjunt Visma. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour.
2: Són 2:15 de la nit.
1: 3CAT Info.
2: Fem un cop d'ull als principals temes més destacats a aquesta hora. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Carol, a l'Alcamp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alcamp. De seguida en tindrem l'última hora connectant amb tots dos llocs. Però fins a les 10 de la nit tindrem temps de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Gibraltar, perquè la seva tanca ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada que el president del govern espanyol ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. Passarem per Londres. El Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves d'entre 16 i 17 anys. I un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble.
1: Esports.
2: D'aquí a poc més de 25 minuts, David, arribaran els esports amb quins temes?
0: Amb la segona semifinal del Mundial de Futbol en dansa entre Anglaterra i Argentina, ja tot just arribats a la mitja hora de partit, es manté l'empat a 0 inicial en el marcador, amb els anglesos titularitat del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. Amb l'Argentina han jugat d'inici també Leo Messi i el pretès pel Barça, Julián Álvarez.
2: Tot això ens ho amplia el David d'aquí a poca estona. I el temps, la nit i la matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema. Ara passant 2 minuts a 2:15 de la nit, els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un altre incendi del dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
3: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
4: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
3: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
5: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
3: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
3: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
2: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
2: I aquest vespre els bombers també han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i que va calcinar unes 47 hectàrees. Tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté en nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren els de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3CAT Info.
8: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
2: 220 municipis de 25 comarques estaran en el nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions quan són les 9:36. En clau política, malgrat els casos que esquitxen a l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, el PSOE amplia la distància respecte al Partit Popular. Segons l'últim baròmetre del CIS, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el Partit Popular. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a les preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona posició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. En clau política local, en aquest cas, Esquerra es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte del tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
9: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
10: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
11: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
9: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
2: Més qüestions.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'ajuda a morir, l'eutanàsia. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, de majoria conservadora, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. En aquesta ocasió, al ser la tercera vegada que l'Assemblea aprova el text, la Cambra Baixa Francesa té la potestat d'aprovar-la definitivament. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El president haurà de presentar una sol·licitud per escrit escrit que serà avaluada per un equip mèdic i si rep el vistiplau la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'associació Val Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
12: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix

0: És la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre Sébastien Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I la tanca de Gibraltar ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. La tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un temps de noves oportunitats.
2: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
1: Els controls duaners que es feien a la tanca ara desapareguda afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción. I el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
3: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
4: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
3: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida a la primavera del 2027.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatges a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
6: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
7: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient. Doncs bé, 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se. Per branques, Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Els graduats tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen les humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, atribueix el fet que les humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
8: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional.

0: La majoria dels estudiants es queden aquí, només entre els titulats de la branca de ciències, sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, el contacte personal i familiar deixa de ser la via principal d'accés a aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis. Hem arribat així a 3:15 de la nit. Previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut un dia de calor extrema, amb temperatures que han arribat a moltes comarques als 40 graus o fins i tot per sobre. Molts punts del prelitoral, Catalunya central, comarques interiors de Girona, també cap al Prepirineu, 42 de màxim Anglès, Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, 41 a Llimiana, a Olot, a Fornells de la Selva, temperatura disparada, aixafogó molt marcada a la façana litoral i un cel força ennuvolat, encalitjat per aquesta pols sahariana, alguna gota que s'ha deixat escapar molt poqueta cosa i aquesta propera nit i matinada costarà de dormir altre cop. Nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors i demà tindrem una miqueta més de núvols, sobretot al matí un cel més ennuvolat i una mica més d'inestabilitat. Algun primer ruixat a mig matí migdia cap a l'Alt Pirineu, després a la tarda algun ruixat, alguna tempesta que no descartem pugui ser localment més intensa, acompanyada de fang cap al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est i les temperatures amb tendència a fluixar una mica. Farà calor, però no tan extrema. Els valors més alts, cap a ponent, entre els 38 i els 39 graus. I de cara a divendres i al cap de setmana, continuaríem amb aquesta mateixa tendència de temps, d'unes temperatures altes per l'època, però no en aquests valors tan disparats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. D'aquí a 14 minuts arribarem a les 10 de la nit. Catalunya acumula gairebé el 40% dels robatoris de coure que Adif denuncia que ha tingut a la seva xarxa estatal de tren durant el primer semestre d'aquest any. La gestora assegura que la xifra de denúncies gairebé supera totes les que va presentar el 2025. Davant d'aquest augment, Adif assegura que està reforçant la vigilància de les instal·lacions. Des del 2018, Catalunya presenta una de cada quatre de les denúncies que es registren a tot Espanya per robatori de cable de coure, una incidència que provoca retards i interrupcions en el servei ferroviari. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant l'usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la Unitat d'Investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
3: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: Trescat Info.
0: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles. Costarà entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
4: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
0: El sindicat Unió de Pagesos alerta que aquesta campanya perilla la rendibilitat del

0: unes finques fruiteres perquè no podran arribar a cobrir els costos de producció. La calor ha fet caure el nombre de quilos perquè la fruita està deshidratada, els preus es mantenen a la baixa i les despeses han pujat. Lleida, Júlia Albacar.
1: Les altes temperatures han provocat que la fruita no hagi crescut tant per la deshidratació i que els calibres s'hagin quedat petits. Això ha afectat especialment les pereres, però també la fruita de pinyol, com els préssecs o les nectarines. Tot i que els quilos van a la baixa, Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, explica que el problema està al mercat perquè les distribuïdores continuen pressionant el preu a la baixa.
2: Un any que semblava que podia anar molt bé, que el mercat doncs havia de funcionar, doncs bueno, la calor. I tenim unes pujades de costos de producció bastant importants. I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció. Al final, doncs, tothom cobra el que li toca cobrar, menys el pagès.
1: El sindicat xifra l'augment de costos entre uns 8 i 10 cèntims al quilo, un 20% aproximadament, tenint en compte que ha pujat el preu de l'energia, els embalatges, el combustible i la mà d'obra. El preu de venda actual de les fruites, però, no permet en molts casos assumir aquest augment i això posa en risc la viabilitat d'algunes plantacions.
0: Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que l'os, un os, de fet, li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els animals estaven en un tancat exterior de malla i paret de pedra on els havia traslladat per protegir-los de la calor. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort dels 3 caps de bestiar. Ara n'investiguen el responsable, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
4: El que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallasso i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
3: Els ramaders de la zona asseguren que són conscients que els ossos cada vegada s'acosten més als pobles, però reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'algun exemplar prop de granges o ramats, se'ls informi perquè puguin reforçar la vigilància i aplicar mesures de prevenció per evitar nous atacs.
5: 3CAT Info.
0: Els últims treballs al jaciment de Tivenys al Baix Ebre han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
7: Això és sartorià, totalment. Les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint alguna cosa fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
6: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, i Ivan Cots, professor del mateix departament.
8: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
6: Entre les troballes hi ha un segell, monedes o una fíbula romana.
0: Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona, amb el festival Desvarío, dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la seu del districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
9: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
0: El desvarió, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
10: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace

0: conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
1: En aquesta sisena edició, Desvarió vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya. Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10.

0: final d'aquest Mundial contra la selecció espanyola a Nova Jersey. Després d'una primera meitat d'un partit força atrevat, amb molta intensitat, això sí, per part dels dos conjunts, però amb poques ocasions de gol, doncs anglesos i argentins salden el marcador tal com havia començat, amb empat a zero, com dèiem, en un partit en què hi ha hagut nombroses picabaralles i interrupcions, també amb un joc força físic tal com, d'altra banda, es preveia. El partit, els anglesos han sortit d'inici amb el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, com a titular. Ha tingut alguna bona aproximació a l'àrea rival Gordon, mentre que els argentins doncs, jugar d'inici Leo Messi, el capità argentí, i també el futbolista desitjat pel Barça, Julián Álvarez. Ara mateix, al final del primer temps, com dèiem, sense gols, tots els equips d'Anglaterra i Argentina empaten a zero.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més enllà del Mundial, hem de destacar que en clau Barça, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà mateix la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmarà pel Barça per les properes 5 temporades, és a dir, fins al 2031. Un Barça que avui mateix ha fet passar proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong i té una lesió, recordem-ho, al genoll dret, però sense especificar encara. Ara, el següent pas és que el jugador i el club blaugrana decideixin si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si finalment acaba passant pel quiròfan. I en funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. En qualsevol cas, no arribarà als 6 mesos amb els quals s'havia especulat, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Del Barça a l'Espanyol, perquè el masculí blanc i blau ha marxat avui a Navata, a l'Alt Empordà, per iniciar-hi un estat de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol. L'Espanyol hi jugarà dos amistosos, aquest proper dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa.
1: 3CAT Info.
0: També en futbol destaquem que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. L'extrem noruega de 31 anys va arribar al club blaugrana el 2019. Un Barça que veu com Txell Font, la portera del filial, marxa per fitxar pel Badalona Women. Txell Font, doncs, de 21 anys, firma amb el Badalona procedent del Barça B.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encetem bloc poliesportiu parlant de bàsquet. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona 7 anys després. Firma amb l'equip verd-i-negre per les 3 properes temporades fins al 2029, després d'haver jugat els 5 últims anys a les files del Barça. La Provitola ja va jugar a la penya des de principis del 2018 fins al final de la temporada 2018-2019. Aleshores va fitxar pel Madrid, on hi va jugar 2 anys abans de firmar pel Barça. Un Barça que al seu torn ha anunciat el seu tercer fitxatge de cara al nou curs, és el pivot nord-americà Josh Nebo, procedent del Milà.
2: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-off, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
0: També indirectament relacionat amb el Barça de bàsquet, hem de fer-nos ressò que l'exbasa blaugrana Tomas Satoranski, un cop desvinculat del club blaugrana, ja té nou equip. És la Puel de Jerusalem i amb el combinat israelià jugarà Satoranski les dues properes temporades. També en bàsquet a l'ACB, reforç per al Manresa, que incorpora l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya i que firma amb els vegencs per les dues properes temporades. I del bàsquet passem al ciclisme, perquè al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Warenskiold de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres principalment plans entre Vichy i Nevers. A la general, cap canvi, on continua manant amb autoritat Tadej Pogacar, l'eslové de l'Emirates, amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard. Això sí, Pogacar ha patit un ensurt durant l'etapa d'avui mateix. Ell mateix el relata.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
1: Trescat Info.

0: Són les 10 en punt. Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I també s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es van declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda també de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. 13 persones ferides per la caiguda d'un arbre a sobre del porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Allà hi estaven dinant un grup d'una vintena de menors i monitors que feien una excursió. França ha aprovat la llei que regula l'ajuda a morir, l'eutanàsia. El text que ha aprovat l'Assemblea Nacional i que ara haurà d'examinar també el Consell Constitucional permetrà l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o bé terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen, doncs, al centenar d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons els últims dies. La Unió Europea i Ucraïna han segellat a Kiev un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra l'Eire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del PSOE. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i altres líders del procés a les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: En joc, la segona semifinal del Mundial de Futbol, a punt de començar la segona meitat. Anglaterra i Argentina empaten a 0 després d'una primera meitat molt aspre, amb picabaralles i molt contacte físic sense grans ocasions. El nou fitxatge de Barça, Anthony Gordon, ha estat titular amb els anglesos. Messi i Julián Álvarez han començat també d'inici amb els argentins. Qui guanyi jugarà diumenge a la final contra la selecció espanyola. El Barça, el davanter alemany Karim Adeyemi, ha arribat ja a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Firmarà contracte, si la supera, per les 5 properes temporades. I en bàsquet, Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029. Serà la segona etapa del base argentí a la penya, un cop desvinculat del Barça. Un Barça que al seu torn ha oficialitzat el fitxatge del pivot Josh Nebo fins al 2029.
0: I ens falta el temps. La nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun ruixat a l'Alt Pirineu. També a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, què tal? Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un incendi el dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i també un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja. Matilde Seoane i Cèlia Forment.
3: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes

0: Aleshores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
1: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
0: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
2: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
0: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
3: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
0: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
4: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes s'han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia al Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
4: I aquest vespre els bombers també han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i que va calcinar unes 47 hectàrees. Doncs bé, tot i que Catalunya ha superat ja el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté a nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i també a la Catalunya central. També, però, es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del món. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil en declaracions a aquesta emissora.
6: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
4: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
7: 3cat Info.
4: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, unitat mòbil, amb Xavier Cusó i Nàtia Dell.
8: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
9: molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
10: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
8: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans

0: d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
1: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
0: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
2: I 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa, una de les monitores ha resultat ferida greu i l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem, doncs, cap a Girona. Laia Claret.
3: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
4: 3CAT Info.
2: 10 i 12 minuts, obrim plana internacional. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'ajuda a morir i l'eutanàsia. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat de majoria conservadora que des del 2025 havia tombat la llei fins a 2 vegades. En aquesta ocasió, al ser la tercera vegada que l'Assemblea aprova aquest text, la Cambra Baixa Francesa té doncs la potestat d'aprovar-la definitivament. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixen una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal, i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà, doncs, de presentar una sol·licitud per escrit, que serà avaluada per un equip mèdic, i si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, celebren que el text hagi tirat endavant.
5: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, per exemple, entre els quals el termini aquest de reflexió. I Ucraïna intensifica l'ofensiva contra Rússia. Després de mesos de bombardejos a refineries i altres infraestructures energètiques, l'exèrcit ucraïnès ha atacat una central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a la península. És un atac que se suma als que Kiev ha disparat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta passada matinada. Els objectius són majoritàriament petroliers i mercats amb cereals i les accions doncs busquen aïllar més encara la península de Crimea. I en paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
6: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna produirà també míssils Patriot.
7: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
2: Americans, que raquetes, nostres míssils. Avui el titular d'Economia del Govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat fins

0: a Kiev, acompanyat de diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna. Espanya hi destinarà 570 milions d'euros. Ara és un quart d'11, ens aturem, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut aquest pic de calor amb temperatures disparades, calor extrema, valors que han arribat als 40 graus o per sobre i de forma força extensa. Comarques del prelitoral, Catalunya central, Prepirineu fins i tot, 42 de màxima Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, Anglès, 41 a Olot, Fornells de la Selva, Aigua Freda, Llimiana, temperatures disparades, xafogor marcada a la façana litoral i força núvols i fins i tot alguna gota acompanyada de fang que s'ha deixat escapar durant la tarda. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir. Repetirem aquesta calor amb mínimes tropicals cap a comarques interiors. Només no hi ha avisos de calor nocturna al Pirineu estrictament i nit tòrrida a tota la façana litoral. Mantindrem encara la pols sahariana, el cel terrós, però sí que tindrem una mica més d'inestabilitat cap al Pirineu ja a mig matí migdia, algun primer ruixat cap a aquest sector de l'Alt Pirineu i després a la tarda els ruixats podran afectar més comarques. Pirineu, Prepirineu, localment alguna tronada, alguna tempesta i les temperatures començarien a desinflar-se una mica. Farà calor, però ja no tan extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39 graus. I també es notarà aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més qüestions. Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni tampoc de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
3: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
3: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge, Juan Carlos Peinado, de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre coeja la condemna al germà del president espanyol, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup dels líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustunduy qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Doncs bé, aquest dijous serà un dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i altres líders del procés amb les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i també la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
5: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR UPR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats

0: bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA, de la llum i el gas, i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
2: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i també a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb una 8a sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
3: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler, el 24 de juliol. Una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà a Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío, dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com a d'Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la seu del districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
4: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
1: El Desvarí, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina, El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura de transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
5: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
1: En aquesta 6a edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya. Falten pràcticament 5 minuts per 11:15, moment per tota l'actualitat esportiva. Esports. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit, l'encapçalem ben pendents de la segona semifinal del Mundial de Futbol que enfronta Atlanta, Anglaterra i l'Argentina. Ja ben entrada la segona meitat, minut 63, gairebé 64 de joc, i s'ha avançat el combinat anglès amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha estat titular en aquest enfrontament. El gol ha arribat a la represa del partit ja en el tram inicial, quan Gordon, als 10 minuts de la segona, al 50.

0: 5 de partit. Ha aprofitat una molt bona centrada al segon pal des de la banda dreta de l'atac dels anglesos per rematar i guanyar-li l'esquena al seu defensor, Nahuel Molina, per batre amb la cama esquerra la base del pal dret de la porteria defensada pel Dibu Martínez i fer l'1-0 que ara mateix situaria Anglaterra a la final de diumenge contra la selecció espanyola al minut 64 amb 15 segons d'aquesta segona semifinal del Mundial de Futbol. A l'Argentina ara ha fet una passa endavant buscant posicions més ofensives per mirar de trobar el gol de l'empat, amb Anglaterra una mica més tancada mirant de sortir al contracop després de, sobretot, una primera meitat de futbol molt aspre, molt contacte físic, diverses interrupcions i picabaralles, on fins i tot en els primers 30 minuts de partit ni tan sols s'ha xutat no només entre els tres pals, sinó amb intenció de gol. Ara mateix, doncs, al minut 65 gairebé de joc, Atlanta, Anglaterra 1, Argentina 0, a la segona semifinal del Mundial de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Seguim parlant, però, de futbol, això sí, Mundial a banda. El Barça, avui hem sabut que Karim Adeyemi aterratja a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, l'extrem alemany firmarà pel club blaugrana per les properes 5 temporades fins al 2031. Un Barça que, d'altra banda, avui ha fet sotmetre a proves mèdiques complementàries Frenkie de Jong arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, si bé sabem que no el mantindrà 6 mesos de baixa, tal com s'havia especulat, perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret. Ara, club i jugador han d'acabar de decidir si el neerlandès continua un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. I en funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. Recordem que De Jong va jugar infiltrat als últims partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos.
1: 3CAT Info.
0: Més futbol per parlar de l'Espanyol, que pel que fa al seu primer equip masculí ja és a Navata, a l'Alt Empordà, per iniciar-hi l'estada de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina, el Barça ha anunciat la renovació de Caroline Graham fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. I també relacionat amb el Barça, hem sabut que la portera Txell Font del filial blaugrana ha fitxat pel Badalona Women als seus 21 anys. Parlem ara en clau poliesportiva.
1: 3CAT Info.
0: I ho fem de bàsquet amb diverses informacions a destacar. Per començar, el fitxatge de l'ex del Barça, Nicola Provitola, pel Joventut. Per tant, el base argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona després de la que va viure entre el 2018 i el 2019 abans de fitxar pel Madrid. El Barça s'hi ha estat les darreres 5 temporades. Un Barça que, d'altra banda, ha anunciat el seu tercer fitxatge de cara al nou curs, el del pivot nord-americà Josh Nebo, de 28 anys, provinent del Milà.
2: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
0: Nebo té passaport eslové i ha firmat fins al 2029. Hem d'afegir també en bàsquet a l'ACB que el Manresa ha anunciat l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma per 2 temporades. I un ex-Barça, Tomas Satoranski, també desvinculat del Barça com la Provitola, igualment ha trobat nou equip. En el cas del txec és l'Apoel de Jerusalem, on hi jugarà les 2 properes temporades.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Temps encara per parlar de ciclisme, sense novetats, fent un parèntesi al Mundial de Futbol, en què Anglaterra continua dominant 1-0 l'Argentina a la segona semifinal, minut ja 68. Ara, gran ocasió per empatar de l'Argentina i aturada de Pickford, el porter anglès, en una rematada a boca de canó, gran estirada a baix de Pickford per desviar la rematada arran d'una pilota penjada. Per tant, el porter anglès que evita l'empat de l'Argentina amb un cop de cap ja a la frontal de l'àrea petita. Pickford, amb la mà avall, ha tret la pilota. El Tour, ara ho dèiem, hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Sørens Werenskiold a l'onzena etapa, la més ràpida de la història del Tour, amb 51 km per hora de velocitat mitjana. Pogacar segueix líder.

0: Són 2:15, principals titulars d'aquesta hora. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I també s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. I fins les 11 en punt, més notícies. També us explicarem que continuen les hostilitats a l'Orient Mitjà, una setmana després que Donald Trump donés per trencada la treva amb l'Iran. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada passada pels atacs nord-americans contra la República Islàmica. Trump amenaça de bombardejar infraestructures energètiques si Teheran no torna a les negociacions. O que els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. També que un ramader d'Isil al municipi d'Alt Àneu denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. O que el nou Sant Jordi Club doblarà l'aforament fins a les 9.000 persones i millorarà l'acústica amb tecnologia punter. L'equipament es convertirà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de mitjà format. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
1: Doncs la segona semifinal del Mundial de Futbol en joc. Ara pausa d'hidratació de la segona meitat amb avantatge per Anglaterra, que domina 1-0. L'Argentina, minut 70, gairebé 71 de joc. El gol l'ha marcat el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, al minut 55, 10 de la segona, en rematar al segon pal una centrada des de la banda dreta. Ara mateix el porter anglès Jordan Pickford ha salvat l'empat dels argentins, que guanya i jugarà la final de diumenge contra la selecció espanyola.
0: I el temps, la nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí s'esperarà núvols amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema. Dos quarts i dos minuts, doncs els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un incendi el dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seuane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí serà, doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també

0: ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes s'han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I aquest vespre, els bombers també han donat per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i va calcinar unes 47 hectàrees.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les hostilitats continuen a l'Iran des de fa una setmana que el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut, segons les autoritats de Teheran. S'afegeixen els més de 30 civils morts en els últims dies. I per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump ha amenaçat de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. El president iranià, Pezeshkian, contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
4: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: Les iniciatives diplomàtiques estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir al funeral del pare de l'actual emir, mort diumenge. I el Marroc ha alliberat avui el periodista Ali Lamrabet, detingut diumenge a Tànger, procedent de Barcelona, sota l'acusació de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions del país. El van traslladar a Casablanca per interrogar-lo i l'han detingut 3 dies incomunicat i sense accés a un advocat. La companya de Lamrabet, Laura Feliu, ha explicat a Catalunya Ràdio que la justícia marroquina no ha aclarit els motius exactes de la seva detenció i que el periodista creu que l'han arrestat per motius polítics.
5: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
1: En Rebet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim a la UITA.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades en Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olondriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
6: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
1: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable a l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa de la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha, per exemple, el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB. Més qüestions. 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen més feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que, a l'altra banda, se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'OCU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
7: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Doncs bé, per primera vegada els contractes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques, o bé els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i també permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó, explica el seu modus operandi.
8: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes. Més qüestions. La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que la campanya de l'any passat, tot plegat pel retard de producció de les vacunes després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les del virus que ja circulen. La campanya començarà per als col·lectius més vulnerables, les persones que estan en residències i també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre ja s'obrirà la població de més de 60 anys. Aquest any, però, es podrà demanar cita prèvia ja a partir del 27 de juliol. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, l'avançament permetrà als centres d'atenció primària i també als mateixos ciutadans organitzar-se millor. Fernández afegeix que, a més, s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
9: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
1: A partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. L'objectiu és que el 18 de desembre ja s'hagi vacunat el gran gruix d'aquesta població.
3: 3Cat Info.
1: Catalunya acumula gairebé el 40% dels robatoris de coure que Adif denuncia que ha tingut la seva xarxa estatal de tren durant el primer semestre d'aquest any. La gestora assegura que la xifra de denúncies gairebé supera totes les que es van presentar durant el 2025. Davant d'aquest augment, Adif assegura que està reforçant la vigilància de les instal·lacions. Des del 2018, Catalunya presenta una de cada quatre de les denúncies que registren a tot l'estat espanyol per robatori de cable de coure, una incidència que provoca retards i interrupcions en el servei ferroviari. De seguida, la previsió meteorològica, abans però, una darrera qüestió. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu de combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
10: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
1: 3:15, tocats, moment per actualitzar la previsió meteorològica.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
11: Avui hem tingut un dia de calor extrema amb temperatures que han arribat a moltes comarques als 40 graus o fins i tot per sobre. Molts punts del prelitoral, Catalunya central, comarques interiors de Girona, també cap al Prepirineu, 42 de màxim Anglès, Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, 41 a Llimiana, a Olot, a Fornells de la Selva, temperatura disparada, xafogó molt marcada a la façana litoral i un cel força ennuvolat, encalitjat per aquesta pols sahariana, alguna gota que s'ha deixat a escapar, molt poqueta cosa, i aquesta propera nit i matinada costarà de dormir altre cop. Nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors i demà tindrem una miqueta més de núvols, sobretot al matí, un cel més ennuvolat i una mica més d'inestabilitat. Algun primer ruixat a mig matí, migdia, cap a l'Alt Pirineu, després a la tarda algun ruixat, alguna tempesta que no descartem pugui ser localment més intensa acompanyada de fang cap al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, i les temperatures amb tendència a fluixar una mica. Farà calor, però no tan extrema. Els valors més alts, cap a ponent, entre els 38 i els 39 graus. I de cara a divendres i al cap de setmana, continuaríem amb aquesta mateixa tendència de temps, d'unes temperatures altes per l'època, però no en aquests valors tan disparats.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Els empresaris expliquen que, en comparació amb fa uns anys, ara cobrir una vacant és més difícil i es triga més temps. Antoni Canyet és el president de Pimec.
12: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
1: Doncs bé, la situació fa que les empreses acabin tenint sobrecostos, ja que hi ha una clara pressió sobre els sous. Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors als 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades, o bé un transport públic amb problemes freqüents. Més qüestions. Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com per exemple la pera. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
13: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
14: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
13: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures, derivada del canvi climàtic, ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
14: El canvi climàtic, doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
13: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
1: I una notícia que us destacava amb el sumari. Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els animals estaven en un tancat exterior de malla i de paret de pedra, on els havia traslladat per protegir-los de la calor. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort de 3 caps de bestiar. Ara n'investiguen el responsable. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
15: El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
16: Però que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallasso i paret. Estava ben allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
15: Els ramaders de la zona asseguren que són conscients que els ossos cada vegada s'acosten més als pobles, però reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'algun exemplar prop de granges o ramats, se'ls informi perquè puguin reforçar la vigilància i aplicar mesures de prevenció per evitar nous atacs.
1: I l'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hang d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una 50 d'aeronaus cada any. Lleida, també, Júlia Albacar.
13: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
17: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
13: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'estat espanyol pensada exclusivament per la música en viu de mitjà format. El projecte, adjudicat a la Unió d'Estudis d'Arquitectura Barceloní i Parisenc, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya Ràdio que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultàniament al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
18: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es realitzen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
1: I a més es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables o la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part del 2029 coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve. Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i també de Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora, eren institucions que complien amb les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquest esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
19: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
1: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell. I abans dels esports, una darrera qüestió. Els últims treballs del jaciment de Tivenys, al Baix Ebre, han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
20: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
2: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, i Ivan Koch, professor del mateix departament.
21: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més

0: Mundial de Futbol que ha viscut tot un canvi d'escenari, perquè ara guanya l'Argentina per 1-2 contra Anglaterra. Ja al temps afegit, 4 minuts i mig de l'afegit dels 9 que s'han programat, per tant s'ha consumit ja la meitat del temps extra programat en aquest partit, que es tanca amb remuntada de l'Argentina. I és que Anglaterra, després d'una primera meitat molt aspra, amb un futbol molt intens i amb moltes interrupcions i picabaralles, doncs s'ha aconseguit avançar el marcador al minut 10 de la represa, el 55 de joc, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, titular avui. Però l'Argentina, a partir d'aquí, s'ha abocat a l'atac, ha tingut diverses ocasions de gol. Una rematada de cap molt clara que Pickford ha desviat, ha evitat l'empat argentí, però al 85 Enzo Fernández, d'un xut llunyà des de fora de l'àrea, ha establert l'empat a un i ha afegit la bogeria amb un gol de Lautaro Martínez, que ha rematat una centrada de Leo Messi per fer l'1-2 que ara mateix hi ha al marcador. Per tant, els anglesos que veuen com els argentins en qüestió de 7 minuts, perquè el segon gol argentí ha arribat al 2 de l'afegit, veuen com el marcador se'ls capgira en contra quan ara entra l'ex-Barça Rashford per mirar d'aconseguir un empat. Si més no, a centrar de l'àrea del conjunt anglès que refusa la defensa argentina, gairebé 6 dels 9 d'afegit complerts, amb l'Argentina que guanya 1-2 en aquesta segona semifinal del Mundial que s'està disputant a Atlanta. Recordem que qui guanyi serà el rival de la selecció espanyola a la final de diumenge a Nova Jersey. Anirem actualitzant el marcador d'aquest partit en els 3 minuts que li queden. Abans, però, avancem amb altres informacions esportives del dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Fora del Mundial, el Barça, l'alemany Karim Adeyemi, ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmarà pel Barça fins al 2031, per tant, per les 5 properes temporades. Un Barça que avui ha fet passar més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong arran de la lesió que té el genoll dret, encara això sí, sense especificar. Ara de Jong i Barça han d'acabar de decidir si el neerlandès continua fent tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà una estada de pretemporada fins al 22 de juliol. Avui ha arribat l'equip de Manolo González ja a Navata, i on hi jugarà dos amistosos, dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, Txell Font, la portera de 21 anys, fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I abans d'aparcar el futbol i centrar-nos en l'actualitat poliesportiva, continua guanyant l'Argentina 1-2 contra Anglaterra. Ja mig minut només pendent de l'afegit d'aquesta segona semifinal de futbol, Atlanta ara passarà en llarg de Pickford, el porter anglès, més enllà del mig del camp, per mirar d'aconseguir una última oportunitat atacant per reforçar els penals. Anglaterra, però, recupera en camp propi, últims 20 segons de joc, en què Anglaterra mira de fer una aproximació ràpida. La pilota se'n va fora de banda, favorable a l'Argentina, que recupera doncs la pilota, guanya temps al conjunt de Leo Messi. 1-2 guanya l'Argentina en aquesta segona semifinal del Mundial. Quan li queda un minut de temps afegit, encara pendent, servirà en llarg la selecció argentina. Mentrestant, afegim que en bàsquet el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'ex-Barça Nicola Provítola fins al 2029, segona etapa del bas argentí al club verd i negre, i el Barça ha comunicat la incorporació del pivot nord-americà Josh Nebo fins al 2029. Pel que fa al Tour de França, triomf per al noruec Soren Wierenxol a l'onzena etapa, en el final de l'esprint, en l'etapa més ràpida de la història del Tour de França, que ha fregat els 51 km per hora de velocitat mitjana. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder sense canvis. I a la segona semifinal del futbol, joc aturat, últims 20 segons de l'afegit, Argentina guanya 1-2 a Anglaterra.
1: 3CAT Info.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes

0: vinculades a la malversació. També si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, al Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda dels veïns del poble. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del PSOE. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: La selecció de l'Argentina és a punt de classificar-se per disputar la final del Mundial de Futbol. Ha guanyat 1-2 a Anglaterra. Ara sí, Leo Messi s'enfrontarà a Espanya a la final del Mundial de diumenge després de superar 1-2 al combinat anglès, remuntada inclosa amb gols d'Enzo Fernández al minut 85 i de Lautaro al 92, que han capgirat el que havia marcat el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, al minut 55 de partit. Karim Adeyemi ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si l'extrem alemany del Borussia Dortmund la supera, firmarà pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el seu tercer fitxatge, el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà i que ha firmat fins al 2029.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. A la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan una mica, però Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única

0: opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil, amb declaracions a 3cat Info.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
8: 3cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
9: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
10: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
13: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
14: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
14: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
15: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrain, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.

0: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
3: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
3: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts.

0: El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
1: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
2: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
3: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
1: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
4: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
5: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir

0: la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: Scaloni ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, el jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alt Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provitola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
2: 3CAT Info.
0: I al Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
6: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Carola del Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026... Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
11: El que pretén la conferència és donar suport no només polític sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari, França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de dos dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
8: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC 4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic que espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
18: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
5: Era com lluny amb les sabates que fallava.
23: I què passa quan et treus les sabates?
5: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
24: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
25: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
24: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
26: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
24: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
18: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els

0: Fernández amb un xut llunyat des de la frontal de l'àrea, que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2, que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'alta temporada des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el base argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
3: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
2: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiol de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França, amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
4: Today was all about staying safe. Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: 3CAT Info.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament.

0: definitivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. Al Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn, en un futur, de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han

0: obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
1: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
2: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
3: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
4: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
6: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
8: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes. El conseller de

0: Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
1: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
2: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
0: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
3: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
0: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
4: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
5: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
4: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
6: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
4: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
6: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
4: I el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
7: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
4: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
8: El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o

0: tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a Ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
3: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
2: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
3: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
2: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
5: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
6: Col·laboració total

0: per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
2: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
1: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
3: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
4: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i sobretot a augmentar els salaris.
3: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
5: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
3: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni, que ha lluat, doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt

0: intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, el jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alt Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
2: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
3: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
4: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoransky, el base txec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
1: 3CAT Info.
0: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanekskiold de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder.
1: Són 2:15.

3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.

0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
1: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior.

0: interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: 3Cat Info.
2: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
3: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
2: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
4: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
2: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
6: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
5: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
2: I en parlàvem al sumari, França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
7: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
1: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC 4.
8: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
1: El govern britànic que espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
9: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
10: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
11: 3Cat Info.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
12: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
2: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
11: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. L'aeroport

0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
1: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
2: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
1: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
3: I ara la sensació que hi ha, que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
1: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures, derivada del canvi climàtic, ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
3: El canvi climàtic ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
1: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
5: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
4: 3Cat Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
6: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
7: Era com tronar amb les sabates que fallava.
8: I què passa quan et treus les sabates?
7: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
8: Torna
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany.

0: any. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
1: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
2: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
1: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
1: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
4: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
7: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
6: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès

a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan.

0: Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
2: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz, de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix

0: que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i torrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?

0: pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
2: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
3: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
4: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
4: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3Cat Info.
6: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
4: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
8: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
9: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
10: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
8: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
11: Els nens no sabien

0: be another if a San Juan y va a pasar show if ya está. No sabien nada els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
1: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
2: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
3: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
2: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
4: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
2: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
4: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
2: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
5: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
2: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
6: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més, i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
8: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
2: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
8: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
2: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
9: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
10: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
11: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
12: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
10: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
2: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
13: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
2: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
14: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
2: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club,

0: banda que va de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça B i fitxa pel conjunt badaloní.
1: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
2: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
4: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga d'Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
3: 3CAT Info.
0: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanexiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps, aquest dijous, tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes.

0: causes de l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
2: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
3: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
4: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
6: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
5: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel dret a morir dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
2: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
7: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
8: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
7: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
9: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
10: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
11: 3Cat Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
12: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 décimas de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
11: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel

0: Nuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a Ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més, i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
3: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
4: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Preveiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
3: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
5: I ara la sensació que hi ha, que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
3: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
5: El canvi climàtic ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
3: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la Massana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
6: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
2: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: 3Cat Info.
2: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
7: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt

0: menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
2: Era com tronar amb les sabates que fallava.
3: I què passa quan et treus les sabates?
2: Que la ferida és pura. Però em quedo descalça perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
1: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
4: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
5: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
4: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esburxaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
4: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
1: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
7: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
1: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
8: Esports.
1: Amb David Ubach.
9: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
8: La camiseta lo amerita, dar todo hasta

0: Ja pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També el Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
2: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiol de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
1: 3CAT Info.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la